0: Museu Particular.
1: Doncs avui ens tocarà això, parlar del consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin, perquè la gent sabi que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs efectivament el sexe és inherent a la condició humana en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no, les mans, fins a objectes, no, o artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals.
2: Mm-hmm.
1: Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? Que és com la mostra o l'exemple, no? Si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? Per altra sí. Banda, ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, aquest nom. Però que també ha acabat fent, doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de fal·lus que, doncs, serveix, doncs, per masturbar-se tant vaginalment com a analment, eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a les dones, aquest consolador, no? aquesta Ai, consolar, sí. No? De la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida amb clara forma de fal·lus, que tenia uns 28.000 anys i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot com a mínim es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia hi havien tenien molta fama, aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio això, i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
2: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
1: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims, aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no, de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs, que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos, no? Estem parlant, doncs, això, el segle VI, el segle V, abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina, no? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que aquest malestar, no?, acabava derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no?, aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això, doncs, també utilitzaven aquesta mena, doncs, de d'estris, no?, i aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials d'un... al Regne Unit es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II, i una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, un vinculat d'això, doncs ha resultat que no, que és un, que és un dildo fet de fusta, i a més, en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets de d'os, no, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV les, eren de fusta que l'alacaven, no? Per tal de que fos doncs, més, més còmode, i li feien doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, l'Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no? L'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre doncs, aquesta llavor, no? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
0: Intueixo que no.
1: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però, en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum al Foder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
0: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
1: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
0: Oh!
1: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa quatre dies, sinó que,
0: fantàstic,
1: en aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer... Que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes, per estimular i demés, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
0: Godomací?
1: T'ho dic així, enrotllo un pan ASMR, saps? Perquè...
0: Jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
1: bueno, sí,
0: però
1: sí.
0: No va per aquí,
1: no,
0: penso,
1: no.
0: Vale.
1: Doncs és això, és precisament un consolador. No? El que passa és que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
0: Quina meravella.
1: I fins i tot queda com a, no? Com a, no sé, com a més seriós, no? Més
0: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
1: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomacil. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
0: Meravellosa,
1: godomacil. I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no? Es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, perquè no per dins ja teníeu aquesta, no? Aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs, aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs, tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven aquests pobres metges.
0: És una feinada física insuportable.
1: N'hi va haver un, no?, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880 aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina, al principi només a les clíniques, no hi havia, i de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja estava, ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer a casa. Però sobretot el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902 es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I, de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no? com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença doncs a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no? un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
0: hi és
1: en moltes cases, sí, sí. Efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no? un cert tabú, no? Encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressem altres coses, no? Si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no? Que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs, a Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. Les Maldives també estan prohibits, i també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten, o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma. O sigui, no en pots tenir 7 tites, perquè només en pots tenir 6.
0: Però pots tenir 17 escopetes.
1: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
0: Ah, sí? No hi vam anar?
1: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins dels campus universitaris, inclús dins de les classes.
0: Però
1: evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir Cocs, not Glocks, és a dir, Tites, no Glocks. Glocks és una marca de pistoles, per tant, Tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal doncs d'evidenciar aquesta, no? aquesta incongruència del sistema de poder portar una arma dins d'una classe universitària però no poder portar una titola de goma.
0: És ben bé que si en algú són bons els americans en fer eslògans, a veure, torna-me'l a dir.
1: Cocks, not Glocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art,
1: home, perquè...
0: clar, no ho hem fet mai tu i jo junts res... Bueno, ara això ara sona com...
1: Que es pot llegir de moltes maneres. Torna a posar la musiqueta aquella del Jorromba, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols aquest... que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la companya, què vols que et digui? No, però vaig pensar, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, vale, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica del consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica... va ser, és que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món, i vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor, hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor, que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibit a Xina, per exemple, no es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc. i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar el MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... m'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet?
1: S'hagués col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual o menys destresa,
1: o amb algú més sapastre,
0: o amb algú més sapastre,
1: que és molt possible,
0: doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia, perquè bàsicament ho vaig llegir així tal qual, eh? El que diu és que el cos el que es fa és es fa mandrós. Llavors, doncs, perquè m'he d'esforçar si hi ha una màquina.
1: S'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí,
0: no. Bueno, sí. Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet, justet. Però en qualsevol cas, la deixem anar. Clar, al final la histèria, jo una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frag, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè a més, és que crec que s'entén molt bé. Diu, el saber senyoro és aquell saber que si no surt d'un senyorot no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant com mutants són els nostres cossos. Caurem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. A què s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpiguis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que es anava movent i vam descobrir amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps?
1: Vale.
0: Per anar-la movent.
1: Bueno, bueno, com si fos una rata que li has de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no ho volia dir així de greu, però sí,
1: mare,
0: per aquí anava la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... Bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, és tocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època estava com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una que jo trobo que és meravellosa és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: I primer escoltareu el capítol anterior, el final del capítol anterior.
4: Velles, els agrada el vostre garatge, perquè deu estar ple de restes de menjar de les vostres excursions de pesca.
5: Ho veus, Filo? T'ho vaig dir. El sucre que vas passar l'altre dia de la Carmanyola les hem tret nosaltres.
6: Escolta, Genaro, menys culpes i més caminar. Encarna, anem a dinar. Amb aquest viatge m'han agafat unes ganes que em menjaria un rusc sencer, abelles incloses.
5: Dona, no diguis això, que encara tindrem un disgust digestiu.
7: Brrr, a dinar, a dinar! Padalones bones, si la bossa sona. I el rusc a la brossa.
3: Ambient final. Se sent el so de les passes del grup allunyant-se pel passeig. El riure de la Filo i el Quico xiulant la melodia del port del petroli. La música puja de to fins que es fon en un silenci molt reposat.
8: Barcelona n'ha dit, però con alma propia.

0: Doncs bé, avui hi ha gent refredada, segurament notareu coses. Avui farem el capítol 11 d'aquesta sèrie que se m'ha escapat el lloro. Avui el titulem Operació Badalona Tordera. Els intèrprets, els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, i tenim l'Encarna, que és la Dolors Tresserres. Bé, la història comença dient que... Doncs, com dèiem, que la història continua amb el motor del cotxe i el vent tallant el vidre. Pssh! El Quico està en un racó del seient del darrere, fent un cloc-cloc rítmic amb el bec. Està adormit, com un tronc, i el Genaro no li fan ni cas.
1: Ai, Encarna, estàs bé per conduir? Se te veu molt tibada, eh? Amb la finestra oberta, amb aquest vent, jo sí que cabré, malalt. Abaixa-la.

0: Ai, Filó, no saps com me n'alegro que hàgiu vingut. Però estic fet un cromo. Tinc una ciàtica que em baixa per la cama esquerra que em sembla que porta un cable elèctric encès. No puc ni seure'm al sofà.
1: I m'ho dius a mi, Encarna? Jo porto 3 dies amb unes cervicals que em fan veure pometes. Quan giro el cap a la dreta... Ai, quan giro el cap a la dreta, em fa veure un soroll com si m'estegués galetes de fibra. Cric, crac, cric, crac.
2: I el Genaro intentant treure el cap des del seient del darrere...
3: Doncs jo, l'altre dia, que vaig moure la caixa de les abelles, vaig notar un cruixit a la lumbar.
0: No, Genaro! Si de lumbars em vols parlar, pregunta-li al meu Lluís. Pobre home, que l'han d'ajudar a sortir del llit amb una politja. I jo, a sobre, tinc una artrosis als dits que per obrir un pot de mongetes he de demanar auxili al veí.
1: Això no és res, germana. Jo tinc un ull de poll al peu dret que té vida pròpia. Em marca el temps millor que el meteoròleg de la tele. Si em pica, plou. Si em cou, vent de tramuntana. És un calvari.
3: Escolta, que jo tinc el colesterol a 300 i el metge m'ha dit que si no vigilo amb la cansalada...
0: El colesterol es cura amb enciam, Genaro. No et queixis. El que és seriós és el meu túnel carpià. Tinc les mans adormides com si fossin suro. L'altre dia se'm va caure la cafetera i gairebé em quedo sense dits dels peus.
1: Ai, sí, les mans. Jo també les tinc fatal. Però el pitjor és la migranya. Aquella punxada aquí darrere de l'ull que sembla que tingui un picapins treballant a hores extres dins del cervell.
3: Ja puc insistir que no em fot en cap cas. I la meva hernia de hiat, que cada vegada que menjo ceba, em puja un foc que sembla que m'hagi passat lava del volcà de...
2: Bé, hi ha unes corrents d'aire fa que es constipi la gent i foten una veu.
0: Filó, has provat aquelles tiretes que venen a la farmàcia per als roncs? Perquè jo, entre l'apnea i el mal d'esquena, no cluco l'ull amb tota la nit. Em llevo que sembla que m'hagi passat un camió per sobre.
1: Jo m'he posat 3 coixins, Encarna. 3. Sembla que dormi asseguda en un tron. Si no ho faig així, el reflux no em deixa viure. El Genaro diu que semblo una mòmia egípcia.
3: Jo només volia dir que tinc prostatitis i que he de pixar cada 10 minuts.
0: Mira, Genaro, ja som a Tordera. No et preocupis pel bany, que ara ja baixareu. Filo, vols que et pugi aquella crema d'àrnica que em va receptar el podòleg? Va molt bé per les verius.
1: I tant. Me la posaré abans d'anar a dormir, que tinc les cames com columnes de catedral.
4: Hòstic! Quin sotrac! Tan bé que dormia! Bella! L'Encarna és una bella! Brrr! Tots a la farmàcia! Píndoles per a dormir! I el Genaro que calli!
3: A sobre, el lloro té raó. Jo és que aquesta família no tinc ni dret a posar-me malalt. Apa, amb les canyes sota el braç i cap al garatge, que no s'escolta cap abella.
2: El cotxe de l'Encarna marxa amb so de motor llunyà. La Filo i el Genaro es queden davant de la persiana del garatge. Ara ja, neta d'abelles segons els bombers, la lluna brilla sobre Tordera i el silenci torna a la llar.
1: Genaro, em sembla que ja tinc el remei per tant de gemecs.
3: Ai, mare, només d'escoltar-te ja tremolo. De què es tracta?
1: Ara a dormir i demà al matí t'ho explico.

0: del que et passava abans d'entrar-hi, no?
1: Clar.
0: És com llegir un llibre d'aquests que potser és una mica farragós, que potser no captes tota la intenció de l'escriptor, però alguna cosa a tu sí que t'ha arribat, no?
1: Sí.
0: Doncs hi ha valgut la pena.
1: La veritat és que sí, és una manera, la veritat, molt positiva de veure-ho, no? Però, bueno, tu et dediques a l'ensenyament i tu creus que a les escoles es treballa poc aquesta educació, una mica educació cultural vers el món artístic, tu penses? Perquè, clar, hi ha una assignatura de dibuix, no? Un dibuix artístic, es fa la assignatura de música, no? En certes... I, però tu penses que realment es treballa... No sé, tu t'ho has plantejat alguna vegada?
0: O a veure, clar, és que això jo et diria, bueno, és que haurien de fer cada dia, haurien de fer alguna assignatura que els hi permetés explorar altres camps més creatius o més propers a altres àmbits, no? Però, ostres, les escoles tenen tantes coses a fer que...
1: Clar. El tema és aquest, no? Els programes són tan extensos.
0: És una cosa increïble. Jo no m'hi veig en cor de dir haurien de fer més perquè crec que ja fan prou. I en tot cas, una altra vegada repetir que la responsabilitat a vegades a les coses no només és d'uns o d'altres, sinó és de tots els ciutadans i dels pares i dels tiets i de tots plegats.
1: Ja, ja, ja. Tu creus, és a dir, quan tu el que fas a la universitat estàs creant nous artistes, no? Estàs ajudant, no?
0: En certa manera, diríem que fem un acompanyament. Mm. No pots ensenyar a ningú ser artista.
1: Però sí que fas un acompanyament...
0: Però fas un acompanyament si aquella persona realment està interessada en fer art. O sigui, un artista no neix artista ni és artista perquè ell ho digui. Un artista és artista perquè ha fet alguna peça que es pot considerar art. Si no, no ets artista. No ets artista 24 hores. Tu fas art? Molt bé, has fet art, però no és una cosa com identitària, no? El fet de ser artista no és. La meva identitat és ser artista, no? Fes art i llavors allò...
1: Si realment és una té vàlua, no? Si realment es reconeix com a art... Perquè,
0: exacte,
1: clar, perquè
0: si més... entra dins de tot el que ha d'entrar, vinga, doncs som-hi, però tu no pots ensenyar... a ningú a ser artista. Com a molt pots donar eines d'acompanyament, pots ensenyar sobretot el que és la mirada analítica o crítica sobre allò que estan fent, sobre el procés que estan fent. I l'acompanyament bàsicament és aquest.
1: I tu creus, és a dir, a mi en realitat penso, jo dic, jo vull ser artista, no? Vaig cap allà. És a dir, i sobretot, amb el tema que tu tractes. Jo, per exemple, crec que una persona que vulgui ser artista i sigui un actor de teatre, penso que és més fàcil, bueno, més fàcil, almenys a mi m'ho sembla, no? Que possiblement si va a una escola, si li ensenyen, si no sé què, i a més, no sé quantos... Però el que sé, per exemple, pintor, jo trobo que és tan complicat que algú t'hi pugui dir com has de pintar perquè realment allò sigui una obra d'art.
0: Això és impossible. Bueno, jo ho trobo impossible, perquè precisament ningú t'ha de dir res.
1: Yeah.
0: Perquè ha de ser com un espai on puguis ser... O sigui, que puguis tenir una intimitat molt lliure amb allò que estàs fent. L'art ha de sortir d'un lloc molt, molt alliberat, justament, per exemple, de la cultura, no? Perquè, si no, hi ha com cadenes, hi ha estereotips, hi ha clixés que es repeteixen. Per tant, la relació ha de ser molt íntima. Tu no pots ensenyar a ningú a tenir una relació íntima amb el que està fent, no? Aquí hi ha la diferència de del bon, diré, bon, i no m'agrada, no ho dic en sentit moral, sinó en un altre sentit, més aviat per diferenciar-ho, no? Hi ha obres que tiren i que funcionen perquè estan fetes des d'aquesta intimitat i altres que no perquè veuen d'altres fonts que no és aquesta intimitat.
1: Clar. Sí, perquè a més hi ha gent que es dedica a copiar o a reproduir obres d'art, que ho fan molt bé, que pinten molt bé, molt bé, però realment el que li falta és l'ànima, no? L'ànima,
0: sí, perquè podríem dir ànima, que és una cosa molt abstracta, però jo prefereixo parlar d'aquesta relació íntima amb allò que tens, que és un espai que tu et pots permetre ser aquesta part menys racional, potser una mica més animal, no? Uh-huh. En el bon sentit, i no pas aquesta altra que tu dius, no? Que potser prové més dels clixés. Avui és molt difícil, avui en dia, perquè estem tan sobresaturats de clixés.
1: I tant.
0: Que és molt complicat. Però, bueno, s'ha d'intentar.
1: Sí. Tu, en aquests moments, tens una exposició, no?, a Calella, a Can Mañé, fins al 26 d'aquest mes. Uh-huh. L'exposició porta per títol Bitter. I jo, clar, quan vaig veure aquest títol, a mi me va portar amb una beguda. Perquè era el més fàcil.
0: Es diu Bitter Bitter.
1: Bitter Bitter, és veritat. Però en algun moment, no sé per què, la primera cosa que me venia al cap va ser, suposo que aquest nom no té res a veure amb aquesta beguda, o no sé si sí o si no.
0: No, bueno.
1: Però per què li vas posar aquest nom?
0: Bitter Bitter vol dir amarg, amarg.
1: Ah, amarg, amarg. Ah, perquè el bitter en realitat és una beguda amarga. Ah,
0: exacte. Llavors, això ho vaig treure d'unes paraules d'un poema d'un poeta americà que es diu Stephen Crane, i el poema es diu In the Desert. I són dos personatges que es troben al desert, uh-huh, i un s'està menjant el seu propi cor. És un poema una mica Beckett, eh? I llavors l'altre li diu, escolta, què tal? És bo? I diu, sí, és amarg, amarg. I l'altre li diu, però t'agrada? I diu, sí, m'agrada perquè és amarg i perquè és el meu. Yeah. I a mi això em va connectar justament amb aquest procedir en l'art, que seria des d'aquesta intimitat, no? Com que et menges d'alguna forma el que tu mateix construeixes a la vida, no? I per això li vaig posar aquest nom, i també pel tema del doble. L'exposició té molt a veure amb aquesta idea de doble, de simulacre i de còpia, no? Hi ha peces que estan copiades les unes de les altres, que estan repetides i idèntiques, i juga una mica amb aquest títol també, el que passa a l'Expo.
1: És a dir, que si nosaltres anem a veure... Bueno, tu ja ens has explicat una miqueta què és el que podrem... Què vas voler explicar tu en la teva obra, però si anem a veure la teva obra, trobarem... És a dir, no ens hem de sorprendre si veiem dues obres exactament iguales.
0: No, n'hi ha alguna que ho és. Després hi ha dues taules que també són iguals i passen coses diferents a les taules. Més que voler explicar coses, el que m'agradaria que passés amb les obres és que fessin coses a l'espectador, més que explicar, que fessin coses. O sigui, que tu veiessis, per exemple, hi ha dues teles molt grans de color groc, doncs a mi m'agradaria que l'espectador, quan les veiés, tingués un sentit d'estímuls amb aquests grocs, que fossin, potser, que li costés de veure, o que li costés de mirar-ho molta estona, o que pensés si aquella tela estava acabada o si no ho estava, o per què està penjada d'aquesta manera, més que no pas explicar una narració i que les obres il·lustressin aquesta narració. El que ha de fer l'art és interrompre una situació i tocar-te per algun lloc, no? Per això dic que les obres han de fer coses a l'exterior i no en un sentit interior d'una narració, d'alguna cosa que no hi és, sinó que puguem percebre directament, que puguem veure.
1: Hem de parar uns moments per anar a publicitat.
0: Molt bé.
1: Per tant, anem a publicitat.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la la web i a les xarxes socials, et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
6: Ràdio Tordera.
1: Bé, dèiem que l'espectador, la persona que va veure l'obra, la teva obra, precisament primer tindrà una primera visió d'allò. I dèiem que, dèiem a micròfon tancat, que actualment nosaltres estem molt poc acostumats a mirar, i a mirar en profunditat. Mirem molt de pressa, perquè la vida és molt accelerada, és a dir, les coses, com aquell que diu que si bé no tens temps de res i ja t'ha passat, és a dir, bueno, és a dir, intentes que tot funcioni ràpid, és a dir, i si no és valuós, no? El que no és ràpid.
0: Exacte, la productivitat, no? S'ha contaminat, diríem, a tots els àmbits de la vida, i a mi em sembla molt estrany que cedim tota l'estona, també, no? Que cedim aquesta valoració.

0: no fer res, no, és més fàcil per després fer més coses, és a dir, com si estiguessin obligant contínuament el temps que tenim a ficar coses.
1: Està ocupat. Has de ser productiu,
0: sí,
1: tota l'estona, no? Llavors, també l'art és un lloc per poder-se avorrir. I avorrir infinitament, perquè si un artista no té el temps d'avorrir-se, mai tindrà el desig de no avorrir-se per fer una altra cosa. El pitjor que hi ha és un artista que estigui ocupat tota l'estona, tot el dia. O sigui, un artista ha de tenir temps per... Bueno, un artista i qualsevol persona. Fixa't, un nen, quan s'avorreix i reclama, no? M'estic avorrint, no sé què. Si tu no li fas cas i el deixes que s'avorreixi, trobarà una manera creativa de sortir d'aquell avorriment. Si tu li dones el que sigui perquè no s'avorreixi, no està pensant per ell mateix sobre el desig del que ell vulgui fer. Inventar-se un joc, jugar amb una pedra o simplement seguir-se avorrint, no? Que no passa res. Llavors hauríem de tornar a avorrir-nos una mica més.
0: No, sí, la veritat és que sí. I a més, vull dir, parlant dels nens, els nens també demanen contínuament moltíssima atenció i llavors en algun moment has de deixar-los, bueno, que pensin ells, que busquin.
1: És, no? El millor que pots fer, deixar-los que s'avorreixin i deixar que ells mateixos trobin quins mecanismes tenen per sortir d'aquí si volen.
0: No, la veritat és que sí. Bé, no sé si vols que parlem alguna cosa més. Penso que ha estat una conversa interessant, com sempre. Vull dir, perquè hem reflexionat sobre diferents coses. Jo convido aquí a la gent que li agradi la pintura i que tingui ganes de visitar, pues que vagi a l'Ella, a Can Mañé, que és un espai d'art, un espai
1: especial.
0: Sí, és
1: un centre d'art de l'Ajuntament de l'Ella, que està molt bé, tenen molt bona programació, i podeu anar a les tardes de dimecres a divendres i després tenen obert els dissabtes i els diumenges al matí.
0: Dissabtes i diumenges al matí, ja
1: veieu. I està fins al 26 de juliol. I si algú vol venir i m'ho diu, doncs també el puc acompanyar.
0: Pues ja sabeu, és a dir, teniu aquesta oportunitat, a més de que l'artista us faci una passejada per les seves obres.
1: Exacte.
0: I tingueu un guia cultural. Doncs bé, l'última cosa, tu creus que aquí a Tordera ens falta una sala d'exposicions?
1: Per favor, això seria meravellós. Sí.
0: Tenim espais que pengem coses, però no són exactament sales d'exposicions.
1: És sempre, no? Depèn de quin format d'exposicions vulguis,
0: clar.
1: Però, home, una sala seria, encara que fos, no fos massa gran, però amb unes condicions adequades, es poden fer coses molt, molt bones, vull dir, que sí, sisplau.
0: Bueno, doncs pues fem una demanda.
1: Fem una
0: demanda des d'aquí, una sala d'exposicions, perquè ja tenim un arxiu, tenim moltes coses, la veritat és que tenim bastantes coses aquí a Tordera. També ens faltaria un museu, també, és a dir... Però bueno, poc a poc. La qüestió és anar fent, no? No parar mai i anar continuant i fent coses perquè tots tinguem el món de la cultura al nostre abast. Gràcies, Teresa, per haver vingut i compartir aquesta estona aquí en aquest programa. Que...
1: Gràcies a tu, Carme.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Quan tu vulguis.
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs i ara, jo, com que tenim moltes ganes de remullar-nos, perquè la veritat és que fa molta calor, jo m'ha vingut al cap una cançó de l'any 83 que es diu Vamos a la playa, que és d'un conjunt, que és un duet que es diu Rigueira, que és un duet italià de música italo-disc que va néixer, que són de Turí. El grup es va estar fundat l'any 81 i van ser famosos per gràcies a aquest senzill que van crear l'any 83, des Vamos a la playa, i després van tenir molt èxit amb una cançó que també segur que recordareu, que és No tengo dinero. Qualsevol de les dues suposo que l'haureu cantat en algun moment. Doncs anem a escoltar aquesta cançó, Vamos a la playa.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal de consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
2: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua. I que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
1: Aqualia instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar els PFAS i tornar a fer apta l'aigua de Tordera. L'Ajuntament i l'empresa subministradora treballen per implementar el tractament necessari, tot i que no es pot fixar una data exacta per al restabliment del servei. Escoltem a Jordi Joé, cap del servei d'Aqualia.
3: No puc posar una data perquè el filtre, o sigui, el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes, això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació del producte, de la solució.
1: L'Ajuntament preveu netejar la vegetació del campanar i millorar-ne la seguretat. El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres i garanteix que, si no arriba la subvenció de la Diputació, el manteniment es finançarà amb recursos municipals. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Fa dies que hem demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona perquè és una obra costosa que hem de fer de manteniment. La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: Avui arriba la tercera i última edició de l'Altra Clavé. El festival es fa a les 10 de la nit a la plaça Miquel Martí i Pol, i els pescadors de Sonso deixen de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que l'espècie s'està acabant. El sector demana que es busquin les causes i sospiten de la depuració d'aigües que eliminen els nutrients del mar. Escoltem el pescador Toni Navarro.
4: Home, ja portem unes quantes temporades que se'ns escurça molt la temporada. I nosaltres pensem que és un tema de mediambiental, que les depuradores tiren alguna cosa a l'aigua que impedeix que el sonso creixi.
1: Arriba la tercera edició del Footmas Futbol 7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada adreçat tant a adults com a futbol base local i comarcal. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica ve encapçalada novament per les altes temperatures. Unes temperatures que no pugen tant com ahir. Ahir a l'interior de la comarca van pujar força, a la costa no tant, però sí que hem de dir que les temperatures doncs avui baixaran entre 2 i 3, 4 graus, segons el punt de la comarca on ens situem. Pel que fa als vents, en general bufaran fluixos, uns vents que ho faran de mar cap a terra durant tot el dia d'avui, i hi haurà alguns núvols. Aquesta matinada, de fet, s'ha escapat alguna goteta en alguns sectors de la costa central del Maresme. Tot plegat ben poca cosa, com de fet ja va passar ahir a la tarda. Pluja de fang, pluja poc important, malauradament. Una pluja que no regarà els boscos ni avui ni tampoc els pròxims dies. De fet, aquesta tarda, altre cop, tornem a tenir, com ahir, núvols alts i mitjans que aniran tapant el cel, però sense precipitacions. De cara a demà, s'espera que la jornada torni a estar dominada per l'ambient assolellat, amb unes temperatures que baixen una mica. Dissabte tornen a repuntar i diumenge tornarien a baixar lleugerament. En general, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació marcada per les temperatures plenament estiuenques i, sobretot, per la xafogor molt marcada.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: sí.
1: Bé, bueno, com tal com us he dit al començament del programa, avui teníem diferents convidats, ara ja hem despedit la Teresa Pera, i aquesta tarda, bueno, aquest vespre, no aquesta tarda, aquest vespre, ja sabeu que hi ha tres dijous, que semblen allò de los jueves que brillen más que el sol, això és una dita molt antiga, però sí que hi ha tres jueves, doncs hi ha tres dijous que el Teatre Claver fa una proposta que es diu L'altre Claver. Aquest és l'últim dijous ja, perquè ja acabem, és a dir, és l'última proposta. I avui tenim amb nosaltres dos persones que seran les que formaran part d'aquest espectacle que veurem i que escoltarem aquest vespre. I que agraeixo molt que hagin vingut aquí a passar una estoneta amb mi i a parlar-nos de què és el que podrem escoltar aquest vespre. Bona tarda, Pol.
0: Bona
1: moltes
0: tarda.
1: Gràcies. Bona tarda, Montse. Moltes gràcies per estar aquí.
2: Bona tarda.
1: Bé, doncs jo el micro tancat, li deia amb ell que bueno, tu ets, Pol, és una persona coneguda aquí a Tordera perquè has estat professor a l'escola al Teatre Claver. Per tant, hi ha molta gent que te coneix i, a més, ets, bueno, tothom et té molt, molt ben considerat, és a dir, que això és molt important, que els profes siguin molt, sí, molt considerats, però jo també era profe, però bueno, és a dir, és important que te considerin.
0: Bueno, he tingut molta sort perquè he tingut alumnes també molt macos, vull dir que en realitat la sort és meva.
1: Bueno, que bé, convir. Bé, jo d'aquesta etapa, que ja fa temps, jo no me'n recordo quants anys fa que vas marxar.
0: És que jo tampoc, perquè abans ho pensava. Jo sé que vaig estar com 10 anys o 12.
1: Sí, molts anys vas estar.
0: Però no sé quan era. I abans ho pensava, no me'n recordo, i com al final és com una vida sencera, vaig viure molts anys aquí. Llavors no me'n recordo.
1: Sí. Jo de tu, també t'ho comentava, tinc un gran record perquè em va donar confiança en una obra de teatre en la qual jo havia de cantar. I jo no tinc molt bona oïda, llavors a mi això de cantar em donava pànic, i era terrible. Llavors ella em va donar confiança i vaig ser capaç de cantar. No cantava sola, eh? Si jo hagués hagut de cantar sola, sembla que hagués anat tremendo. Però sí que vaig poder cantar amb la resta de companyes i llavors va ser una experiència i jo vaig sortir supercontenta d'haver pogut fer-ho d'aquesta manera. Bé, aquest vespre veurem, bueno, ja sabeu que l'altre clave ha anat variant, no? A més ha anat incorporant coses noves. Aquest any hi ha una col·laboració, es fa també una petita tasca de gastronomia, no? Que de gastronomia de proximitat, que es fa en col·laboració amb l'Espai Agrari, la Baixa Tordera i el restaurant Can Caselles, que a més, vull dir, és com una introducció una mica, és a dir, provar alguna cosa, fer un petit tast, perquè no és, en realitat no és un sopar, no sé si la gent es pensava que fos un sopar, no és un sopar, si vols sopar realment has d'anar després a la cafeteria i demanar un entrepà o el que vulguis, llavors sí que soparàs. Bé, però nosaltres no estem aquí per parlar de sopars. Senzillament jo introduïa el tema perquè la gent li quedés una mica clar. Què és el que veurem o escoltarem aquest vespre?
0: Vols explicar-t'ho, Montse, una mica?
2: Aquest vespre farem un concert amb una selecció de cançons que hem estat pensant que un bon fil argumental seria començar amb un món una mica oníric que sempre treballem, que seria la mitologia i l'aigua. Llavors començarem potser parlant de dones d'aigua des del foc, primer foc, després l'aigua, dones d'aigua, des d'on viuen, una mica algun poema de Peles Mestre d'una dona d'aigua, i després ja anirem cap al món real amb Mercè Rodoreda i farem un tast de dones treballadores més apartades de la societat, cansades, una mica un univers una vegada cada vegada més fosc de Rodoreda, i llavors ja acabarem amb peces que són textos nostres i això, una mica aquest món que hi ha contrastos entre les dones mitològiques i les dones del món real.
0: En relació a l'aigua també i al riu, no?
2: Sí.
1: És a dir, l'aigua serà el fil conductor, llavors?
2: Sí, l'aigua i les dones.
0: Sí.
1: Llavors serà un espectacle molt femení.
2: Sí. Sol ser-ho, sí.
1: Sí. Llavors, vull dir, nosaltres aquestes peces que tu ens estàs parlant, com que dius que són peces vostres o textos d'autors reconeguts, però que no, normalment no solem escoltar-los amb la música habitual que escoltem, és a dir, serà una mica bastant, és a dir, que haurem d'estar molt pendents del que estàs dient, del que ens esteu dient, perquè no ho reconeixerem, perquè a vegades quan escoltem música volem també reconèixer-la, diem, ah, mira, aquesta peça ja la conec, i tu en aquell moment ja te situes en aquella peça com aquell que diu, quasi bé la pots cantar o interpretar mentalment, no?
0: Clar, vull només dir... la reconeixerà qui ens hagi escoltat una mica, perquè tota la música que fem és nostra, vull dir que no fem versions, és tot creació nostra, i si són textos existents, doncs les musiquem nosaltres, no?
1: Yeah.
0: Aleshores, jo crec que a la nostra música, bueno, tota la música entra a moltes capes. Llavors, si et vols fixar en el text, evidentment has d'escoltar el text, perquè són textos molt poètics, però si no estàs amb el text, t'entrarà com un aroma també a través de la pell, de la oïda, de l'ambient que creem, perquè són cançons molt amb textures riques i...
2: Són molt treballades, no? És molt bonica aquesta pregunta que has fet, perquè realment... És dir, com s'ha de preparar l'oient per rebre aquesta música? Doncs això que deia el Pol, no? Que hi ha moltes capes i fins i tot a vegades hem fet algun concert que hi havia nens jugant al costat i també donava un aire molt bonic. Vull dir que tampoc que estiguis molt concentrat, però si ho estàs, i a més si ets melòman, realment les cançons estan molt, molt, molt treballades i si no s'entén el text per les paraules, el Pol fa una feina d'harmonització increïble, que, bueno, que anem provant això, sí, això, no. I si ha de ser un moment del text que és més obert, que és més alegre, doncs ell fa una harmonia que et transporta cap aquí. Que és un moment més fosc i més íntim, pum, portem l'harmonia cap allà. Que també reinterpretem els poemes a la nostra manera. Mm. Però estan la música i el text no són dues coses totalment separades.
0: També, una cosa bonica que crec que fem i que ens agraeix molt la gent que ens escolta és que posem en context una mica cada cançó i això també...
1: Això us anava a demanar. Pensava, és molt important a vegades perquè, sobretot a la gent que no, molts de nosaltres, jo seré aquest vespre allà, però no tothom coneixem absolutament tot, i a vegades el fet de que a tu te posin en context, t'expliquin una mica el que va, ja te preparen, no? Mm. És a dir, ho agafes d'una altra manera, és a dir, allò de tinc que escoltar una cosa i no sé de què va, no és el mateix, no entra de la mateixa manera. Jo era professora de literatura i jo moltes vegades explicava el context històric, perquè a vegades una obra literària és d'una manera determinada perquè està escrita en un moment determinat. Mm-hmm. En aquell moment, el mateix avui, aquest tema, no el tractarien de la mateixa manera, el tractarien d'una altra manera. Clar. Llavors, clar, jo trobo que és molt important el que tu m'estàs dient que fareu. Penso que sí, que ajudarà molt, ens ajudarà molt a interpretar-ho i a gaudir-ho més, no? Mm-hmm. Jo penso que és una feina vostra, no? Que nosaltres...
0: Bueno, ens surt de manera natural, eh? Vull dir que no és algo molt, molt buscat, però sí que és veritat que el retorn que tenim sovint és que ho agraeixen molt, sí, la gent.
1: Sí, sí, perquè és una... Bueno, jo t'ho dic per mi, és a dir, jo penso que és important, no? Perquè, bueno, a partir de la base de que tothom sap de tot i tothom ho entén absolutament tot, també és... No sé, és...
2: És ingenu.
1: Sí.
2: És que fins i tot quan ens vam posar música a Rodoreda, ens estàvem cada dia donant voltes sobre el mateix text. I això, què deu ser això? Què deu ser? Va, tornem-hi. I al cap d'un bastant temps vam dir...
0: De vegades, al cap d'un any o...
2: Sí, sí. Clar, és el reflex del riu. Ostres, com no ho havíem vist abans. I havíem llegit les crítiques, un munt d'articles, i no ho havíem visualitzat com ho vam visualitzar al cap de molt de temps de mastegar el text. Llavors, tota aquesta feina que hem fet també és una pena que es perdi i clar, ens agrada explicar-ho.
0: Clar.
1: Se'n sembla perfecte. Doncs, a més, vull dir, a banda de la teva veu, no escoltarem el piano, no?
0: Perquè sí, bueno, jo també li faig segones veus de tant en quant.
2: Sí, però... Cada cop però... més principals i menys segones.
1: Què dius?
2: No, no. Prometo.
1: Què dius?
2: Està fet un vocalista...
0: No, faig el que puc, però ella té la... O sigui, la veu és ella i jo... a part d'embolcallar-la amb el piano, pues li faig segones veus.
1: Bueno, vull dir, perquè ja sabeu, és a dir, que nosaltres escoltarem piano, per tant, és a dir, aquests dies hem escoltat guitarres, també hem escoltat altres instruments, doncs avui, bàsicament, el piano serà el que ens acompanyarà, no?, a través d'aquest món musical, a través de l'aigua, a través de les dones d'aigua. Perquè una dona d'aigua, què és exactament?
2: Una dona d'aigua és una fada catalana que comparteix molts trets característics amb totes les fades relacionades amb l'aigua d'Europa. Uh-huh. I la peculiaritat de les dones d'aigua, que és el que ens agrada molt, és que no són immortals, però viuen més de 1,000 anys.
1: Ah, vale.
2: O sigui, són com déus locals, de quilòmetre zero. Llavors, elles no tenen grans poders, però en tenen algun com preveure el futur amb un més vista, no gran cosa, però una miqueta sí. I llavors et poden ajudar a que no tinguis penúries econòmiques, tampoc no et poden fer gaire ric, però són una mica com l'aigua, que t'ajuda a viure i et dona, et manté,
1: I ara que aquests dies en tanta calor que només ens diuen que bebem aigua, no? És a dir, realment veus la importància de l'aigua, no? Diuen, beu aigua, beu aigua. Aquí nosaltres en aquest moment tenim un problema, no sé si ho sabeu, tenim...
0: A Tordera.
1: No, a Tordera. No podem beure aigua de l'aixeta, ni podem cuinar tampoc, perquè està contaminada, i llavors hem de gastar... Bueno, jo ja bevia, l'aigua de Tordera no és gaire bona, normalment l'aire de les canonades a vegades no és gaire bona. Jo ja bevia aigua embotellada, però a més ara, vull dir, l'has de beure... Per tant, la importància de l'aigua, no? L'aigua és fonamental a la nostra vida, no? Mm. L'aigua dels rius, l'aigua del mar i el cuidado que hem de tenir amb l'aigua, no? Perquè aquesta aigua està contaminada, pues perquè no s'ha tractat d'una manera adequada, no? Mm. No sé. Sí.
2: Jo crec que la mitologia catalana, i com totes les mitologies, mantenen aquests éssers, aquestes deïtats, per donar una entitat a aquestes coses importants que a vegades amb el capitalisme, amb el dia a dia i tot això es van destruint, i en canvi hi ha com aquesta consciència que ha perdurat al llarg de tants segles malgrat tot, perquè ara encara la gent sap què són les dones d'aigua normalment, i tot apuntaria que desapareguessin l'imaginari col·lectiu català, perquè és interessant, però la gent ja no es reuneix a la vora del foc, la gent ja no xerra tant, i en canvi segueix, i ara es fan milions de llibres de mitologia, s'han fet sèries, hi ha un gran interès per tot això. Jo crec que és per recuperar una mica la visió del món de les persones. O sigui, és com rebre l'herència de com es vivia abans, com es veia el món, com s'interpretava. I trobo que a través de la mitologia es descobreixen moltes coses del poble, de l'essència.
1: Bueno, és una mica... Diria que recollim una mica la cultura popular, que no s'ha de perdre mai, que va de boca en boca, no? Que és una cosa d'aquelles que sembla que encara que no estigui escrita, no? Perquè sembla ser que el que realment es transmet és el que escriu, però en realitat també hi ha una part oral que la gent explica, no? No sé, els contes aquests que expliquem, que cadascú a més li posa una mica de salsa, no? Però que en realitat no han llegit mai aquest conte, no? La teva mare a vegades t'ha explicat un conte i no l'ha llegida, li va explicar la seva mare o la seva àvia i t'ho expliques. Pues la mitologia una mica també, aquest tipus de, també funciona això, de boca en boca, no?
2: Clar, coneixements de dir aquest gorg és perillós, doncs allà hi havia un dimoni, bla bla bla, i la gent s'ho va explicant, vigila amb el gorg negre que hi havia, no sé què. I era la manera que tenien de dir, denunciar, doncs, coses que passaven a l'entorn més immediat.
1: Ja. Yeah.
2: Sí. Bueno, és que és molt interessant. M'estaria tota una tarda xerrant. I
1: un matí
2: i dies, m'encanta. Bueno. Sí, que talleu-me, sisplau.
0: No, jo no volia deixar de comentar que tenim una col·laboració que ens fa molta il·lusió aquest vespre, que és amb l'aula de dansa del Teatre Claver. I farem una... Bueno, hi haurà una sorpreseta amb tres alumnes de l'escola de dansa que ens fa molta il·lusió.
1: Oh, que
0: així
1: bé,
0: que,
1: no?
0: Qui vingui, pues, tindrà una sorpreseta.
1: És a dir, ja sabeu que aquest vespre doncs, podem anar... Jo ja aniré, vull dir, jo soc de les assídues perquè m'agrada molt la dansa, el teatre, la música, però molts de vosaltres també us agrada, i a més passar una estona allà tranquil·lament, és a dir, mentre pots gaudir-ne de tot això, ja sentats, i després, després xerrar sobre el que has vist, no? Sobre, i comentar-ho. No sé, és superinteressant, no? I aquesta proposta que ens fa el Clavé de situar-nos a la plaça, no? Per prendre la fresca, que de fresca quasi bé no n'hi ha. És a dir, porteu-vos un vano, perquè de fresca no n'hi ha. Quina, bueno, això del canvi climàtic, que hi ha gent que diu que no n'hi ha, em sembla ser que deu ser que deu de tenir aire condicionat tot el dia i deu anar-hi ell, perquè és que el canvi climàtic en realitat està aquí, no? Mm. No sé si voleu explicar-me alguna cosa més. Jo penso que, no sé, si creieu que jo us hauria de preguntar alguna cosa per aclarir una mica més el que veurem aquest vespre.
2: Només dir-vos que avui farem per primer cop tres cançons seguides d'un disc que estem gravant nou.
1: Ah, molt bé.
2: I és un moment especial, bueno, que reservem així per Tordera, de dir, va, fem el cicle
1: moltes
2: de les
1: gràcies.
2: Molineres.
0: Sí.
2: I és bastant... És primícia. Mm. És primícia.
1: Ah, molt bé.
2: I vam dir, mira, Tordera és un lloc idoni. A més, ara m'estava fixant que Tordera, si traiem la T, podem fer Rodoreda.
1: Ah.
2: Amb les
0: és anagrama, no?
2: És anagrama.
1: Molt bé.
2: Dic, mira, ideal.
1: Pues bé, molt bé.
0: Res, jo només si...
1: No, sí, tenim que, temps, eh?
0: Vale. Com que moltes vegades ens demanen que ens descrivim, que fem. Que,
1: bueno, que, clar,
0: llavors,
1: està bé.
0: Jo no sé explicar què fem, però sí que sé dir que el que fem és molt estimat, ens és molt preuat i és singular. I aleshores, en aquesta època en què sembla que si no ets una proposta de masses o mainstream no tens interès, pues crec, m'agrada reivindicar que les coses singulars, si pots anar a presenciar aquesta singularitat, pues és com un regal de la vida. Llavors, nosaltres ho compartim amb qui ens ve a escoltar, i per nosaltres també és un regal, però és com aquesta cosa especial de que la nostra cosa peculiar us l'oferim i esperem que us agradi.
1: Moltes gràcies, vull dir, està bé. Mira, abans amb la pintora, bueno, amb la Teresa, que abans hem parlat, parlàvem de coses singulars, de l'art. L'art té molta singularitat, i a més, jo li deia que ahir havia anat aquí els dimecres, la biblioteca fa una proposta, fa espectacles, i ahir hi havia unes lectures, i la veritat és que era molt singular, era molt especial, i fins i tot les intèrpretes al final ens van dir que una mica ens agraïen que haguéssim estat allà veient-les, que no era una cosa que costava molt, perquè la veritat era un espectacle que costa molt, però això és important, no? És a dir, no anar a veure el que veu tothom, allò, lo de les masses, perquè això també t'enriqueix com a persona. És a dir, senzillament, si segueixes tot, que tot és tan fàcil, que a més te posen una pastilleta, te la prens i ja està, vull dir, amb això no t'enriqueixes, perquè tu no has de fer cap mena d'esforç, tu... Ja està, no? Ja estàs allà, tranquil·lament, que m'ho donguin tot, i que a més ara ens estem tornant molt còmodes, no?
0: Mm-hmm.
1: I volem que tot sigui molt fàcil i...
0: Ens ho donen tot molt mastegat.
1: Molt mastegat, sí. I si no està mastegat, doncs... no? Perquè he de fer un esforç.
0: Sí, nosaltres la feina de mastegar-ho l'hem fet nosaltres a l'estudi. Mm-hmm. Llavors us oferim, i llavors cadascú que agafi el que vulgui.
1: Exacte. No. Molt bé. Doncs jo us agraeixo molt que hàgiu vingut aquesta tarda aquí. Nosaltres ara, vull dir, continuarem amb el programa, tenim una altra entrevista, perquè avui ha estat una tarda d'entrevistes que a mi m'encanta, vull dir, poder parlar amb la gent, que és el més interessant, el més enriquidor, no?, per tots. És a dir, a més, suposo que també pels nostres oients, que anar coneixent diferents opinions i diferents maneres de veure coses dintre del món de la cultura. Bé, doncs us deixo aquí, que us vagi molt bé aquest vespre. Jo us veuré allà a primera fila, o a segona o a tercera, no sé, m'ho han col·locat, i ens ho passarem molt bé. I ja sabeu, si alguna vegada teniu ganes de compartir el que esteu fent a través dels micròfons de Ràdio Tordera, tu tens el meu telèfon, doncs només estic dient, mira, Carme, doncs m'agradaria explicar-te que anem a fer una cosa, tal, pues, cap problema, vull dir, aquí tens els micròfons oberts.
0: Doncs moltes gràcies i per molts anys.
2: Per molts, ai, anava a dir el mateix. Que bé, moltes ganes vale. de tornar, hem estat superbé.
1: Molt bé, gràcies. Doncs ara ens n'anem uns segons a publicitat.
3: Mira. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, continuem amb aquest programa que avui bàsicament va d'entrevistes, és a dir, hem escoltat ara fa uns moments els intèrpretes que tindrem aquest vespre a l'altre clave. Recordeu que aquest dijous és l'últim dia, que és una edició que uneix arts escèniques, gastronomia de proximitat. El festival és un espai de trobada entre artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre, i enguany proposa una proposta gastronòmica formada per tres barquetes exclusives i una beguda, amb la possibilitat d'afegir-hi un plat complementari de la cafeteria del teatre. Aquesta vespre tenim les tres barquetes, que són de petit, una barqueta, una coseta petita, eh? És una és de tomàquet confitat en crema de formatge i alfàbrega, una altra és una croqueta vegetal de pastanaga i carbassa amb maionesa d'herbes, i una altra és un tacó vegetal amb fulla d'enciam amb verdures saltejades. Recordeu que la proposta artística és a les 22 hores, i que ja hem parlat amb en Pol i amb la Montse, que i a més tindrem alumnes de l'escola de dansa que també interpretaran alguna peça. I bueno, ja sabeu que a més part de la taquilla es destina a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té Hatakendeia com a entitat beneficiària, i que cada vespre ha sigut a una persona diferent al que s'ha dedicat aquests diners que hem anat recollint. Bé, com us deia al començament del programa, després avui parlarem amb en Joan Carles Barrera, el president de del Cercle d'Història de Tordera, que jo ara ja tenia una mica d'embolic amb tanta gent, i que veia que el programa, vull dir, hi haurà una conferència sobre el tordarenc Salvador Soliva Romaguera, és un botànic tordarenc, que a més es farà aquest proper dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric, però que a més en el programa ve el que es fa el dia 25. Jo vaig pensar...
1: Una altra conferència.
0: És una altra conferència, no sé si la repetiràs, però bueno,
1: no,
0: vull dir...
1: No, és diferent. És diferent.
0: Bé, és pel dia 25, i per tant jo pensava, bueno, a veure... en principi, agrair-te que tu hagis vingut aquí aquesta tarda, i bueno, qui és aquest personatge del qual ens parlaràs aquest dissabte?
1: Doncs mira, és un personatge nascut aquí a Tordera, al segle XVIII, el 1750, molt lligat al principi a la nostra vila, però que va marxar per la seva feina de botànic i va estar treballant en el Jardí Botànic de Madrid, i també va ser metge de la cort reial del primer Carles III i després Carles IV.
0: D'un-hi-do, no? Quin personatge, no?
1: Sí, a més, bueno, hi ha anècdotes molt divertides que jo us recomano que demà vingueu a escoltar-les, però entre elles, bueno, aquí a la vila de Tordera llavors hi havia un cultiu d'una planta que ara ja no es fa aquí a Tordera, però encara es continua utilitzant molt, que potser algú la coneix, que és el sen o el senet, que és una planta que es pren quan algú té problemes digestius per poder evacuar, i bueno, doncs ell la va promoure molt, de fet va escriure una dissertació, un llibre sobre aquesta planta per promoure-la que es cultivés aquí a Tordera. I després hi ha una altra planta molt que ell no la va descobrir, però sí que la va promocionar, que és la Maria Lluïsa.
0: Jo en tinc a casa.
1: I explicarem també per què es diu Maria Lluïsa.
0: Ah, vale. I no es pot dir per què es diu Maria Lluïsa? Pensa un petit...
1: Bueno, doncs era una princesa, que era la Maria Lluïsa de Parma, que després va ser doncs la consort i reina, que li feia molt mal la panxa i li va posar el nom doncs perquè, bueno, o es diu, que pels problemes digestius que tenia, doncs va prendre aquesta... li van posar el nom d'aquesta princesa.
0: Molt bé, no? Vull dir... Bé, a més, no, el nom és maco. Sí. A mi m'agrada molt. Sí. I és una herba que la veritat és quan la toques, és a dir, fa una olor molt especial, fa unes floretes petites, no? Les flors no són gaire grans, però només que la toquis, que la rossis, ja fa una olor
1: molt cítrica.
0: Molt cítrica, molt bona olor.
1: I no és d'aquí, ens va arribar d'Amèrica. En aquell període ens arribaven moltes plantes perquè teníem les colònies, i aquest personatge, en Salvador Soliva Romaguera, doncs s'encarregava de veure les propietats que tenia, en medicinals, de fet era una persona molt acurada en la seva feina, i va escriure llibres doncs, de les aplicacions que tenien aquestes plantes i per què servien.
0: Bé, doncs aquesta conferència, vull dir, de la que escoltarem tot això, és a dir, aquest personatge, a més que tu dius que va marxar d'aquí perquè, bueno, perquè va anar a treballar a la cort, que ja
1: sí, sí, va anar a Madrid.
0: I va tornar?
1: No, va morir molt jove, va morir als 48 anys. Es pensa que va morir allà, no ho sabem. Vale? Sí que es va casar amb una noia doncs, que el seu pare havia treballat d'apotecari aquí a Tordera, que també és molt conegut com a botànic. Que és Palau Verdara, que doncs, bueno, doncs, es va casar amb la seva filla i després també treballava amb ell allà a Madrid, de botànic.
0: Sembla mentida, no? A mi me sembla com que un botànic és una persona que bueno, no sé, jo no la relacionaria amb la farmàcia, però una mica, per lo que tu estàs dient, aquest senyor també es dedicava una mica a fer guariments, per tant, una mica de...
1: Sí, hem de pensar que en aquella època les principals coses farmacèutiques, els productes farmacèutics, i encara avui en dia, doncs sí, venen de derivats de les plantes. I en aquella època que hi havia moltes expedicions doncs, per la zona d'Amèrica i que es descobrien moltes plantes, doncs hi havia un interès molt important per veure si tenien propietats i utilitats. I això que t'he dit del senet, de que es cultivava aquí a Tordera, era perquè el senet s'importava d'Orient i el cost era molt elevat i el que volien era, doncs, que el tingués abast tothom, per això va haver-hi molt de cultiu de senet aquí a Tordera, en aquella època.
0: Jo és que no l'havia sentit mai, aquesta planta.
1: Pues busca-la, perquè, a més, és que, entre cometes, és genial, eh? Tu la prens a la nit...
0: Sí.
1: I l'endemà al matí pots evacuar perfectament. No és com aquestes coses o pastilles que la prens i de seguida de sortir corrents per anar al lavabo.
0: Sí, clar, que llavors és una... És a dir, no te la pots prendre segons on t'estiguis.
1: Exacte, exacte.
0: Aquesta és una he d'estar a casa preparat per sortir volant, no?
1: És un remei natural i que doncs, té el seu efecte a llarg termini i que no provoca cap tipus d'efecte secundari.
0: Clar, és que, a més, vull dir... Clar, és que la botànica, ara que ho penso, també... clar...
1: En aquella època, bueno, i avui en dia, la botànica també va lligada a la farmàcia, però també doncs, a l'agricultura, al cultiu, vull dir, és que és... vivim de gràcies a les plantes.
0: Sí, gràcies... Bueno, ja mengem moltes plantes, no? Mengem molta verdura, i ara que estem a l'estiu i tenim molta calor, encara mengem més tomà.
1: No, però jo et dic més, vivim gràcies a les plantes, són les que ens produeixen l'oxigen que respirem.
0: Ah, ostres, amb això sí que...
1: Si no hi ha plantes... Bueno, pot haver-hi plàncton, no? Que sí, que també faria la mateixa funció.
0: Però... No, però per això jo ara... Que avui parlava amb el meu home i deia, ostres... No pots, ens haurem de tornar a dedicar a plantar arbres, perquè això de que se vagin cremant els arbres malament, perquè no tindrem tant oxigen.
1: I a més fan una funció amb aquests problemes que tenim de l'acumulació de diòxid de carboni, doncs el que fan és tota la resta, no? Ells ho van acumulant, el diòxid de carboni, van doncs, reduint els nivells que hi ha. Però bueno, això seria un altre tema, eh? No aniria lligat a el que parlaré demà de Salvador Soliva, eh?
0: Bueno, però vull dir, ja que parlàvem... És que, clar, la botànica només... Encara que sigui només a nivell casolà, bueno, la sopa de farigola, quan la gent sempre diu que tinc moltíssimes propietats. Jo, la meva àvia, cada vespre es feia. És a dir, que ella... Nosaltres podíem sopar el que sopéssim. Mira, quan jo anava al pueblo, a casa de la meva àvia, i passava els estius allà, allò que feien abans, que en lloc de fer colònies ens enviaven al pueblo, la gent que tenia pueblo, i anàvem allà a passar l'estiu, jo recordo que ella cada vespre es feia un tupí, que era com
1: una olleta de
0: fang, de sopa de pa, de pa amb farigola i all.
1: I all, sí.
0: I era una cosa... I ella sopava sempre el mateix.
1: La farigola és molt desinfectant, va molt bé, i l'all va molt bé pel cor. O sigui, no sé quina edat va viure la teva àvia.
0: Molts anys, va viure en un antípic d'any, sí. Però sí, ella... És a dir, nosaltres podíem sopar el que volguéssim, però ella, a banda d'això, sopava sempre això, i després... Pues jo què sé, el que siguéssim, si menjàvem nous, jo què sé, ous, el que fos, no me'n recordo, no? El que donava la meva tia per sopar. Però sí que la sopa de farigola, vull dir, era molt, molt important, no? És a dir, que en realitat, i això que tu dius que és molt desinfectant, no?
1: Sí, sí, sí, és un potent, bueno, d'aquí el nom farigola, no? És herba per curar la gola, quan tens alguna infecció.
0: Sí, sí, i fer
1: gargarismes.
0: Fer gargarismes, hi ha gent, sí. És a dir, jo recordo que jo que treballava, i tu també que hem treballat en la docència, sí. Que a vegades la veu, si no la saps impostar bé, te quedes sense veu. Deien que fer gargares de farigola anava molt bé,
1: molt
0: amb
1: bé,
0: mel.
1: Molt bé,
0: sí.
1: I amb mel, la mel també, mel. Doncs és un... Bueno, i que en definitiva la mel surt gràcies a les plantes també, o sigui, és que és, tot bueno, va lligat.
0: Tot va lligat, en realitat, fixem que si no tinguéssim plantes no existiríem.
1: No, jo crec que no. O sigui, anem lligats. O sigui, hi ha una relació, diríem, de simbiosis entre les plantes i tots els éssers vius.
0: Clar, no solament
1: no,
0: els humans, no, els animals,
1: éssers,
0: no?
1: Tots també, els éssers vius.
0: Clar, tots els animals, perquè, clar, tots els animals en algun respiren, per tant, consumim oxigen, sí. I deixem anar anhídrid carbònic, per tant, tota aquesta funció, clar, la fan les plantes.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, per això també te diuen que tinguis plantes a casa, no?
1: Sí, correcte. Aquesta, bueno, hi ha gent això que diu, no, una planta l'has de treure a la nit que te treu l'oxigen. Mentida, no. Això és una fal·làcia total, això de treure les plantes d'un hospital, no? Quan una li regalen les flors...
0: Diuen a l'hospital.
1: No, és mentira. No,
0: per
1: no,
0: això
1: no
0: a vegades inclús les infermeres, és a dir, sí. No deuen de tenir gaire consciència.
1: No, no,
0: diuen,
1: no,
0: les plantes
1: no,
0: a la nit s'han de treure.
1: Aviam, sí que és que a l'espre, doncs les plantes no hi ha llum, no poden fer la fotosíntesi, però la respiració no ens la treuen, elles. És que tot el contrari, l'alegria que ens dona una planta i l'oxigen que
0: tant,
1: es dona, no.
0: I tant,
1: no.
0: Jo avui que és el meu sant m'han regalat un ram de flors i he estat contentíssima.
1: Oi, que bé. doncs mireu, demà si us acosteu...
0: Dissabte.
1: Dissabte, no és demà, és dissabte.
0: Demà passat.
1: Us farem un tastet de Maria Lluïsa
0: i
1: a més també hi haurà una crema catalana amb Maria Lluïsa.
0: Toma! Mireu, a més no solament escoltarem un tema molt interessant sobre aquest personatge que es diu Salvador Soliva Romaguera, sinó que a més tindrem tast de crema catalana amb Maria Lluïsa i què més has dit?
1: I un gotet de Maria Lluïsa, doncs, fresquet, que la gent es pensa que totes les infusions han de ser en calent, i no, també un cop estan fetes es poses en fresc i estan magnífiques.
0: També.
1: Penseu ara amb la gent que pren el te fresc, no?
0: I... Sí, el te fresc, que està boníssim.
1: O el cafè, que el cafè també ve d'una planta.
0: També. Jo ara a l'estiu... El cafè, la xocolata. Jo és que aquí davant, en Joan Carles m'ha assenyalat. Jo, com que avui és el meu son, he portat una capsa de bombons i l'he deixat aquí perquè els convidats anessin agafant bombons i venien. Volia celebrar el meu son d'alguna manera. I llavors, doncs sí, la xocolata, clar, també una
1: que
0: planta
1: la xocolata,
0: del cacau.
1: Diuen,
0: no?
1: Que hi haurà un problema d'aquí poc.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè el cacau es veu que només creix a uns determinats llocs, amb una temperatura doncs, molt, molt regulada i tal, i bueno, el que els canvis que esteu veient, no?, de temperatures extremes i tot això, pot fer que desaparegui una de les coses més preuades que tenim, no?, que és el cacau, el plaer del cacau.
0: Jolines. Doncs hi ha gent que és molt consumidora de xocolata, és a dir, portarà un greu... O pujaran moltíssim els preus, també.
1: Pujaran els preus. Sempre n'hi haurà, perquè això sempre es podrà cultivar,
0: sí,
1: doncs,
0: algun
1: hivernacle o alguna,
0: sí,
1: cosa, però clar, no
0: però
1: és el mateix
0: ja
1: que en
0: no
1: natural.
0: Serà
1: no,
0: com ara,
1: no serà mateix.
0: Perquè la xocolata ara és una cosa bastant a l'abast de tothom, és a dir, bueno, qui no ha berenat pa amb xocolata? És a dir, era el berenar típic de fa molts anys, un tros de pa, una llesca de pa, amb una mica d'oli, depèn d'aquí, i una pressa de xocolata, no?
1: I abans hem de pensar que la xocolata no es prenia dolça. Es prenia amb pebre i sal.
0: Ah, jo amb sal... A mi m'agrada molt la xocolata amb sal. Però suposo que és que la meva mare es va estar molts anys visquent a França, i a França es consumeix bastant amb sal. I és molt bona. No sé si l'heu tastat mai, però la xocolata salada... té una cosa especial, i és molt bona. No és molt salada, no és allò de dir...
2: Jo una cosa que he provat, que seré l'únic dels tres, xocolata però amb truita de patates, com si fos una truita de patates amb patata.
0: O això ja ho trobo. Oh. No sé si m'acaba d'agradar.
2: Sí, és un experiment que va fer un xocolater i que li ha sortit bé.
0: Ah, sí?
1: Bé. Bueno, hem de pensar que entre una truita i una crep... ja no hi ha massa, no? I les creps sí que es mengen amb xocolata.
0: És veritat, perquè hi ha farina, bueno, clar, es fa...
1: Amb bou, no? També.
0: Amb bou, també, sí. Sí, però bueno. Sí. Bueno, sí.
1: Sí.
0: Podria no. ser, podria ser. Estaria bé.
1: Pizza, pizza amb xocolata.
0: Bueno, és que saps què passa? Que nosaltres aquí a Catalunya sí que mengem dolç i salat, però no tothom ens mira quan diem allò que diem que mengem, jo que sé...
1: Jo voleu que, aviam,
0: peres,
1: no té res a veure.
0: Peres, peres, ànec amb peres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ànec amb peres o conill amb xocolata o
0: sí, jo
1: així.
0: Poso xocolata a vegades als rostits.
1: El berenar més millor que tenia quan era petit és que menjava xocolata blanca amb un tros de xoriço picant i pa amb tomàquet.
0: Olin! Això sí que és una barreja especial, no?
1: Bueno, no té res a veure amb això, però bueno. Bueno. Si qui ho vulgui provar, que ho provi. Que...
0: Xocolata blanca.
1: El xoriço picant.
0: Clar. Per un contrast, no? És a dir, que devia ser molt bo. Doncs bé, no sé què ens vols explicar més sobre aquesta conferència, que ens animi a escoltar-te el proper dissabte. Què et sembla?
1: Bueno, s'explicaran unes quantes anècdotes de l'època, vale? del segle XVIII, i bueno, del personatge, tot, una mica el que en sabem, perquè tampoc no és que en sapiguem massa, però bueno, és un personatge d'aquí de Tordera. I bueno, ho complementarem amb anècdotes d'aquella època.
0: Bé, molt bé, és a dir, clar, cercle d'història ens farà el context històric.
1: Exacte.
0: És a dir, només faltaria, no? És a dir, si no, no serien del cercle d'història. Bé, doncs, no sé, Joan Carles, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, abans parlaves de la conferència, però la conferència de Festa Major, que deus de ser el programa que tens, no?
0: No, jo, no? Mira, és de juliol, està equivocat, eh? Ah. Mira, veus, juliol... posa dissabte 18, i llavors no hi és, i en canvi en el dissabte 25 hi és.
1: Ah,
0: està
1: bueno.
0: Està equivocat.
1: Sí, està equivocat. És que es va canviar la data perquè hi havia la coincidència amb un aplec.
0: Ah, vale.
1: I per això s'ha adelantat una setmana.
0: Vale.
1: Vale, no és,
0: però no és que estigués equivocat, sinó que s'ha decidit canviar...
1: Bueno, canviar-ho que... per no coincidir amb una plaquia.
0: No, això normalment, vull dir, és una... No, bueno, està molt bé aquest tríptic, eh? És a dir, perquè ens dona una idea del que, del que podem anar a veure, però clar, sempre és allò que diuen que sempre es pot canviar, les dates es poden canviar. Però jo quan buscava, deia, pues sí, ho posa el dia 25, però vaig tenir que mirar una altra vegada.
1: Sí, vam tenir que canviar per la coincidència amb una plec, i llavors doncs potser la gent no... Bueno, no tindríem tanta assistència, i bueno, per això es va fer el canvi.
0: Molt bé, d'acord. Doncs bueno, jo espero que tinguis molt d'èxit, anirem a prendre tota la Maria Lluïsa. Jo, si vols una branqueta et puc puntar una mica. Tinc una planta bastant xula, eh? Vull dir, i a més jo la podo bastant quan toca, i després brota.
1: És una planta molt maca,
0: molt agraïda. Molt agraïda.
1: Bueno, es fa arbust, eh? Arriba a créixer una mica.
0: Sí, és un arbust. És un arbust, no és una planta, és un arbust. Però bé, a més, jo a mi el que més m'agrada és tocar-la perquè desprengui aquella olor.
1: Molt bona, una olor molt
0: faig
1: bona.
0: Faig així i la frego una mica perquè... I a vegades he agafat una branca i he posat al cotxe, és a dir, que sí que m'agrada molt. Sí, sí. Bueno, doncs molt d'èxit en aquest dissabte, i esperem que hi hagi molta gent que pugui gaudir d'aquesta conferència i de tastar la Maria Lluïsa en diferents versions.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: De res, a vosaltres. Ja saps, aquí sempre teniu el micròfons obert quan vulgueu venir a explicar qualsevol cosa de les que prepareu.
1: Més endavant, eh? Si vols, tot ho faig. Per això te deia que hi ha una conferència de Festa Major que s'organitza conjuntament amb el...
0: Conferència
1: amb la nostra dansa.
0: Balls festius del segle XX a Tordera.
1: Correcte.
0: El dimarts 18.
1: Sí, aquesta bueno, també...
0: Si la vols anunciar ara o si vols venir més tard.
1: Ja vindrem més tard. I no? Parlarem, perquè també doncs, aquest any... me van comentar que probablement la setmana que ve o d'aquí poc sortirà el programa de Festa Major.
0: Yeah.
1: I aquest any també hi haurà la pujada al campanar. Ah. Que la gent es podrà inscriure a través d'un telèfon o a través d'un correu electrònic. Perquè, clar, el número de gent que pot pujar al campanar és poca, i sé que hi ha molta gent que li
0: fa gràcia, no?
1: Que li fa gràcia, eh?
0: Bueno, clar, vull dir, sí, sí. Sé que hi ha gent que fa cua, o com a mi té moltes ganes i que no ha pujat.
1: Bueno, doncs d'aquí poc sortirà.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Joan Carles, per estar benvingut aquesta tarda aquí amb nosaltres. I ara ens n'anem, si tu t'assembla, Pons, posarem una mica de música. Primer tenim publicitat, doncs posem publicitat i després escoltarem una mica de música. Que mireu, que ja com que estàvem parlant d'aigua, abans hem parlat d'aigua, amb les tones d'aigua i més aigua i aquí la platja i no sé què, em sembla que ens anarem a agafar un submarí de color groc, i escoltarem aquesta cançó tan divertida, que després us explicarem una mica la història d'aquesta cançó del submarino amarillo. Doncs gràcies i fins una altra.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Radio Tordera.

Hasta luego.

És una canció que la, va com, la van composar el Lennon i en McCartney, la van gravar el 26 de maig i després la van tornar el 1 de juny del any 66. I la van pertanyir a un àlbum que es deia Revolver. Va ser l'única cançó que va cantar en Ringo i que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits. En Paul deia que el Submarino Amarillo era un dolç molt sucrat que ella havia provat alguna vegada a Grècia. És a dir, no penseu que parlaven d'un submarí, sinó senzillament parlaven d'un postre. La cançó va ser, mai la van interpretar en directe pel grup, perquè ja a mitjans del 66, que és quan va sortir aquesta cançó, ja van deixar de fer gires i per aquest motiu només no va estar tocada mai en viu. I no estan com posterioritat, Ringo Starr sí que l'ha interpretat en les seves gires en solitari i també alguna vegada l'ha cantat en Paul McCartney sobre aquesta cançó. I ara, com us deia abans, recordarem alguna de les activitats que tenim aquest cap de setmana. D'aquest cap de setmana, demà divendres, recordeu, tenim l'audició de sardanes amb la Copla Principal de Banyoles a l'Esplaça de la Grècia. Organitza la nostra dansa. I ja que parlem de la nostra dansa, recordar-vos que el proper dimecres, que és l'últim dimecres del Festival Multipolar, hi ha una cantada amb motiu del 50 aniversari en la nostra, de la nostra dansa amb el Coral Palatiolo del poble d'aquí, de Palafolls. Bé, després també el divendres, i no tenim res, tenim a més d'això, no tenim res més, el dissabte, bueno, sí, anem a dissabte ja. El dissabte tenim la trobada de gegants i trobada de gegants a les 6:15 de la tarda, la 39a trobada de gegants a la plaça Lluís Companys, i al final acabarà a la plaça de l'Ajuntament. També ja sabeu que la nostra dansa no solament fa les sardanes, sinó que de tant en tant fa balls tradicionals. I aquest divendres, precisament, fa balls tradicionals amb el grup Els Presseguers, també a la plaça de l'Església, i podrem escoltar Els Presseguers i ballar aquí amb tots els que tingueu ganes. Això seria una mica el que es farà aquest cap de setmana. I també felicitar a Mas Mora, que perquè tenen les seves festes d'aquest cap de setmana i per tant felicitar-los des d'aquí per les seves festes. I ja res més, vull dir, avui ha sigut un dia molt intens, hem tingut aquí molta gent i també voldrem acabar amb una cançó molt coneguda, molt coneguda. No sé si la recordeu, una cançó que es deia Eva Maria se fue, que és una cançó d'estiu que l'interpretava un grup madrileny anomenat Fórmula Quinta. Per tant, és una cançó coneguda que suposo que tots heu cantat amb alguna vegada i heu ballat segurament perquè es toca molt a les festes majors. Doncs amb aquesta cançó m'acomiado de vosaltres esperant trobar-nos aquesta propera setmana amb aquest programa que a l'estiu agafa el nom de Sota els Tilers, perquè estem a sota dels tilers i perquè busquem la fresqueta dels tilers que tenim aquí davant de l'emissora. Per tant, fins la setmana vinent. I agrair a Pons i a tots els convidats que han estat aquí acompanyant-nos aquesta estona de ràdio. I ara escoltem Eva Maria se fue.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i oberta el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

s-ar apartat ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar. D'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: La restricció, bon dia, a les 9 en punt del matí, la restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important dels tordarencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera. Un 90% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. Escoltem en Santiago López, que és monitor del casal d'estiu.
3: Sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal podem superar aquesta situació.
2: Diumenge, darrer dia per votar els pressupostos participats 2026. Enguany el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Pere García, regidor encarregat del projecte.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
2: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. Escoltem la Caral Ametller, cap de colla.
5: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila.
2: La Cobla Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb el grup Presseguers i l'Arxiu Històric descobreix la figura del metge i botànic Salvador Soliva Romaguera amb un acte a les 11 del matí. Ens en parla la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
6: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
2: I arriba la primera ballada de boxa a Tordera. L'esdeveniment tindrà lloc a l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. En parla l'organitzador Roberto Moreno.
7: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de dos boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió.
2: Tot plegat ho expliquem avui a l'informatiu a partir de les 10, juntament amb la plana comarcal i la previsió del temps. Serà fins llavors.
1: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils? Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No érem conscients de que, més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de soul escoltant aquesta mítica banda de soul britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon
1: dia. Aquest entrepà de sorra...
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí.
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia, enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes, tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què ens diuen. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que hi ha que anen els dits enganxats, imagina't la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amàstic, és veritat. Exacte. Quina angúnia! Vinga,
1: et faig un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, a que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, bueno, clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot exacte. Això, clar. Això ja és una bona referència. Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana.
2: És divendres. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals, i avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules, doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla, i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances, i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desnonament. Sembla que s'ha aturat el macrodesnonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'Oficina d'Habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donaria. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testim.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però mentrestant Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme, i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies, una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament a la Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi que havia revifat, i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I, bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF d'aquí a Sant Quirze i, bueno, mentre vam tenir aigua vam estar apagant i quan es va acabar l'aigua, doncs, bueno, vam canviar de lloc perquè ja no teníem més aigua en allà. I, bueno, llavors l'incendi va anar creixent i vam de deixar-ho pels mitjans aeris perquè ja no hi podíem fer-hi res.
3: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
3: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern, com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, Figueres per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
0: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
3: Sí, ahir a la tarda un Mosso d'Esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai que, per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
0: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
3: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, Mútua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, a Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Center són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
0: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
3: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell los Sirex, Dan Peralbo i el Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
0: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Fins aviat. Bon cap de setmana.
0: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des de UAU saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
5: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra, d'oposició al Plàter.
6: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
5: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
0: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
5: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
0: I ho dèiem fa uns dies del Prèssic, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
5: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
7: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, I hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
5: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
0: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1-1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Peretgón. Marina, bon dia.
8: Bon dia.
0: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
8: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen als usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no abaixen la guàrdia.
9: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
8: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
0: Mm-hmm. I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
8: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
0: Marina Peretgón, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
11: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies Vallès per acompanyar-nos. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, gràcies.
0: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
11: Molt bé, gràcies, nosaltres hi anem a Saco Paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
12: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per les persones que han fugit de casa seva.
11: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
12: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable, i al tornar la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir: i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
11: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
12: Per resumir, jo diria que no, i realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
11: Uh-huh. De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
12: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
11: Uh-huh. Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
12: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
11: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
12: Sí, sempre no sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos al nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
11: Uh-huh. El llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
12: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmaciola, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
11: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
12: Bé, 72 hores, que són els 3 dies que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
11: Clar.
12: És l'aigua.
11: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
12: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
11: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Està molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
12: Bé, quan tenim un incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
11: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
12: Bé, aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials.
11: Uh-huh.
12: Mai farem cas de que digui el veí, etcètera, etcètera. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
11: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
12: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes. I no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers.
11: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
12: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Veure, aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiar o d'amistat per, en cas de que hi hagi una emergència, els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans, i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportit, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
11: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
12: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i, clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, Conecagún, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessitem, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
11: Ja. Bé, Núria, estem arribant a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
12: El que ella ha dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a un... a l'Ajuntament. És l'administració més propera. Has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
11: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
12: Moltes gràcies.
0: Molt interessant. Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
11: Bon cap de setmana, Núria.
10: Obert per vacances.
0: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà uns, quan, no sé quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
13: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
14: Ah, sí? Veus que bé, eh?
13: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link, mira tu si pots des de la tablet perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
14: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
13: Què dius ara?
14: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
13: Doncs no me n'havia donat.
14: El problema és aquest, precisament. Que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
13: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
14: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
13: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
14: Com que ho creus, David?
13: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
14: Home, el primer que has fet per començar és iniciar sessió i el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
13: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
14: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
13: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
14: Com?
13: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
14: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
13: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no ho veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no va la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta. Però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que...

0: amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
1: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina a la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
2: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot això.
0: Més que altres anys, sí, Més que altres...
2: Més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
3: Bon dia.
2: Escolta, explica'm una miqueta... què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com m'ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
3: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
2: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
3: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
2: L'altre dia parlava amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queden més.
3: Sí, vam haver bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
2: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits a...
3: Sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
2: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no?, que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
3: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
2: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
3: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
2: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
3: Els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
2: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, és així, vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
3: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
2: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no, aquest és el més codiciat.
3: No. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquests... d'aquest rang, diguéssim.
2: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros.

0: Una barbaritat, no?
1: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
0: Coneixes...
1: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
0: Que, parlant de negoci, abans ho comentàvem, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
1: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
0: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
1: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... això pot passar.
0: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
1: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, al producte.
0: Em sembla que si no vaig mal entesa, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no? Com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo que per conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
1: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum... però que el pots treure, o sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
0: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, aneu venint més de stickers o aneu venint més dels altres?
1: No, aquest any ha sigut més a la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
0: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes... que fan aquesta col·lecció.
1: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
0: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
1: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits perquè te'n surten per altres que no tinguin.
0: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si sí. T'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, sinó de cromos de futbol d'altres històries i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
1: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones. Són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
1: La distribució de Panini és la que és per tot el país, per
2: molt
1: tant.
2: Bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Molt xula. Ens acomiades, Paula?
0: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
0: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
8: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: El saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui divendres. La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important dels torderencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera.
2: Un 90,8% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. Ens ho diu Santiago López, monitor al casal d'estiu.
3: Sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal podem superar aquesta situació.
1: Diumenge, darrer dia per votar els pressupostos participats 2026.
2: Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat amb partides guardades de l'edició anterior. Ens ho explica Pere García.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera.
2: Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a 7:00 amb la cercavila pels carrers del poble. Ens dona detalls la cap de colla Tordera, Caral Maller.
5: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a 7:00 començarà la cercavila.
1: La cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça.
2: Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers.
1: I l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic Salvador Soliva Romaguera.
2: Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Mercè Torrelles és la responsable de l'arxiu.
6: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
1: I arriba una ballada de boxa a Tordera.
2: L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. Roberto Moreno, organització de la ballada, ens ho detalla.
7: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de dos boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió.
1: Anem a conèixer quin és el temps que ens depara aquest divendres, també aquest cap de setmana, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
8: De moment, temps tranquil, temps estable i ambient assolellat, el que hem de tenir avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes i les màximes faran més o menys el mateix, unes màximes que arribaran als 32, entre valors d'entre 32 i 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a la franja costanera. Vents fluixos que bufaran del sector sud aquesta tarda i situació marítima tranquil·la. De cara a aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, ha de continuar l'estabilitat, el domini del sol i unes temperatures que demà pugen una mica i diumenge podrien pujar una miqueta més, sense arribar a tenir uns valors exagerats, però temperatures plenament estiuenques i una xafugó que també continuarà molt marcada a tot el Maresme.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera. L'estudi realitzat sobre un mostreig de 185 enquestes revela que el 90% de la població compra aigua embotellada en comptes d'utilitzar el servei de subministrament gratuït via camió cisterna. La confirmació de la presència de PFAS a diversos pous de captació de Tordera ha obligat a l'Ajuntament a declarar l'aigua no apta per al consum de boca de manera preventiva en diversos sectors del municipi. Davant d'aquesta situació temporal, Ràdio Tordera ha dut a terme una enquesta ciutadana amb un mostreig de 185 enquestes que posa de manifest la preocupació col·lectiva. L'estudi elaborat per aquesta emissora mostra que la incidència de l'aigua genera una gran inquietud entre els tordarencs i tordarenques. Concretament, un 38,9% dels enquestats afirma sentir molta preocupació, mentre que un 34% en té una mica. Pel que fa a les vies d'informació, el 39% va rebre la notícia a través de canals oficials de l'Ajuntament, un 34% per mitjà de familiars o veïns i un 25% a través de Ràdio Tordera. Malgrat els esforços del consistori per desplaçar camions cisterna gratuïts per diferents barris i urbanitzacions, la logística d'omplir garrafes no està funcionant per la gran majoria de la ciutadania. Un 90% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. De fet, el 76% dels enquestats assegura no tenir pensat anar a la cuba municipal. Entre els motius al·legats al formulari destaquen l'horari del servei, la incompatibilitat laboral, la comoditat i la impossibilitat física de carregar garrafes pesants en cas de persones grans, malaltes o amb problemes de mobilitat. Sectors com el de la restauració pateix amb especial duresa la conseqüència d'aquesta restricció. Diversos propietaris denuncien a l'enquesta una manca de suport i asseguren que l'horari de la cuba és incompatible amb l'activitat comercial. En aquest sentit, Mati Cubero, cambrera del bar La Sardana, ha confirmat que el negoci ha d'assumir el cost d'utilitzar aigua envasada per tota l'activitat diària.
1: És embotellada tot, sí, i la comprem nosaltres, tant de cuina com a la cafeteria. O sigui, per cuinar, per fer cafès, és tot aigua embotellada.
0: A l'altra cara de la moneda, la distribució d'aigua envasada per part de l'Ajuntament als col·lectius atesos pels serveis socials municipals està ajudant a mitigar l'impacte en els serveis i equipaments públics del municipi. Santiago López, monitor del casal d'estiu, valora positivament aquesta col·laboració.
2: Doncs sí, la veritat que és una situació força complicada per al nostre dia, ja que adaptar-nos a aquesta situació doncs ja s'està sent força complicat, però gràcies a l'Ajuntament, amb totes les garrafes i tota l'ajuda que ens està donant, doncs l'estem superant, la veritat. Sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal, podem superar aquesta situació.
0: El consistori ja ha definit la solució per posar fi a la crisi, la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'ETAP, unes obres que seran finançades íntegrament per l'Ajuntament per evitar qualsevol impacte a les tarifes dels usuaris.
3: Arriben els darrers dies per votar en els pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al diumenge 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor dels pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
3: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica adjuntant fotocòpia del DNI o de la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica, i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Pots participar-hi a través de tordera.cat.

0: La colla de geganters i grallers de Tordera organitza dissabte la 39a cercavila i plantada de gegants. Començarà a 6:45 amb la plantada a la plaça Lluís Companys. A les 7 s'iniciarà la cercavila, que recorrerà el carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans i arribarà a la plaça de l'Església. En dona detalls la cap de colla de Tordera, Caral Ametller.
1: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila. Una vegada comencem la trobada a les 7 del vespre, sortirem de la plaça Lluís Companys, passarem pel carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans i plaça de l'Església, on cada colla farà el seu ball, i acabarem entrant doncs, a la plaça de l'Ajuntament, on des de la colla de Tordera farem el nostre ball, de la terra a l'infern. Es faran els parlaments protocolaris i s'entregarà l'obsequi a les colles participants.
0: Hi haurà una desena de colles participants que seran Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. En acabar el recorregut a la plaça, cada colla farà el seu ball davant l'escalinata o avança Caral Ametller.
1: Les colles que aquest any ens acompanyaran són la colla de Lloret de Mar, Caldes de Malavella, Malgrat de Mar, Sant Pol de Mar, Abrera, Cabrils, Salt i Sant Celoni. Un total d'uns 300 geganters rondaran pels carrers de Tordera i tenim moltes ganes de rebre'ls i de poder fer festa. Esperem que la calor afluixi una mica i que puguem gaudir d'aquesta trobada. En acabar la trobada i un cop ja haguem fet la ballada final de totes les colles, ens dirigirem cap a la pista de l'Amistat per fer el sopar de germanor amb totes les persones que ens han acompanyat. Des d'aquí animem a tota la gent de Tordera, petits i grans, a sortir al carrer, a acompanyar-nos, a fer festa i a viure l'estiu, no? D'aquesta manera tan xula que tenim a Tordera amb tantes activitats.
0: La cercavila de gegants és una de les activitats tradicionals de l'estiu que compten amb la participació de petits i grans.
2: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui actuarà la cobla principal de Banyoles, que oferirà les següents sardanes: Cantant per les muntanyes de Josep Vicenç, Els ben trobats de Joan Lluís Moraleda, La nineta dels ulls blaus de Siegfried Galbany, els rossinyolets de l'àvia de Lluís Pujals, Un drac ben panxut de Mercè Navarro, Amé a plec nocturn de Francesc Camps, Noies de Vegas de Ramon Vilà, Muralles al vent d'Aniol Masdeu, Regal de Reis, Obligada de Cobla de Martirià Font i La puntaire de Lluís Badosa. Dissabte serà el torn dels balls folk amb l'actuació del grup Presseguers. Les dues propostes seran a la plaça de l'Església a les 10 de la nit.
3: Un tordarenc que...
0: I aquest dissabte l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric acollirà una xerrada divulgativa per posar en valor la trajectòria de Salvador Soliva Romaguera, un tordarenc il·lustre que va tenir un paper destacat a la cort reial espanyola durant el segle XVIII. Tot i ser una figura poc coneguda per al gran públic, Salvador Soliva va ser una personalitat clau en el seu temps. Metge de formació i doctorat, va destacar també pels seus coneixements en botànica, habilitats que el van portar a treballar directament per als reis Carles III i Carles IV. Als 29 anys va publicar l'obra Dissertacions sobre el sanet, un estudi científic sobre aquesta planta purgant. Tanmateix, un dels seus llegats més rellevants va ser l'estudi en profunditat de diverses plantes remeieres, entre les quals destaca la Maria Lluïsa. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
3: Un tordarenc que doncs, no és massa conegut. Ell va néixer el 1745, o sigui que ens hem de remuntar al segle XVIII, i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV. Us puc dir doncs, que quan tenia 28 anys ell es va desplaçar a Madrid. Ell ell ja era metge, doctorat, i a més també tenia coneixements de botànica, per això doncs va poder treballar a la cort reial. Ell va publicar als 29 anys una obra anomenada Dissertacions sobre el sen, que és el senet, que és una planta purgant, i llavors doncs va fer diferents estudis d'altres plantes remeieres, entre elles doncs va estudiar la Maria Lluïsa.
0: La ponència anirà a càrrec de Joan Carles Barrera Noguera, president del Cercle d'Història i Biòleg, que oferirà una visió rigorosa i amena sobre la vida i l'obra d'aquest il·lustre personatge tordarenc. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de saliva. Durant la xerrada, els assistents podran tastar xarrups freds de Maria Lluïsa. En finalitzar la conferència, s'oferirà una degustació d'una crema elaborada amb la mateixa herba. Ens ho avança Mercè Torralles.
3: La persona que farà la xerrada, en Joan Carles, doncs ens oferirà doncs uns petits xarrups freds de Maria Lluïsa, i després també, a l'acabar la seva xerrada, ens oferirà una crema també feta amb aquesta herba. Bé, vull dir, tothom que vulgui, és una xerrada oberta, amb entrada lliure, per tant doncs tothom que vulgui venir aquí en l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric farem aquesta xerrada.
0: L'acte tindrà lloc demà a partir de les 11 de la nit del matí a l'Arxiu Històric de Tordera. L'entrada és lliure, oberta a tota la ciutadania, consolidant així l'aposta de l'arxiu per realitzar xerrades periòdiques en caràcter històric i cultural sobre figures rellevants del municipi.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat torderenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa dels esports de contacte que promet omplir tota la tarda i fer gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chebli El Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Aquest enfrontament assegura un component emotiu i d'alta intensitat que servirà com a tancament d'or per la jornada. Més enllà del combat estel·lar, l'organització ha preparat una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Roberto Moreno, organitzador de la ballada, ens ho detalla.
2: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de 2 boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió, 2 combats semiprofessionals que es disputaran el cinturó de Catalunya i també 12 combats amateurs amb joves promeses de la boxa. L'event també constarà d'una exhibició de defensa personal femenina on les noies demostraran les seves tècniques. Serà una vetllada espectacular.
1: Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ja ha posat les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i 15 euros a la taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir al propi local de Power Gym Tordera o bé a Barberia Studio Brown, Elisa Xutxes, Supermercat de Sant Pere i Barberia Style and Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring.

0: Obrim plana comarcal i d'interès de la jornada per explicar que la Diputació de Barcelona inverteix 65 milions d'euros en la millora de la xarxa viària local. Són actuacions dins el pla zonal, com la transformació de camins en carreteres, assumint-ne la titularitat i, per tant, el manteniment. També eixamplaments de vies o millores en la seguretat viària. Ens amplia informació Esther Minguell.
1: La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 65 milions d'euros en 120 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori.
2: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a Diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder transformar tot això, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre. Que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, i acaba arribant en un itinerari. O sigui, el complement que porta tot això no només és que imaginar-nos dir no, només fem la carretera, no. Un cop sigui de la Diputació, després hi poden posar la fibra, podem posar itineraris ciclables.
1: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
3: La Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància que compta amb la tasca de prevenció d'agents cívics com a paper clau. Aquests informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc. Avisaran a la ciutadania sobre com actuar en cas d'incendi i detectaran i desmantellaran aquells petits abocaments incontrolats als entorns naturals que poden ser un perill. Catalunya ha patit més de 150 incendis que aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc.
4: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
5: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conets d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans. Per tant, som nosaltres mateixos a qui ens hem de dirigir.
4: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos. Igualment, Fàbrega ha indicat que s'han de reduir les activitats a la muntanya com fumar o fer barbacoes i també ha asseverat la responsabilitat dels ciutadans per avisar les autoritats en cas de veure persones que incompleixin aquestes mesures.
0: Anem a ampliar la informació del temps, la previsió per aquest divendres, per aquest cap de setmana, tots els detalls.
6: D'aquest matí comença amb alguns núvols cap al Maresme Sud, però esperem que ràpidament el sol s'acabi imposant a tota la comarca, un sol que ens acompanyarà durant tot el dia, tant aquest matí com aquesta tarda, potser aquesta tarda amb alguns núvols prims, però en general amb ambient assolellat i una mica menys càlid. Han baixat les temperatures nocturnes entre 2 i 3 graus en relació a la nit anterior, ha continuat sent una nit plenament estiuenca, però almenys amb una calor menys intensa. El mateix faran les màximes, també recularan una mica en relació a la jornada d'ahir, i les màximes se situaran entre els 33 i els 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. D'entrada, s'espera una jornada en la qual els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima estarà tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Aquest cap de setmana, demà dissabte, ha de continuar la tranquil·litat meteorològica, l'ambient assolellat amb alguns núvols poc importants, i el mateix diumenge, una situació en la qual, de moment, el temps no vol canviar, amb unes temperatures que demà, en relació a les d'avui, pujaran un palet a les hores centrals del dia i de cara a demà passat podran pujar una miqueta més, sense arribar a valors extrems, exagerats, però sí que amb una calor ben intensa al llarg de tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge. També durant els dos dies continuarem amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa de la comarca.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi...

0: Veroce.
1: Radio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, un minut que passa de 11:15 del matí. Comencem nova edició, com cada 15 dies, del programa L'Alcaldessa Respon. Avui una edició de rècord, podríem dir-ho així, perquè tenim ara mateix 71 preguntes i encara no les hem acabat d'apuntar totes, les que hem anat rebent. Moltes d'elles, com es poden imaginar, parlant de l'aigua, però no totes, ni molt menys. Agraïm, com sempre, però l'alcaldessa Tordera, aquestes setmanes la tenim gairebé cada dia aquí a la ràdio parlant de l'aigua, per tant... Moltes preguntes que ens han formulat l'alcaldessa les ha respost aquí en directe, però ja saben que aquest és un programa de participació, un programa que vol posar en contacte la ciutadania i l'alcaldia de Tordera, i tornarem a formular les preguntes a l'alcaldessa perquè ens les torni a respondre, per tornar a insistir en aquest missatge a la ciutadania. Per tant, alcaldessa, doncs,
1: si fem
0: avui
1: un monogràfic,
0: dubto molt que pugui respondre les 70 preguntes.
1: Però no, cap problema, i de fet ja plantejàvem la possibilitat que avui fos un monogràfic de l'aigua perquè entenc la preocupació i que hi hagi molts dubtes al respecte.
0: Per tant, doncs, si li endavant. Sembla Sí. Intentaríem agrupar la majoria de preguntes de l'aigua, que algunes, insisteixo, encara les estem rebent per xarxes socials i que les anirem traslladant. Són preguntes que, com insisteixo, he dit, ja les ha respost vostè i les hem explicat pels serveis informatius, però que avui tornarem a recalcar el que la ciutadania ha de saber. Si li sembla, doncs, comencem.
1: Sí,
0: doncs vinga, en Jordi diu: amb el problema recent de l'aigua i tenint en compte que Qualy és l'empresa gestora del servei, com pot garantir que una situació així no es tornarà a repetir?
1: Mireu, ho hem explicat moltes vegades. La situació dels PFAS és molt nova. Els PFAS ens adverteix la Unió Europea que hem de començar a controlar-los a partir del el 2023. Controlar-los, que no vol dir limitar-los. La limitació dels PFAS arriba al gener d'aquest any. El 2023 ens diuen: comenceu a conèixer com es comporten aquests PFAS en els vostres aqüífers, i és el que hem anat fent. 007, 008, 009, 005, 007, durant tots aquests, des del 2023 fins ara, fins aquest mes de juliol, els paràmetres s'han anat movent en aquest entorn. Per tant, vèiem que estàvem al límit d'aquest 01, 0100, que ens marca la llei a partir de 2026. Què ens ha passat aquest juliol? Que es detecta el positiu del
0: 107, si no m'haig equivocat.
1: Aquesta va ser la contramostra. El primer era el 040. De veritat que no ho recordo. En tot cas, la contramostra és el 0107 i és el que aixeca l'alarma de salut, que ens diu: ei, tot i estar a prop de superar per poc el límit, se supera. I, per tant, la declaració s'ha de fer d'aigua, de qualificació d'aigua no apta. Però, així com altres paràmetres de l'aigua, el clor, el manganès, el ferro, es controla des de fa 30 anys, des que Qualia forma s'encarrega de la concessió, els PFAS es controlen des de 2023, i és ara el juny quan salta l'alarma.
0: Per tant, la pregunta diu si es pot repetir. Es pot tornar a repetir?
1: Es pot tornar a repetir fins que instal·lem els filtres de carbó actiu, que és la solució tècnica més idònia per la que estem treballant i que s'ha determinat fa 4 dies.
0: Ens pregunta també en Jordi: quines responsabilitats ha d'assumir Qualia?
1: Mira, la responsabilitat que ha d'assumir Qualia és la de posar els filtres, que és l'única manera que tenim d'atacar els PFAS, ara tècnicament possible, perquè és que no hi ha altra. Aleshores, els controls es fan justament per aplicar les solucions tècniques i la responsabilitat que ens toca perquè aquestes coses no passin. I en aquesta línia és en la que estem treballant.
0: I una tercera...
1: Més que responsabilitzar l'empresa Qualia, que no hi tinc cap interès particular, vagi per davant, més enllà de que és l'empresa gestora de l'aigua a la màxima zona de Tordera, perquè amb Esmora i Sant Daniel se'n cuida bastaments, la responsabilitat de tot plegat em sembla que ens l'hauríem de projectar a l'origen d'aquests els PFAS, que és el que comentava ahir o abans d'ahir aquí a la ràdio. Detectar d'on venen aquests PFAS i quin és el causant d'aquests PFAS. Jo em sembla que hauríem d'adreçar més la mirada en la causa, en l'origen, que no pas en la feina que està fent Qualia, que al final és controlar l'aigua i subministrar l'aigua a Tordera.
0: L'última d'en Jordi diu: hi ha un pla d'inversions concret o només mesures d'urgència?
1: Mira, sí, hi havia un pla d'inversions concret que estava damunt la taula des de fa més d'un any. La concessió de Qualia finalitza d'aquí 4 anys i s'han de fer obres importants, començant per la connexió amb l'ITAM, que era una de les inversions importants que hem de fer abans d'aquests 4 anys.
0: Expliqui'ns què és la connexió.
1: Sí, la connexió a l'ITAM és la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera amb la dessaladora de Blanes, val? Això, aquest fet, ens permetria dissoldre en casos com els que toc, com els que estem vivint, l'aigua de la desaladora amb l'aigua de Tordera. Per tant, això serà la solució definitiva.
0: Que això és el que explicava vostè que fan altres municipis propers.
1: Correcte.
0: Com Palafolls o Hostalric, no?
1: Palafolls, Hostalric o Blanes i molts tots els pobles de l'Alt Maresme, excepte Tordera, estan connectats en l'ITAM. Per tant, amb ells no tenen aquest problema perquè es pot fer dissolució amb l'aigua desalada i, per tant, es rebaixa el nivell de PIFAS. Una de les inversions que hi ha previstes en el termini de 4 anys és aquesta. L'altra era la instal·lació dels filtres de carbó actiu per no arribar a aquesta situació que ens hem trobat ara. L'altra és l'estació de bombament des de l'ETAP fins a Agora Park, perquè Agora Park té pou propi i en qualsevol moment ens dona també un positiu. Esperem que no, però existeix la possibilitat. Per tant, s'ha de connectar a Qualia. I l'altra inversió que tenim és la de la renovació del dipòsit de Sant Andreu, d'aigua de Sant Andreu, que hi ha el cementiri, perquè d'aquesta manera també milloraríem els problemes de pressió que existeixen a Sant Andreu. Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la teníem prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, de l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també, no farem una cosa i després farem el pedaç per una altra. Vull dir que fem-ho tot. De la mateixa manera, s'ha de fer la inversió a abastaments. Ells també han de ser uns filtres de menys capacitat, perquè l'abastament que es dona és a menor abast, a menors ciutadans, però s'ha de fer la mateixa inversió allà. Però sí, hi havia prevista tota aquesta inversió a llarg termini, que fa un any que està damunt la taula.
0: Avancem, en Lluís.
1: Que hi hem anat treballant, eh?
0: Sí.
1: S'havien plantejat diverses fórmules, però ara sí que ens ha tocat. L'espasa de Damocles que teníem a sobre ens ha travessat a ple.
0: El Lluís diu que detectin d'on prové l'abocament, li fotin, diu, un puro a l'empresa que ho ha fet de Tordera o Sant Celoni. Diu, cap inspecció empreses d'aquestes zones havia detectat res?
1: Això és el que justament vaig reclamar a l'ACA des del primer moment, perquè des de l'Agència de Salut Pública també ens diuen que els PIFAS, evidentment, no són components naturals, que són resultats de processos industrials molt relacionats amb les tintures, les pintures, els poliuretans, i que l'ACA està treballant en la zona de mitja Tordera, recordem que nosaltres estem a la baixa, per detectar d'on surten aquests PIFAS. Ens diuen que la resposta, no?, que la solució la tindran a mig-llarg termini, jo el que exigeixo és que sigui de manera immediata, de la mateixa manera que nosaltres ens fan aplicar a mesures immediates i, a més, amb una declaració imminent d'aigua no apta. És el que reclamo, que facin zones de mostreig, que perimetrin les zones i que treballin amb agilitat per saber d'on surten aquests PIFAS. I, evidentment, si a nosaltres ens toca pagar a qui correspongui, evidentment també.
0: Entenc, per tant, pel que ens diu, que si s'arriba a detectar l'origen, hi haurà una multa sobre aquesta empresa.
1: És l'ACA qui és el competent en treballar aquesta qüestió.
0: I aquesta multa revertiria la despesa extra que està fent l'Ajuntament?
1: Depèn dels temes de responsabilitat patrimonial que engeguem des de l'Ajuntament, que no tingueu cap dubte que engegarem.
0: Per tant, entenc que sí, o que s'intentarà que sí. Vinga, avancem a més preguntes que ens fa arribar. La Dolores, parlant de compensacions, diu, hi haurà alguna compensació pels ciutadans amb el problema de l'aigua?
1: D'entrada, que aquesta inversió que es farà ara amb els filtres de carbó actiu l'assumirà directament l'Ajuntament i, per tant, no s'aplicarà en tarifa de l'aigua.
0: L'Emilio diu, per què ens enganyen i no ens diuen la veritat? Diu, fa 3 mesos que se sabia tot això.
1: Tornem-hi. La primera mostra que surt positiva és al maig i el procediment que fa Salut Pública és prendre una contramostra al mes següent. És el procediment net i clar que marca Salut. Quan comuniquem? En el mateix moment que Salut ens diu, hem fet una primera mostra positiva el mes de maig, el 12 de maig. Hem fet una segona contramostra el 17 de juny. És el procediment habitual. I ens comuniquen al cap de 15 dies, 3 setmanes, que és el que triguen els laboratoris a detectar els PIFAS, com que supera el paràmetre encara que tocant el límit, declarem no apte.
0: Per tant,
1: hi ha sempre mostra i contramostra abans de fer una qualificació. Fan el maig, juny i juliol. És el procediment que fa l'ACA. Insisteixo, les analítiques tant d'abastaments com d'Aqualia sempre han estat dintre dels paràmetres. per què uns surten d'una manera i uns surten de l'altra? La mateixa Agència de Salut Pública indica que el nivell d'incertesa en les mostres, en l'anàlisi de les mostres, és del 50%.
0: Que es pot equivocar en un 50%.
1: Es pot equivocar en un 50%, tots els laboratoris. Per tant, davant aquest nivell d'incertesa, d'uns 0,08, l'altre 1,07, 1,1, hi ha un 50% d'incertesa. Què vol dir això? Que estem declarant l'aigua no apta i poder ho és o poder no ho és. Davant d'això i davant d'aquesta incertesa, què ens toca? Protegir la salut de les persones, posar les mesures a les zones aptes i no aptes fins que aquesta qüestió estigui definitivament resolta amb la instal·lació dels filtres de carbó actiu o fins que, efectivament, es demostrin que les analítiques que ens fem ara setmanalment, que abans es feien mensualment, es detecti una clara tendència a la baixa a través de 3, 4, 6 mostres. Això ens ho dirà Salut Pública. La solució definitiva, perquè no ens passi, perquè no haguem de patir, serà la instal·lació dels filtres, però sí que és evident que si hi ha una tendència a la baixa amb les mostres que ens faci prendre l'Agència de Salut i amb els que prenguin ells, si es detecta la baixa, es declararà l'aigua apta.
0: La Carol diu, què penseu fer amb els afectats per l'aigua? És una pregunta genèrica.
1: Doncs el que estem fent amb els afectats per l'aigua sobretot és advertir-los del que ens demana l'agència, que és reduir el consum de boca, ni per beure ni per cuinar, i posar i oferir l'aigua potable amb els sistemes que es poden. Ara mateix, l'aigua que és, no es pot consumir de l'aixeta s'ha de portar d'altres bandes i d'altres aqüífers, perquè, evidentment, el que no estaria bé és que el mateix camió de cisterna traiés l'aigua de l'ETAP. Per tant, és portar l'aigua de fora, que sigui potable, i posar-la a disposició de la ciutadania.
0: En Xavier parla del repartiment de l'aigua potable, demana més franges horàries i més llocs.
1: Sí, això es fa d'acord amb les empreses de cubes. Recordeu que Tordera és un municipi molt gran i que en cas de que no es pugui anar en aquell horari que hi ha a la cuba, per exemple, a Països Catalans, es pot anar tranquil·lament a una zona que no sigui de les afectades, com per exemple Sant Daniel, a buscar aigua de les fonts públiques.
0: L'Anna...
1: Vull dir que hi ha zones que són aptes l'aigua, per tant, tot aquell que no pugui adreçar-se en els serveis que oferim de recollida pot consultar quines són les zones de consum apte i en allà hi ha fonts públiques que també es poden carregar les garrafes en qualsevol moment.
0: L'Anna diu, quan estarà resolt el tema de l'aigua?
1: A mi m'agradaria que el més aviat possible. Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats i a més ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de... de les anàlisis, exacte. No sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que baixessin tots els pifes, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera, perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt, veurem. Haurem d'esperar que... unes setmanes, encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major, amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Ens va parlant de les analítiques. Es fan setmanalment o cada quan es fan aquestes analítiques?
1: Fins ara es feien mensualment. I ara es fan setmanalment, perquè el que ens interessa és conèixer, no?, el comportament setmana a setmana i sobretot tenir molta informació, perquè és que no hi havia informació, massa informació sobre els pifes.
0: Seguim, encara tenim preguntes d'aigua. La Carme en fa vàries, diu, l'Ajuntament s'ha plantejat fer una reclamació conjunta amb altres municipis afectats?
1: Mira, de municipis afectats em consta que hi havia fa temps, ho va passar algun poble de l'Empordà, que també ho han resolt amb la instal·lació de filtres de carbó actiu. Crec que és l'Empordà i algun poble molt, molt petit de Lleida. Altres pobles de la zona que estiguin afectats no em consta, justament perquè ells tenen una alternativa de subministre, que és la connexió a la desaladora, i nosaltres el problema és que tenim... Bueno, al final, un problema, un avantatge, és que no tenim alternativa. Nosaltres tirem d'aqüífer i som sobirans en l'aigua. Els riscos, això, que algun dia ens surti un paràmetre alterat i, per tant, no tenim connexió. L'avantatge, que l'aigua que tenim a Tordera és molt més barata que la resta de pobles que estan connectats a la dessaladora, perquè no vaig enganyar ningú. La connexió a l'AITAM, que és la solució definitiva als PIFAS i a qualsevol altre sistema de contaminació que ens puguem trobar al llarg dels anys, que no ens passi, però ens hi podem trobar, farà que l'aigua sigui molt més cara, com està passant a la resta de pobles.
0: No ho ha mencionat, digui.
1: Deixar-ho clar, l'aigua, el preu de l'aigua anirà pujant, i sobretot quan ens connectem a la dessaladora. Tots els pobles de l'Alt Maresme estan pagant l'aigua molt més cara que nosaltres. Nosaltres, de moment, ens abastem de l'aqüífer i ens va molt bé i no era necessari. Però sí que hem de poder oferir una alternativa a la ciutadania quan ens passa això.
0: No ho ha mencionat, però Palafolls, en principis, també estaria afectat amb un grau, evidentment, molt diferent per Marreixac. Banda Bracet, també sí. Palafolls se suma a les reclamacions que vostè fa a l'ACA. Quina és la relació? Com està anant?
1: Home, l'alcalde de Palafolls entenc que ha d'estar tan preocupat com una servidora per la salut pública dels seus ciutadans. Per tant, jo li vaig informant de les mesures que anem prenent. Són 80 veïns de Palafolls que viuen a la zona de Marreixac que compartim, i per tant ell comparteix de la mateixa manera que jo el tema de salut pública, malgrat nosaltres siguem, des de Tordera som els que subministrem l'aigua a Marreixac, però sí, anem de la mà. I justament era l'alcalde el que deia, no? De dir, nosaltres estem connectats a tot el nucli de Palafolls, a l'AITAM,

0: veuen sense possibilitat de baixar el punt establert amb les garrafes. Com ho podem fer? Ho parla des de l'urbanització Tordera Park. Diu, com ho podem fer? Diu, l'empatia dels veïns és immensa i ens sí. ajudem, però si s'ha pensat en això.
1: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per al SAT, es gestiona des de serveis socials i l'aigua es porta a domicili a través de protecció civil. Alerta amb això, eh? Perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui es reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de protecció civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de protecció civil de Tordera. Ull amb això perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència. La persona que feia la pregunta, en cas de que tingui un problema greu de mobilitat, hauria de posar-se en contacte amb els serveis socials per entrar a llista de la distribució d'aigua a domicili. I apunta una cosa molt important, que és el bon veïnatge. És imprescindible ajudar-nos entre veïns, entre comunitats de veïns, quan passen coses d'aquestes. Va passar durant el Covid, que la gent no podia sortir de casa i aquell que comprava per ell comprava per als veïns. Doncs està bé que en casos com aquests també el veïnatge i la col·laboració ciutadana ajudin a que tot sigui una mica més fàcil.
0: Parlava vostè de la picaresca, per tant, insistir en el missatge de que si l'aigua és de l'Ajuntament, és gratuïta.
1: Evidentment.
0: Per si algú arriba i ofereix aigua per pagament, no és aigua de l'Ajuntament que estigui oferint.
1: Exacte. Això d'entrada, sí, sí. I que, bueno, quan obrim la porta hem de saber a qui l'obrim i fins on te'l deixem entrar de casa.
0: Molt bé, aprofitem això, sí, no? Situacions sí, especials,
1: missatge,
0: no?
1: Exacte, sí, un missatge de tranquil·litat, que no ha de passar, però sí que existeix certa picaresca en casos d'emergències.
0: La Nativitat diu, tenia un aparell d'osmosis, el puc tornar a fer servir?
1: Sí, sí, i tant, sempre que em faci el manteniment dels filtres, que els particulars sabeu que s'han de netejar i s'han de tenir al dia, sempre que els filtres de l'osmosi particular estiguin al dia, cap problema.
0: Anem acabant amb les preguntes que tenim per l'aigua. Avui al començament del programa no ho he dit, però evidentment és un programa que estem fent en directe. Si algú vol trucar al 93-764-2893, 93-764-2893 i fer-nos arribar una pregunta, preferiblement d'aigua, perquè de la resta en tenim moltíssimes avui que no ens donarà temps de respondre-les totes, ho poden fer o també a través de les nostres xarxes socials o el nostre WhatsApp. Anem avançant amb més preguntes, que ara veig que en tenim algunes que ens han arribat en directe. En tot cas, l'Alba, amb el tema de l'aigua, que s'expliqui també si es pot regar l'hort particular o no, si us plau.
1: Es pot regar l'hort particular i és una de les preguntes que s'inclouen en el document de preguntes freqüents que hi ha al web tordera.cat.
0: En Cristian diu, veient el tema de l'aigua que no és potable, la factura de l'aigua serà igual o hi ha alguna reducció prevista?
1: D'entrada, no hi ha cap augment previst. Reducció, home, si redueixes el consum, és evident que tindràs una reducció. El que no hi haurà segur és un augment previst per aquest motiu.
0: A veure, preguntes que ens han arribat en directe per la Instagram, entenc, o TikTok. Diu, se sap cada quan es canvia el carbó actiu de l'ETAP de Tordera, un carbó aculmatat no atrapa les partícules de PFAS?
1: Aquesta pregunta la vaig veure que ens fa feina i l'Ajuntament i tenia previst saber cada quan s'ha de canviar el carbó actiu, que és evident que s'haurà de canviar. És una dada que no recordo, però està previst de fer-se. A més, el carbó actiu és car, això també ho sabem. Però sí, evidentment el carbó actiu s'ha d'anar renovant. No puc dir-te si cada 6 mesos, cada any o cada 2 anys, perquè no recordo aquesta dada, però sí que està previst que evidentment s'ha de renovar la matèria que filtra.
0: És una pregunta molt tècnica que ens fa aquest perfil i de fet ens diu que ha treballat ell 15 anys en una ETAP i que si necessiten qualsevol consell poden consultar-lo.
1: Doncs moltes gràcies i molt agraïts. Però sí, sí, està previst. Evidentment els filtres també es fan, no? La matèria del que filtra es fa malbé i s'ha colmata i per tant s'ha de renovar i està previst.
0: Més preguntes. Bon dia. Voldria saber si aquest problema de l'aigua també afecta els pous que tenim molta gent dels veïnats.
1: Els pous han de passar les seves analítiques i per tant seria interessant que es posessin en contacte amb els laboratoris que la mateixa web de l'Agència de Salut Pública té com a acreditats. Aleshores seria interessant que quan fan els seus, que s'adrecessin a fer qualsevol tipus d'analítica d'aquests laboratoris, sempre quan els laboratoris

0: laboratoris analitzin els PFAS, perquè no tots els laboratoris que hi ha disponibles i acreditats analitzen aquests components, perquè és que són molt nous. I l'Agència de Salut diu que si el pou s'abasteix del mateix aqüífer, tenint en compte...
1: És probable.
0: Exacte. Bueno, tenint en compte que tots els propietaris de pous fan o haurien de fer els anàlisis, no està de més que comprovessin aquestes dades.
2: Des de Sant Daniel diu, fa dos dies que es va dir que la prohibició de beure aigua de boca s'ampliava tot Tordera. Diu, ara diu que anem a buscar aigua a les fonts públiques de Sant Daniel. Diu, en què quedem?
0: Mireu, vàrem dir, fa dos dies no vam dir que l'extensió de la prohibició de l'aigua es fes a tot el municipi, perquè nosaltres no som qui per dir que no beguis de l'aigua a la teva zona, si és apte. Vull dir, això ho ha de dir l'Agència de Salut Pública. Què vam dir? Que hem vist el nivell d'incertesa que existeixen quan analitzem, no?, les analítiques de cada setmana, que ara és Tordera. Ahir va ser, o abans d'ahir, va ser Masmora. Qui et diu que la setmana que ve no és Àgora o és el Pou de Sant Daniel? Què pot pensar la gent, no? Si ara dic, demà, doncs, Àgora, ostres, i per què no ens ho dèieu abans? No, escolta'm, t'ho diem quan tenim les analítiques, que per això es fan. Per tant, per evitar aquesta preocupació, aquesta angoixa que pot generar la situació, no?, de incertesa, d'ostres, i si nosaltres també estem bevent aigua que ens diuen que és apta i la setmana que ve és que és no apta. Davant d'aquesta situació d'incertesa, què ens toca? O què em correspon? Donar un missatge de tranquil·litat i, escolteu, veient com ha anat la situació, aigua per tothom i garantim com a mínim la tranquil·litat de tothom. Una altra cosa, evidentment, és la salut, eh? Però garantim la tranquil·litat de tothom, tots aquells... Perquè jo sóc la primera que davant d'aquest nivell d'incertesa el que em prima és la prudència, com hem fet altres vegades durant aquest mandat, no? Fa molt de vent, tanquem la Fira del Ram, s'ha acabat. Estem en pla Alfa 2, el territori natural de Tordera és... evidentment molt important i ens l'estimem molt, s'han acabat les desbrossades. Anem un pas endavant, doncs amb el mateix criteri, davant de la salut pública. Si la setmana vinent pot haver-hi el risc que se'ns afegeixi un altre pou amb dades altes, jo ofereixo aigua per tothom, sigui apte o sigui no apte, i que sigui la gent que decideixi, doncs mira, com que no me'n fio, me'n vaig a la cisterna, o jo no tinc cap problema per beure d'aigua de l'aixeta, i em bec. Per tant, jo no sóc la competent per dir aquesta aigua d'aquí és apta o l'aigua de tot el poble no és apta. Això ens ho diu Salut. I Salut ens ha dit quines zones són d'aigua no apta per al consum. L'Ajuntament es cura amb Salut, i mai més ben dit, i ofereix aigua per tothom davant la incertesa de totes aquestes dades per això, per garantir sobretot la tranquil·litat de la gent.
2: Hi ha un cert buit, però, no?, pel que m'explica vostè, perquè aquí parlem de Generalitat, al final l'Ajuntament pot assumir certa responsabilitat, entenc, perquè, com diu vostè no pot prohibir que la gent begui aigua, però per sí que té la pressió de la Generalitat, que li està dient unes coses, no? Aquí
0: la, Generalitat
2: la sensació és que hi ha com un buit. No,
0: no
2: sé si ho veu així vostè.
0: La Generalitat és la competent en dir si l'aigua... La competent en salut pública és l'Agència de Salut Pública de la Generalitat. L'Ajuntament és l'organisme responsable de que l'aigua surti en condicions, per tant estem prenent totes les mesures, i l'altre és el que faci la gent. Vull dir, això sí que s'apel·la a la responsabilitat individual.
2: Vinga, anem acabant. També per internet ens arriba una pregunta que diu si es pot rentar els plats a mà amb aigua de l'aixeta.
0: Sense cap problema.
2: I en principi aquí hauríem acabat les preguntes de l'aigua, si no m'indiquen des de control que n'hi ha cap més que hagi arribat d'última hora, perquè anem també amb pantallassos que em van arribant. Per exemple, aquesta última de la Noelia diu, la gent que tenim animals de granja, què fem? Quines solucions donen?
0: Diria que també està dintre del fax. Els animals de granja, a veure, de memòria, consulteu el document que hi està posat, però diria que les granges tiren de pous propis. Per tant, estaríem fora d'aquesta, no?, d'aquesta recomanació, tenint en compte que cada particular es fa l'anàlisi dels seus pous. Per tant, les granges quedarien excloses sempre quan facin les seves analítiques. Però insisteixo, és molta informació la que... hem anat coneixent a l'entorn dels PFAS des de fa 15 dies i no voldria dir una cosa per l'altra, eh? Jo crec que les granges s'hi tiren de pou poden estar tranquils amb tots els animals.
2: Val, insistim en això que ens explicaven. En la pàgina web, en la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un apartat de preguntes freqüents relacionades amb aquest i altres assumptes que puguin sortir. Ja saben també que poden consultar tot el que vostè ha vingut a dir aquí a la ràdio, però també allà ho trobaran per escrit.
0: Sí, perquè a més és un document viu que es va actualitzant en funció de totes les preguntes que ens arriben, si són noves i poden ser d'interès per a la resta de ciutadans. Nosaltres agafem les preguntes que ens arriben per xarxes o per correu electrònic, fem un paquet cada dia, el traslladem a Salut Pública i a la que ells ens contesten, nosaltres actualitzem el document. Per tant, és un document que hi ha molta resposta a dubtes que es generen dia a dia.
2: Així com també els horaris. Jo ho apuntava també a nivell també de ràdio, d'anar recordant, insistint, els horaris i punts de recollida. El punt, entenc, principal seria aquí, en el pavelló dels Països Catalans, com a centre potser
0: sí,
2: més Tordera, accessible.
0: Sí, exacte, perquè hi ha una mica de zona d'aparcament, hi ha zona d'ombra i no entorpeix tampoc la mobilitat.
2: Però que també va a urbanitzacions, per tant, doncs que tothom estigui...
0: A totes les urbanitzacions, insisteixo, abans, perquè és veritat que aquesta mesura d'aigua per tothom pot generar confusió, perquè deia, no, però si era aigua per tothom, a zones aptes i no aptes. La prioritat és garantir la tranquil·litat.
2: Anàlisis setmanals, per tant, entenc que notícies setmanals anirem actualitzant tot això. Gràcies, com sempre, alcaldessa, per ser
0: moltes
2: cada 15
0: gràcies.
2: Dies d'aquesta setmana, especialment també per posar llum, no diria la foscor, però com a mínim esclarir tot aquest assumpte de l'aigua, que evidentment, en el temps que estem, a l'estiu sobretot, és important.
0: I és que no, és a la feina que ens correspon informar a la ciutadania del que passa. Des de l'Ajuntament, i jo personalment no tinc cap intenció en amagar informació, perquè no tinc cap ganes, evidentment, d'anar-me'n a anar a la presó. Vull dir, no tinc cap necessitat ni de dir mentides ni d'amagar informació. Això la gent penso que ho ha de tenir molt clar, que aquest govern estem treballant per solucionar-ho. És un problema nou que ens hem trobat i, per tant, sí que demano confiança i paciència. A les alçades que estem i amb aquestes calors, sé que el que estic demanant és complicat. Però sí, i tranquil·litat, perquè, insisteixo, i no ho hem dit avui, el risc del que passi amb aquests, no? del risc del nivell dels pifes que tenim a Tordera és mínim. Per tant, tranquil·litat, que tot ho arreglarem.
2: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem aquesta edició d'avui. Ja sentíem els senyals que s'anticipaven, que ja ens hem passat de l'hora. En tot cas, l'emplacem en principi d'aquí 15 dies.
0: D'acord, moltes gràcies.
2: Gràcies i que vagi bé. Nosaltres acomiadem aquí aquesta edició de l'alcaldessa Respon. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i per tant entrar en una fase de normalitat.
3: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Aena invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys a Barcelona ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa. No.
4: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

bon dia, molt bon dia a tothom. Benvinguts amb una nova edició de l'Ara i Aquí, el programa que cada matí us intenta acompanyar amb informació, entreteniment i un bon grapat de somriures. Avui volem començar parlant d'un tema que ens toca de ben a prop. En les darreres hores s'ha informat de restriccions en el consum d'aigua de boca després que les anàlisis hagin detectat una presència elevada de microplàstics. És una notícia que lògicament genera preocupació, però també cal enviar un missatge de tranquil·litat. Les administracions i els serveis sanitaris ja treballen per resoldre la situació i el més important és seguir les recomanacions oficials amb serenor i també amb responsabilitat. Perquè estar ben informats és la millor manera d'afrontar qualsevol situació. Canviant de registre, avui també és un d'aquells dies curiosos del calendari mundial. Aquest 17 de juliol se celebra el Dia Mundial dels Emojis. Sí, aquestes petites icones que cada dia ens ajuden a expressar emocions, a dir bon dia, enviar un petó, un aplaudiment, una rialla, sense necessitat de dir gaires paraules, malament, perquè cada vegada es tornem més muts, més doncs, separats un dels altres i socialment doncs, ens anem apartant cada una més a casa seva. En aquest cas doncs, hem de dir que hi ha algunes caretes que acabarien formant part de la nostra llenguatge cotià. Molta cura. Som al mig del mes de juliol, temps de calor, de festes majors, de terrasses, de gelats i de retrobaments. Avui també compartirem alguns que ens per fer front a les altes temperatures, algunes curiositats i aquest mes més tan especial i idees per gaudir d'un cap de setmana en seny, descans i bons moments. I com sempre, no hi faltaran aquestes notícies, la tertúlia, que estarem pràcticament a punt de començar, l'humor i la bona música, els nostres personatges també, les entrevistes i alguna sorpresa més. Així que poseu-vos ben còmodes perquè dintre 10 segons pujarem el volum de la ràdio perquè l'Ara i Aquí ja està en marxa. Bon dia.

0: I abans d'entrar en plena actualitat, saludem a les nostres contertulianes. Avui falta un contertulià que el tindrem a l'altre costat del fil telefònic dins de breus moments. En Carles Andreu, Meli, bon dia.
1: Bon dia, Rosa Maria, a tothom. Ah,
0: Montse
1: bon
0: de Diego, bon dia.
2: Hola, molt bon
0: Conxita
2: dia a tothom.
0: Rodríguez, bon dia.
3: Bon dia, calorós.
0: No, i tant, com cada dia,
1: com cada dia.
0: I bé, abans d'entrar en plena actualitat, us volem recordar una cosa, perquè avui, aquest divendres, tenim aquest espai de sinònim de protagonista Ets tu. Hem de dir que és música dedicada i bé, si voleu sorprendre algú per felicitar un aniversari, enviar un record, donar les gràcies o simplement dedicar una cançó a una persona especial, encara hi sou a temps. Penseu-ho. Ens podeu fer arribar el vostre missatge i nosaltres el compartirem amb molt de gust. I avui us proposarem cançons com aquesta, Sofia d'Álvaro Soler, Happy de Farrah Gullis, Boig per tu de Sau, Volaré de Domenico Modugno, La Bamba de Richie Valens, Bailando d'Enrique Iglesias i Mediterráneo de Joan Manel Serrat. Dit això, doncs estigueu ben atents al telèfon perquè avui podríem fer alguna trucada sorpresa en directe per felicitar, per dir-li hola de part de... Te felicitem, diu que t'estima, i tu, que ens estàs escoltant, només tens de trucar al telèfon de la ràdio 93-764-28-93 i ens hi dius a qui vols que donem aquesta sorpresa. Doncs vinga, ens anem ja directament a fer aquest repàs de notícies.

0: parlant de Catalunya, expliquen que els naixements tornen a créixer. Per primera vegada des de l'any 2008, Catalunya registra un augment dels naixements. Durant el 2025 van néixer més de 54.000 infants, una dada que trenca una tendència de molts anys de descens i que els demòfers valoren amb prudència, però també amb optimisme. Continua la preocupació per la calor. És una secció en la qual cada dia anem fent recomanacions. Ahir vam fer un repàs de totes aquestes dates que ens aporten a estar atents a la meteorologia i que bé, en aquest cas, nosaltres també vam poder fer memòria què s'ha de fer i algunes recomanacions que també algun mitjà ens els va explicar. Doncs bé, anem a fer pas a pas aquestes notícies que es marquen aquesta actualitat d'aquest divendres 17 de juliol, i tots aquí podrem escoltar amb molta atenció amb el que és l'infermera del CAP de Tordera, que ens parla sobre la gastroenteritis.
1: Poden ser víriques, bacterianes o per un excés de menjar. Pots tenir una gastroenteritis per menjar aliments en mal estat, per tocar-te les mans brutes, però hi ha un top one, que és nosaltres, en el món sanitari, és una infecció fecalobucal, és a dir, del culete a la boca. Què vol dir això? Això vol dir que quan anem al lavabo i sortim del lavabo ens tenim que rentar les mans. Per què? Si jo surto del lavabo i estic incubant o ja estic amb una gastroenteritis i toco a la porta sense rentar-me les mans o qualsevol cosa, el que sigui, em vaig per casa tocant coses, l'altra persona potser agafa i toca la porta, que no t'has rentat les mans, i després es toca la cara. Les gastroenteritis poden ser víriques, bacterianes o per un excés de menjar. Pots tenir una gastroenteritis per menjar aliments en mal estat,
0: Sí, que nosaltres fem aquest repàs d'aquestes notícies que en aquest cas, ahir ja el que és aquesta infermera del CAP ens va explicar. També hem de parlar del tema que l'Ajuntament amplia tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca, a qual hi instal·larà filtres de carbó actiu per eliminar el PFAS, això deu tenir un nom llarg, i tornar a fer apte l'aigua de Tordera. És un problema que no coneixem l'origen, però sí que ens coneixem la solució i estem treballant cap aquí. Tot i que s'està treballant la màxima celeritat possible, el cap de serveis ha assenyalat que no es pot establir una data de finalització concreta perquè els filtres han de ser fabricats a mida per adaptar-se a les instal·lacions existents. Una vegada instal·lats es duran a terme els controls analítics per la salut pública i també per verificar l'eficàcia del sistema abans de declarar l'aigua novament apta per al consum. Escoltem el cap de Qualia, en Jordi Joé. Notícies que surten, com va ser el dia d'ahir, en els informatius de Ràdio Tordera.
2: No puc posar una data perquè el filtre es fabricarà a mida per la instal·lació actual, val? Perquè no podem créixer d'allà on som. Això portarà les seves setmanes. Això sí que és així, però sí que serà la solució la més ràpida possible dintre els períodes de fabricació dels productes de la solució.
3: Per tant, el filtre no existeix, sinó que s'ha de fabricar.
2: Sí, el filtre ja es fabriquen no estem inventant res, però sí que ha d'entrar en un procés productiu i s'ha de fabricar.
3: Un cop estigui instal·lat el filtre, entenc que després s'haurà de tornar a analitzar l'aigua i esperar els resultats.
2: Sí, però això, com qualsevol modificació que tu fas a qualsevol instal·lació de tractament d'aigua, Salut el que et demana és que verifiquis que això funciona, com qualsevol, no estem fent coses diferents, sinó que quan ho posem en marxa farem els controls analítics pertinents que ens demani Salut, i en aquest sentit que els resultats incorrectes, que ho han de ser-ho, perquè no estem inventant cap solució innovadora, sinó que ja s'està posant en pràctica, doncs ja es podrà tornar a declarar l'aigua apta amb tota tranquil·litat, i que aquest paràmetre ja no, no tornarà a aparèixer per sobre de valors paramètrics a la xarxa de Tordera.
0: Fixa't de l'UCLA, s'expliquen també que poques persones saben com posar les paraules en el que sentim, el que regula el sistema nerviós. No és màgia, no és un truc mental, és neurobiologia bàsica. Investigadors de l'UCLA han descobert que nombrar una emoció en una situació determinada fa sentir a moltes persones estressades o que fa que se sentin nervioses. Redueix l'activitat de l'amígdala, la zona del cervell que dispara les respostes de l'estrès. I bé, anem agafant doncs, temps al temps i escoltant la rèplica de la Pilar Rola. Hi ha algunes persones que realment ja es bufa una miqueta amb el que van explicant, i sí que en aquest cas parla sobre el que és la llengua catalana. Escoltem-la.

0: No és cert que els catalans no tinguem estat. Sí, tenim estat, però és un estat a la contra. Tenim un estat que erosiona els nostres interessos com a país. Tenim un estat que expolia els nostres recursos, que malbarata les nostres infraestructures, que permanentment ataca la nostra sobirania, la capacitat de prendre decisions, òbviament també la nostra projecció internacional, i que castiga permanentment la llengua, la memòria, la cultura, la identitat de Catalunya. Molt sovint ho fa a través de la política i de les lleis, altres a través dels tribunals, que sempre van a la una contra el català. Lluny de protegir una llengua mil·lenària que preserva el patrimoni de la humanitat, les llengües són patrimoni de la humanitat, aquest estat, l'estat espanyol, permanentment intenta destruir-la, convençut que destruint el català destrueixen la nació catalana. No ens enganyem, no és un atac a la llengua, és un atac a Catalunya, perquè sigui espanyola i deixi de ser catalana.
1: També entrem ja novament en directe. Tenim aquí les nostres contertulianes, que també ja comencem a posar fil a l'agulla. I bé, també hem d'explicar que ha començat la collita de la pera llimonera a Lleida. No sé si a vosaltres us agrada molt. A mi no, no m'agrada aquesta pera. No. En aquest cas hem de dir que són bones notícies per al sector agrícola i que aquestes comarques ja han començat la collita d'aquesta pera. La calor d'aquest estiu ha afavorit el desenvolupament del fruit, que presenta una bona mida i unes previsions de qualitat força positives. I ens anem a fer un repàs també a el que és l'element, que pràcticament tenim moltes estones a la mà. Parlem del telèfon mòbil. T'han dit que la radiació és no ionitzant, però què passa si el bombardeig constant i de freqüència propera a tu d'aquest dispositiu està cuinant de mica en mica les teves vies neuronals i també apagant qualsevol cosa que tu tinguis en ment? Els estàndards de seguretat per la radiació dels telèfons mòbils s'ha basat en el que l'escalfament tèrmic a curt plaç, no en els efectes neurològics acumulatius al llarg plaç de sostindre un transmissor de microongres contra el teu crani durant hores al dia. Aquesta ombra no només té una teoria, va tindre exploracions mèdiques personals d'evidència, seguiment del deteriorament cognitiu i possiblement inclusiu estudis filtrats de la indústria que mostraven una correlació directa entre l'exposició del telèfon i els canvis amb el teixit cerebral. Avui comença al Palau de la Generalitat una novena edició del Festival Internacional de Carilló de Barcelona. Durant diversos dies s'oferiran concerts gratuïts amb músics internacionals i enguany el festival ret homenatge a Antoni Gaudí, el centenari de la seva mort, i el violoncel·lista Pau Casals. Parlem d'Espanya. Espanya, el govern reforça el pla contra les onades de calor. Continua immersa en un episodi de temperatures molt elevades i el Ministeri de Sanitat recorda la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i tenir especial cura de la gent gran i dels infants. L'ocupació turística es manté molt alta. El sector turístic afronta un dels camps de setmana més moviment de tot l'estiu en els hotels, campis i apartaments. I bé, aquestes són algunes de les notícies que marquen l'actualitat d'aquest divendres 17 de juliol. Bé, tot així, deixem la informació per estar uns moments que ens preparem per gaudir de la tertúlia, de la bona música i de que bé, el que volem nosaltres és donar-vos molt bona companyia.

0: I bé, nosaltres sí que ja és moment de fer aquesta salutació als companys que ens aporten la informació de les temperatures. Saludem a la Paquita Albertí, centre del poble, carrer Sant Jordi. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vam tindre ahir.
1: Mira, 35 graus i 8 dècimes.
0: Molt bé.
1: Un grau menys que ahir.
0: Bueno, ja va bé això, eh?
1: I aquest dematí hem tingut 24 graus en 5 dècimes.
0: Aquí sí que no baixa, eh? El dematí.
1: Quasi com ahir, eh?
0: Uh-huh.
1: I ara aquests moments estem a 30 graus.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Un 66% d'humitat.
0: Uh-huh.
1: I marca núvols i sol.
0: Molt bé. Què tens l'equip ja preparat avui per fer alguna escapada aquí a veure aquest concert del Carrilló Barcelona o què, ho feu o no?
1: No, avui tenim d'anar a l'Esplai.
0: Ah, molt bé.
1: Avui fan el dinar.
0: Ai, tens raó, és veritat, ja no hi havia pensat més amb això. Amb això de tant de menjar ja, vull dir, ja passo una mica de llarg. Molt bé, Paquita, moltíssimes gràcies, doncs, per tota la informació que ens dones cada dia, que disfruteu molt a l'Esplai, tinguem un bon cap de setmana, i bé, els teus col·legues que te cuidin i t'estimin molt, eh?
1: Molt bé, vinga. Un bon cap de setmana per tothom.
0: Adéu, fins dilluns, bon dia. Ens anem a saludar amb Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, doncs, amb aquestes temperatures.
2: Mira, la màxima mínima ha sigut
0: de 33 graus, 2 dècimes. Uh-huh. La mínima ha sigut de 23 graus, 4 dècimes. Uh-huh. I, Joan? Ai, no sé si s'ha tallat la connexió amb en Joan o què, però mentrestant doncs direm les temperatures de Fibra Color. Màxima d'ahir 34.2, mínima d'avui 22.9, ara estem a 32.2 i una humitat d'un 61%. Doncs bé, a veure si podem recuperar doncs en Joan González, que ens acabi d'explicar la temperatura ambient que tenim, amb el que ens acaba d'explicar, i jo tornarem per tancada i entrarem directament amb la pregunta que la nostra audiència podrà contestar. I els nostres contertulians també estan preparats, agafats a la taula, sempre a dir, perquè, esclar, els sorprenc una mica. I tinc aquí al meu costat la Montserrat de Diego, que sempre li encanta que faci aquesta pregunta treta de la màniga. És així, no? Doncs vinga. Vinga. Doncs vinga, Joan, acabem de fer aquest repàs. Havien quedat a la temperatura d'avui al matí i bé, la temperatura ambient.
2: Mira, la temperatura ara estem a 31 graus 7 dècimes.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Això representa una temperatura de sensació de 37 graus, 2 dècimes.
0: Oh, caramba! Molta temperatura.
2: Molta. La humitat és un 63%.
0: Molt bé.
2: I el màxim de vent ahir, com es comentava ahir, que era a les 5:50 de la matinada, un cop de vent de 41,8 km hora.
0: Caramba! Aquest vent tan calent encara ens deixa doncs molt més aixafats i malament, eh?
2: Sí, exactament, s'aixafo. Costa molt de dormir, també.
0: Molt bé, Joan, gràcies, que tingueu un bon cap de setmana i ens tornem a trobar el dilluns.
2: D'acord, que bon cap de setmana.
0: Adéu, bon dia.
2: Bona setmana que ve. Adéu-siau,
0: bon dia. Doncs vinga, sí que som 11:45, moment directament de fer aquesta pregunta treta de la màniga, que l'audiència doncs pot escriure el que consideri en el Facebook de la ràdio o, si no, no fer-ho simplement trucant al telèfon de la ràdio, el 93-764-28-93. Entrem en sintonia en la pregunta treta de la màniga, sí? Doncs vinga. Quin és el millor consell que us han donat una persona gran?
3: El millor consell que ens ha donat una persona gran?
0: Sí.
3: Que no esperis mai res de ningú.
0: Ostres, que la feina, eh? Molt bé, eh?
3: A mi una persona gran, parlant de com era la gent i tot això, i em va dir, Montse, si vols ser feliç, no esperis mai res de ningú.
4: A mi, sincerament, recordo vagament, però sé que una vegada em van dir, si tens de fer alguna cosa amb la teva vida, mai li expliquis a ningú el que faràs.
0: Ah.
4: Perquè si expliques, molt malament sortiràs.
0: I pot haver-hi còpia, no?
3: I males interpretacions.
4: I enveges. Enveges també, de sobte.
0: Sí, sí. Conxita, a veure.
5: Jo el que recordo que va ser sempre sigues tu mateixa. Sí. No canvies mai per ningú.
4: Això, clar. També.
0: Molt bé. A veure, vostès, tu, que ens estàs escoltant, quin és el consell que recordes doncs, que t'ha donat una persona gran? El telèfon 93-604-28-93 o bé apunteu en el Facebook de Ràdio Tordera. I bé, no sé si tenim en Carles Andreu a l'altre costat del fil telefònic perquè ens adiés a veure quin consell li farem doncs tot seguit. Anirem amb una petita pausa i entrarem ja directament amb aquesta tertúlia que avui doncs ens aporta també en Carles Andreu.
6: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
11: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
12: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
16: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
6: Ara i aquí, d'estiu.

0: obrim ara la nostra tertúlia d'actualitat. Ai, avui tinc molts de locutores aquí, eh? Perquè començo a explicar coses i després la Montse, la Meli... Sort que la Conxita se'ns aporta perfectament bé, eh? Ja està, veus? Ara també hi tinc gust, eh? Molt bé. Ara obrim la nostra tertúlia d'actualitat. Espero que ja tinguem a l'altre costat el fil telefònic en Carles Andreu. I avui parlem d'una de les notícies polítiques més destacades de les darreres hores. La sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei d'amnistia. Una decisió que ha generat reaccions molt diverses en l'àmbit polític, institucional i social. A veure, en Carles, com ens ho acaba d'explicar, i sí que haurem de buscar, doncs, la impressió a l'hora que hem conegut aquesta notícia, la resolució, el debat polític, conseqüències, etc, etc. Carles Andreu, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, i gràcies. Molt content de tornar a estar aquí.
0: I nosaltres agrair-te també el tema que ens aportes. També vull posar tu del fil a l'agulla, vinga.
1: Mira, bueno, m'agradaria contestar abans la pregunta sobre el Consell.
0: Vinga, pugui... molt bé. Endavant.
1: Mira, ràpidament, me'l va donar el meu avi. Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit.
0: Aquesta és una bona dita, eh? Quasi, Conxita, ve ser el teu, no? Que dius, sigues tu mateix, no?
2: Sí. Si vols que les coses funcionin, fes-te-les tu.
3: Sí. I per anar bé, no li expliquis a ningú com havia dit jo.
0: Mare meva, ja ho he explicat tot, eh?
3: Ha quedat tot enrodolit.
0: Doncs vinga, Carles, endavant.
1: Bueno, sí, jo sabia que ahir era el dia en què es publicaria la sentència, no? Bueno, exactament eren dues sentències sobre dues qüestions... prejudicials, que se'n diuen, no? Bueno, en definitiva, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el de Luxemburg, no confondre amb el d'Estrasburg, bueno, diu que efectivament avala la llei d'amnistia perquè el seu objectiu és el de reduir tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació. I ho fa en dues sentències que responen a dues qüestions, una que planteja l'Audiència Nacional i l'altra el Tribunal de Comptes. A veure, breument i en síntesi, la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió Europea, perquè, per una part, no col·lisiona amb els seus interessos financers i, per una altra part, no és contrària a la seva directiva en matèria de terrorisme. Aquestes dues qüestions són a les que dona resposta la sentència. Resumint, a veure, en el cas de l'Audiència Nacional, que pregunta si els fets de terrorisme, de possible terrorisme, que beneficiarien els membres dels comitès de defensa de la República, si són amnistiables o no. I sí que ho són, perquè... els únics que no ho són aquells delictes greus que afecten els drets humans. Per exemple, en el cas que hi hagi un mort. I aquí hem de recordar que en l'aeroport del Prat hi va haver un senyor que li va venir un infart, no? I va morir d'un infart, i el jutge que d'instrucció d'aleshores, que em sembla que era, no n'estic segur, però em sembla que era, no recordo quin és, intentaven lligar el fet de l'infart amb el fet de que els aldarulls que hi havien hi hagués pogut tenir una relació de causa-efecte, no? I efectivament no tenia res que veure. Va tenir un infart perquè estava malalt d'abans. Mm. Bueno, i l'altre cas, doncs, és el cas efectivament de les despeses pel referèndum, no? I aquí ja hi ha, aquesta ja és una altra qüestió, que aquí segurament el Tribunal Constitucional tindrà que fer rectificar i corregir el Tribunal Suprem, no? Perquè, efectivament, les despeses pel referèndum no afecten a la estabilitat de... En fi, als interessos financers de la Unió Europea, i aquí hi ha un cas molt curiós, que aquell que diu que el Suprem en sembla que deia que no, que no es poden amnistiar ni el senyor Puigdemont ni el senyor Junqueras, perquè les despeses del referèndum no les van satisfer amb la seva butxaca, no? I això els va crear un fin, un enriquiment, bueno, una cosa molt estranya, no?
3: Sí, sí.
1: I acabo ja hi ha un punt molt important, per exemple, de la sentència, una mica de pressa, no? Però hi ha un punt que és el punt 119 de la sentència referida al terrorisme, que diu molt clarament que els jutges dels tribunals espanyols han d'emetre una declaració que digui clarament que la responsabilitat dels amnistiats queda absolutament extingida, cosa que sembla que no ho fan, però que ho han de fer.
0: Uh-huh.
1: I a més ja són, bueno, són ja interpretacions polítiques. És important el gran article d'en Juliana que va escriure ahir mateix, i senyala una cosa, no? Que en un cas de crisi com el que hi ha hagut, senyala el poder que tenen els poders autònoms, no? Els poders, el poder judicial com a autònom. Abans eren els militars, no? Ara són, sembla, les togues, no? Els salvadors de la pàtria i tot això, no? I això és un fet important. Però, bueno, tots dintre, no? I acaba dient que Europa una vegada més, doncs, ha donat un cop a Espanya fent-lo sortir del laberint en què s'havia posat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, ho deixo així, sí, ja.
0: Vinga, aniré donant...
1: Se'n parlarà durant molt temps.
0: Les nostres opinions. Però... Montse, endavant, i tu, jo, Carles, com consideris, doncs dius el que ja hi tinguis que dir, vale? Endavant, Montse.
2: Molt bé, tu no has fet el comentari, que bueno, ja ho sabem tots, que aquí també l'amnistia és vàlida per amnistiar anar al Puigdemont, en els Junqueras i a tots els que estan d'alguna manera, perquè hi ha bastantes persones que no es diuen perquè no són tan famoses o no tan mediàtiques, però hi ha molta gent a darrere d'aquesta amnistia que estan esperant per ser amnistiats, no? Jo, personalment, penso de que aquí hi haurà... O sigui, tinc molts dubtes de que això s'acabi aplicant amb rapidesa. Tenen 2 mesos de temps per enllestir-ho, per tirar-ho endavant i per amnistiar tot el que s'hagi d'amnistiar, però jo penso que no...
0: I les famoses vacances?
2: Bueno, esclar, hi ha el mes d'agost que queda tot paralitzat, però jo tinc els meus dubtes de que això anirà ràpid i no crec que... A veure, potser aquest any quedarà algú resolt, però penso que el Suprem inclús pot ser que torni a demanar alguna cosa a Europa perquè li acabi de confirmar aquesta sentència de que és vàlida. O sigui, faran tots els possibles perquè ni Puigdemont, ni Junqueras, ni les persones que ells creguin que no, pues puguin tornar o puguin ser amnistiades. Faran tots els possibles. Ja van començar que van fer amb una marxa que van fer les togues, diguéssim, els jutges i advocats que estaven en contra de la llei d'amnistia quan es va fer, i van fer una sentada o una concentració davant dels jutjats per demostrar el seu rebuig contra aquesta llei, no? I aquests mateixos seran els que faran tot el que puguin per rebatre tot això d'Europa. A veure, no es pot rebatre perquè és una sentència ferma, però ells aniran buscant tots els subterfugis perquè no vagi ràpid. Potser allò dels CDR serà el més ràpid, no ho sé, perquè també ja té, perdoneu l'expressió, ja té pebrots de que s'hagi de fer una sentència antiterrorista amb unes persones que van fer, no van fer res antiterrorista. Vull dir, i els, a més, aquestes persones encara estan en espera del judici, que els estan demanant 24 anys de presó. O sigui que jo espero que en aquest tema es vagi ràpid perquè no hagin de fer el judici, no hagin de passar de cop l'angoixa de que estan passant aquestes famílies, no? Jo, la meva opinió és que això va per llarg, que faran tots els subterfugis que tu vulguis perquè això no, va, no, no, no pugui ser, i esperem que Europa faci valguer la seva sentència, no? La faci valguer, però jo crec que haurà de tornar a intervenir Europa, perquè des d'aquí a Espanya, des del Suprem o des del el Constitucional poder, no, però el Suprem segur que farà tot el possible perquè no,
0: quines
2: no es faci.
0: Quines conseqüències, Conxita, de sembla que pot tenir la política catalana a partir d'aquests mesos, els propers mesos?
4: Primer voldria aclarir un parell de coses. O sigui, jo sempre havia dit que el conflicte català, mentre estigués en l'àmbit de la política, tenia solucions. Quan passés a l'àmbit judicial, ja aquí pringàvem, perquè és obvi. A Espanya tenim tres poders: l'executiu, el judicial i el legislatiu. Què ha fet en aquest cas? Quan l'executiu decideix presentar al legislatiu una llei d'amnistia, quan encara no es coneixia aquesta llei d'amnistia, els jutges van sortir amb les seves togues al carrer per manifestar-se contraris. O sigui, hi havia una ingerència clara del poder judicial sobre el legislatiu. Faran ara? Sortiran al carrer per demanar perdó per el que van fer? Llavors, clar, quan veus això i dius, aquí realment va haver-hi un... I al marge ja de les manifestacions que va organitzar el PP i tot el que vulguis, i les cargues contra l'executiu...
2: La societat civil...
4: Que hi ha... I les cargues contra l'executiu perquè havien fet una llei d'amnistia, i això moltes vegades quan encara ni sabien quina era la llei d'amnistia. Clar, el Tribunal Europeu...

0: Puigdemont i me vinc a Espanya. Perquè la llei m'està dient que, diu, ara, el detindran, sí.
1: Sí, a veure, Llarena no treu la detenció.
0: Però també seria un acte de lideratge, sí. Que aquí és molt fàcil que un s'hagin quedat aquí, hagin pringat tot i un altre marxés.
1: Però això ja ho havia d'haver fet fa molt de temps, bueno, en Puigdemont.
0: Això és evident. És altra... però,
2: sí, al mateix moment.
0: Però em refereixo que la qüestió és aquesta. I ha dit això, o sigui, ha dit, escolti, potser que en moments en què quan es diu que els jutges estan fent les coses malament, que hi ha instruccions que no són correctes, es tilda a l'executiu de que s'estan introduint en el poder judicial. I, bueno, i quan ho fa el judicial, amb el legislatiu, que és el que té el poder del poble, llavors això ens hem de callar tots i no hem de dir res? Pues la veritat és que no. Jo crec que ara seria un moment perquè es fes una disculpa a tots aquells que es van manifestar a les portes d'un tribunal amb togues, per reconèixer que la llei és una llei que l'ha aprovat el Parlament espanyol i que, per tant, és plenament vigent i és correcte. Per tant, aquí jo crec que això és el més important en aquests moments. És el que ens se deriva de les resolucions que ha pres la Comissió Europea. Ara, ja han dit, els jutges ja ho han dit avui, no l'aplicaran. No es veuen afectats. El Tribunal Suprem esperarà a veure què diu el Constitucional en relació... a determinats recursos que es van fer. I l'audiència tampoc...
1: Són els recursos d'empara, que encara no estan... Els recursos d'empara encara no s'han definit a veure què. I ara aquests recursos d'empara serviran per parar-ho tot.
2: A veure, com pot afectar tot això?
0: Per tant, si vols, no, que badarà... jo acabo. Vull dir, jo, clar, tot això fa veure... O sigui, jo crec que està claríssim que hi ha un poder dins del judicial que vol acabar amb el govern, concretament, i que està utilitzant qualsevol cosa al seu abast per anar en aquesta línia. Llavors em sobta quan surt un senyor Trull que diu: oh, és que aquesta sentència és un èxit de l'independentisme. I dic, chapó. Muy bien. Bueno, ara Junts s'han blanquejat. Sí, gràcies a ells... Gràcies a ells, sabeu,
1: bueno,
0: que
1: això ja ho sabem,
0: més,
1: ja ho sabem.
0: S'ha guanyat una sentència a Europa, com si l'haguessin enviat ells a Europa. O sigui que, a veure, jo crec que s'ha de ser una mica rigorós. I per més que tu tinguis una tendència política i tots puguem defensar les nostres idees, que és absolutament legítim, home, d'aquí a tenir una mica d'objectivitat i de reconèixer les coses, jo penso que no
1: n'hi ha malament. A més, hi ha una cosa que diu l'Europa, que diu en ares de restituir la bona harmonia dintre del que és la nació, no? Això és molt important, no? De que es pugui restituir, perquè Espanya està dividida en dos, i a veure si es pogués restituir, però això és impossible.
2: A veure,
1: és impossible.
2: La Maria no. Este que durant Jo crec que,
0: jo crec que no. Primer, perquè hi han canviat moltes coses. I jo considero que el que és independentista ha de continuar sent-ho. No es tracta de que no ho sigui. Però jo sóc republicana. I no me pondré a defender una república perquè sé que en aquests moments la societat no està preparada per una república espanyola.
1: Però sí que es poden anar fent passos.
0: Fes passos, sí.
3: Som conscients de que a nivell polític cada partit polític vol es comprar per casa seu. És evident que en Trull ha dit això ara perquè li toca. Vull dir, a veure, treu partit perquè és en Puigdemont el que està allà, i a la seva manera estan fent vindre una mica bé la història. Sabem que no arribarem a cap...
0: Que intenten blanquejar determinades decisions que han pres que no s'aguanten per enlloc.
3: Bueno, però...
0: Perquè votar en contra de l'increment de les pensions, votar en contra de coses socials, que com ha fet Junts amb els últims temps...
1: El sostre de despesa...
0: Conjuntament amb Vox i amb el PP...
3: Sí.
0: A mi que em perdonin, però no sé com ho aclaro. No sé com blanquejar.
3: Tens raó, perquè jo tampoc, això tampoc no puc... Vull dir, persones que són votants de Junts, tampoc no l'han entès.
0: Ni ho entendran.
3: Vull dir, doncs llavors aquí també tenim un altre punt que no va a favor. Jo del tema aquest del poder judicial i tal, aquí m'he perdut moltíssim. Lo que sí que és cert és que sé que aquesta decisió que s'ha pres des de Brussel·les, bueno, Brussel·les no me sembla que és de...

0: Luxemburg.
1: Luxemburg. Doncs, molt bé, però estem jugant amb una, com se sol dir, con la iglesia hemos topado, no, sinó con les togues, amb les togues hem topat. I aquí posaran una lupa, intentaran per tots els mitjans de que això no arribi al lloc que s'arribarà, però amb molt de temps vist. Jo crec que això...
2: Home, és molt important, aquesta sentència és molt important, sí, sí, cara al futur, no? Però, que hi ha, però encara hem de veure més coses de lo que és capaç el poder judicial, espanyol. Bueno, encara hem de veure més coses.
1: Que en part hi anirà bé, perquè així encara més s'aniran traient les caretes i sí, el poble...
2: Sí, però hi ha molta gent que hi està, gent que hi està d'acord amb
3: en
2: això.
3: En molt temps que ens agradaria, m'agradaria fer aquest flash, conseqüències polítiques a partir de la política catalana en aquests propers mesos, com la veieu? Com creieu que pot afectar entre el govern central i la Generalitat això? Penseu que aquesta decisió influirà en la confiança dels ciutadans en les institucions? Carles, endavant amb la teva opinió. Sí.
4: Bueno, a veure, aquesta sentència és molt important perquè hi ha una cosa que sí que aconsegueix, i és que facilita la feina al Tribunal Constitucional. Això fa que el Tribunal Constitucional ara pugui resoldre els recursos d'empar pendents i que ho faci favorablement als recurrents. Ara, hi haurà una baralla entre el Suprem i el Constitucional?
2: Sí.
4: No ho sé, però, sí, però és que dona la raó al Tribunal Constitucional. I això facilita la feina al Tribunal Constitucional. I en aquest sentit, bueno, això és una bona notícia per en Puigdemont i per en Junqueras.
1: Així és. Amb això ja estaríem d'acord, ja estaria bé. Vull dir, ja seria un pas...
2: Sí, però, Carles, tingues en compte que estem mitjans de juliol, el mes d'agost sí, no existeix...
4: No, ja, el
2: setembre, al setembre no aniran de pressa, ja començaran el 15 de setembre a dir alguna cosa, o sigui que ens anem a l'octubre, novembre, final d'any...
3: Sí.
2: I a veure...
4: Ja sí, compta amb això. Però, bueno, mira una cosa, una altra cosa... aquí hi ha guanyadors i perdedors, hi ha partits que han perdut, escolta, i tu imagina que ha sigut un manifestant que has anat a les 6 manifestacions contra l'amnistia. Com se queda la cara, no?
1: Tonto.
4: Escolta, sí, el que no he tingut temps és de veure ara avui mateix, per exemple, la premsa, segons quina premsa, quines notícies posen en un primer pla i en un segon pla.
1: També.
4: O les televisions. Per això
2: estem com estem, perquè les persones que han anat a les manifestacions en contra de l'amnistia són persones que ara que hi ha una llei, hi ha un dictamen d'Europa que diu que aquesta amnistia és correcta de la manera que s'ha fet aquí a Espanya i que no afecta per res a Europa, haurien d'entendre aquestes persones que estaven en contra de l'amnistia que no tenen raó, que això és però no serà així.
1: No
2: serà així, seran aquestes mateixes persones aniran a fer tots els subterfugis que puguis per anar-ho allargant al màxim. I aquestes persones que estan a l'exili, aquestes persones que estan esperant un judici i totes les afectades per aquesta llei estan amb angoixa i estan patint. Això també s'ha de dir, no? Vull dir, no és pas molt maco estar a punt de fer un judici que t'activa una pena de 24 anys.
4: El fet d'estar processat o inclús imputat només ja és un perjudici.
2: Però és que tens en vistes una pena de 24 anys, cuidado,
4: Vull dir...
2: Llavors, poder que siguem una mica més persones i entenem de que si hi ha una Europa, tota una comunitat europea que diu que això és correcte, que aquesta llei és correcta, també ho han d'entendre, no? M'imagino jo, si són intel·ligents. Ara, si són uns fetxendes, poder no.
1: És això el que estem dient, que molt sovint es trobaran així. Què deies, Conchi?
5: No, que també li demanaven 24 anys de presó a la dona del Pedro Sánchez sense que ningú sàpiga
0: sàpiga per què.
1: Exacte.
2: I ara ja li tornen a donar el passaport.
1: Si obrim aquest meló i després també hi haurà...
0: Ja li tornen a donar el passaport, però ja li han fotut.
2: El passaport li diuen que no estava segellat i el jutge no sabia que a Anglaterra ja no se segellen els passaports.
0: I es fa electrònica.
2: Per favor, estem fent un ridícul.
0: No, de tota manera hem de tenir en compte una cosa, que el que... Jo crec que l'únic que ha deixat clar Europa és que la legislació espanyola es va aprovar per l'òrgan competent, és perfectament legal, sí. I per tant s'ha d'aplicar.
2: Això és la bona notícia.
0: S'ha d'aplicar.
1: Sí. Sí.
0: A partir d'aquí no ens podem enganyar, perquè tots sabem que hi ha aquest enfrontament legislatiu.
1: I posaran totes les traves possibles.
0: I executiu, sí. Perquè el judicial està fent tot el que pot i més per carregar-se un executiu. Algú se li escapa que aquesta sentència s'aplicaria igual si en aquests moments ja estigués governant PP i Vox?
2: És una de les altres coses que també es pugui anar allargant.
0: Perquè també se li tira molt a sobre del Pedro Sánchez. Per què està aguantant? Està aguantant. Jo, si hagués estat ell, hauria estat
1: tirant
3: plegat. Acabem. Penseu que aquesta decisió que s'ha pres, de tota aquesta notícia, tot el que vindrà, influirà en nosaltres, la ciutadania, en les institucions, ens crearà, doncs, que podem tenir-hi confiança. Carles Andreu, sí o no? Vinga, ben ràpid.
4: Bueno, sí, a veure, això serà positiu. Almenys a la llarga.
3: Influirà. T'ha influirà tu en la confiança en aquestes institucions?
4: Ah, bueno. No, a veure, el poder judicial està molt desprestigiat. I aquí hi ha les enquestes que diuen que com un 60% d'enquestats creuen que la justícia no és imparcial. Mm. I això, aquesta dada hi és, eh? I és greu, sí. Perquè no tenir confiança en la justícia, no sé, és un fet negatiu. Mm. I costarà recuperar la... ara,
1: per què
4: té desprestigi el poder judicial? Mm. Bueno, perquè hi ha també, per culpa seva, perquè hi ha molts jutges que fan moltes extravagàncies. El jutge pentinat, per exemple, etcètera.
1: Sí. Sí, vull dir, jo soc del 60 i pico per cent de que no estic d'acord absolutament, perquè...
3: T'influirà amb la teva confiança en les institucions?
1: Evidentment sí que m'influirà, no estaré pas com abans, que podies anar i anaves amb tota la seguretat del món, ara vas amb aquella por pensant, ui, em passarà o no? Vull dir, no.
3: Montse.
2: No sé si influirà o no influirà. En la pèrdua de confiança en el que és la part jurídica, sobretot de lo que ve de Madrid, de lo que ve del Suprem, de lo que ve del Constitucional, tot això sí que que perdem una mica de fiabilitat i de creure-hi, no? Aquí a Catalunya no sé si influirà molt. Influirà el fet de que els partits quedaran, per exemple, no sé si toca dir això, no? Perquè per exemple Junts ha perdut molta credibilitat, i un dels fets perquè ha perdut credibilitat és per el fet de no tenir el líder aquí a Catalunya, no? I de tenir la a Waterloo i de prendre decisions que no eren les correctes, de posar persones a davant a la meva manera d'entendre, com la Míriam Nogueras o la Laura Borràs, posar persones a davant que han demostrat que no han sigut vàlides per lo que han hagut de fer. Tot això sí que d'alguna manera influirà. Ara, en quant a lo que és les institucions judicials, jo només lo de Madrid.
3: Conxita.
0: Jo voldria trencar una llança per la majoria del poder judicial, que són persones, jutges, treballadors, que fan la seva feina, que prenen les decisions molt correctament, i crec que això s'ha de saber respectar. Una altra cosa és que hi hagi togados, conservadors, que estan fent tot i més, però que no ho han amagat, perquè no sé si recordeu aquella frase del Cossidor, es deia, que diu, no, la sala segona del Suprem la controlem per darrere.
2: Per la porta de darrere, sí.
0: O sigui, a veure, sí que és cert que a les altes institucions judicials hi ha persones que, sentint-ho molt, estan prevaricant.
1: Exacte, i llavors això fa que el poble no hi cregui.
3: Clar.
1: Simplement així. Carles. El poble no pot creure.
3: Carles, sí,
4: bueno, totalmente
5: presuntamente, d'acord amb la Conxita, no? Que luego nos denuncien.
1: Això mateix, presuntamente.
4: Sí, totalment d'acord amb la Conxita, no, ha, no, no es pot afegir res més.
3: Molt bé, així, Carles, gràcies.
4: A tots els de baix, molt bé, els de dalt no tant.
3: Gràcies per les teves aportacions amb aquest tema, no, i t'esperem la propera setmana.
0: Gràcies i molt, molt bon cap de setmana.
1: Gràcies a tots. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
3: Aquest home s'ho treballa també, deixa'l.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, divendres 17 de juliol, les tres paraules del dia són enquesta, gegants, saliva. Enquesta, la restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera. I diumenge, darrer dia per votar en els pressupostos participats 2026. Gegants, dissabte arriba la 39a trobada de gegants a Tordera i la cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça. Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers. Saliva, l'arxiu històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic tordarenc Salvador Saliva Romaguera en un acte a l'arxiu històric a les 11 del matí. I arriba la primera vetllada de boxa a Tordera. L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. Cap de setmana on destaquem la 39a trobada de gegants de Tordera començarà a 6:45 de la tarda amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. Hi haurà la participació de 10 colles participants, la de Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. Escoltem Caral Lametller, cap de colla.
8: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila.
7: Avui, 17 de juliol, és el Dia Mundial de la Justícia. També és el Dia Mundial de l'Emoji. Avui és Sant Aleix. Falten 2 dies per la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Falten 38 dies per Sant Bartomeu per al 24 d'agost. Esperem un divendres amb cel radiant i assolellat amb màxima que pot arribar als 34 graus amb bastant aixafogor cap de setmana on es manté el sol sense treva i les temperatures pujaran una mica més. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer OB, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys, informar de la mort de la senyora Carmen Garrido Cardona, als 73 anys, i del senyor Enric Herrero Barranchina, als 70 anys. Fa un any explicàvem que els equips de teràpia intravenosa de la Corporació de Salut del Maresme i de les Selves consolidaven com a referents en eficiència i seguretat. Fa 5 anys s'instal·laven càmeres a les illes de contenidors de Sant Daniel, Àgora Parc, Terra Brava i Masmora, i fa 10 anys Tordera celebrava la cloenda de la campanya Voluntariat per la Llengua, que aquell curs havia comptat amb una dotzena de participants.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: A veure, si voleu sorprendre algú, felicitar un aniversari, enviar un record, donar les gràcies o simplement dedicar una cançó a una persona especial, encara hi sou temps, perquè comencem aquest especial postdata tu. Ens podem fer arribar el vostre missatge i nosaltres els compartirem molt de gust. Farem, doncs, que una persona rebi una sorpresa directament a casa seva. Veig aquí que el nostre poble sempre s'ha dit que els problemes pesen una mica de menys quan ens mirem amb un somriure. Per la qual cosa, abans de tot això que els faig la proposta dintre res, pocs moments, per això ara que és el moment de deixar parlar el bon humor. Acudits i anetos i alguna sorpresa perquè riure és gratis i s'encomana. Endavant amb aquest moment d'humor amb el senyor Eugenio.
14: Saben aquel que hiciera un ruso y un andaluz estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren. Llevaban 2 días de viaje, no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el hielo el ruso y dirigiéndose al andaluz le digo: excuse me, you speak English? Dice: no, piquinglino. ¿De vous parler français, monsieur? Francés, no. ¿De lei parla italiano? Dice: yo soy español. Dice: oh, español. Gran país España, interesante. Yo conocerá un poco carácter español es. Vascos, gente brava. Gallegos, trabajadores, catalanes. Ahorrativos. Castellanos, valencianos, andaluces. Grandes pintores en España reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Cuixart, Tàpies, Ramon Catmany. Interessante obra, gran arquitecto català, Gaudí. Impressionante templo, sagrada família. Per favor, senyor, de què parte d'Espanya és vostè? Dice: yo soy de Jerez la Frontera. Dice: oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera, importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar, hacer grandes cruces con caballos árabes e ingleses, conseguir gran raza. Jerez de la Frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca Puerto Santa María, cerca Cádiz, Tacita de Plata. Dice: dice, ¿usted dónde? Dice: yo soy ruso, señor. Dice: ruso de la marinera. Cosa extraña Rusia. Cosa curiosa Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice: muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice: muy bueno de mi ruso. Dice: ¿de qué parte de Rusia usted? Dice: yo soy de la estepa. Dice: muy bueno los polvorones, muy bueno los polvorones.
3: I abans d'entrar de ple en el programa, doncs obrim aquests espais, un espai que personalment més ens agrada. Ens falta, doncs, que arribi el nostre company, Joan Madrid, però mentrestant tenim la companyia de l'Assumpció Jiménez. Bon dia, Assumpció.
15: Hola, bon dia, bon dia.
3: Si voleu felicitar algú, enviar una abraçada, recordar una persona, un aconteixement, nosaltres, doncs, estem aquí a punt per, en aquest cas, doncs, buscar la cançó i oferir-la. I també podem podem saludar la persona que tu diguis. Només teniu que fer que demanar-ho per al WhatsApp o, si no, també fer-ho per al mitjà de lo que és el telèfon 93 764 28 93. Doncs bé, tenim propostes avui, com he dit, aquesta cançó de Sofia, Happy Bunch per tu, Volaré, La Bamba, Bailando i l'Empordà. Doncs bé, comencem amb aquesta primera cançó que tenim a punt.

0: I bé, anem escoltant aquesta versió de Sofia. Això sí, esperant, doncs, la seva participació i que en aquest cas, doncs, puguem donar avui una sorpresa a qualsevol persona que vostès considerin que celebra, que vol recordar, que vol, doncs, en aquest cas, doncs, celebrar el seu aniversari i dedicar-se'l amb ell mateix. 93-764-28-93 o bé escriure'n al WhatsApp de Ràdio Tordera. Sí, ja tenim aquí, mentrestant podem aprofitar, no, sí, aquest moment. Sí. Tenim aquestes cançons per anar posant. La Happy, Boig per tu, Volaré, La Bamba, Bailant i l'Empordà. Quina voldries?
1: Va, Boig per tu.
0: Boig per tu, vinga. I a qui la vols dedicar?
1: Especialment a tu, que t'has tornat a reincorporar, tot i que faci ja uns dies, gràcies a Déu. I, bueno, que tot...
0: Gràcies. Llavors,
1: a totes les Carmes de Tordera, que hi va ser el seu sant.
0: Molt bé. Doncs Boig...
1: Una bonica cançó de Sau, eh?
0: Per tu, de Sau.
1: Sí.

0: Quin hi ha acabat boig per tu. Bueno, Joan, amb l'Assumpció jo t'he dedicat aquesta cançó,
1: L'hem dedicat a mi, bon però això dia. No ho he sentit, ja venia per la ràdio,
0: bon
1: no he sentit
0: dia,
1: ni per
0: bon
1: el cotxe
0: dia,
1: venia jo.
0: Bon dia.
1: Bon dia, tingueu ja l'audiència, tots, i tu també, i l'Assumpció també, va.
2: Bon dia.
1: Us afegeixo totes dues.
0: Oh, molt bé, moltes gràcies, molt bé. Amb aquest programa, postdata a tu, doncs anem fent les coses pensant en aquesta nostra audiència, Joan?
1: Ho pensava, però no ho he dit.
0: No ho hem dit. Ai, no ho hem dit, Assumpció.
1: Què passava amb la nostra audiència? No,
0: sí, home, que tant que sí. La nostra audiència, que ens l'estimem molt,
1: Vostè perdoni.
0: Bé, nosaltres sí que volem doncs, que la gent ens truqui, que ens enviï un WhatsApp, si no, podeu enviar el telèfon particular, que també...
1: També, que tens un telèfon particular que ningú el sap. A la Rosa Maria la truqueu i no agafa.
0: Això també és veritat, això també és veritat. Vinga, Joan, què s'expliques avui?
1: Bueno, us explico que avui portaré a Miquel Martí Pol, però aquell noi si els he passat una llista de cançons que tu vas dir que podia...
0: Sí,
1: I, clar,
0: sí,
1: jo dic,
0: sí.
1: Si no els dejan, perquè a veces no els dejan, no? És que Ràdio Torrer és molt difícil de contactar, però esperem que l'audiència sí que ho sigui.
0: Home, a veure...
1: Siguin contents, que els hi posem un programa fresc als matins, amb aquest sol que cau.
0: Déu-n'hi-do, fa molta calor també avui,
1: Molta calor, això que deien que avui baixi 2 graus, però jo que no els he notat els 2 graus, no sé si vosaltres sí. Però bé, què ha dit l'Assumpció al final? No ha dit res.
0: L'Assumpció té a punt una llegenda, Assumpció?
1: Una llegenda, on anirem, Assumpció?
0: Sí, sí, sí.
2: De la llegenda de l'Liceu de Barcelona.
1: Bé, això és molt fort,
0: Sí, sí.
1: En el Liceu, jo tenia un amic i una amiga que tenien entrades preferents.
0: Caramba.
1: Però no puc dir els noms perquè la gent tindria d'enveja.
0: Escolta'm, i amb tada preferent on es posen ben bé davant?
1: Tenen palco allà
0: al palco dret, molt malament. El palco molt malament.
1: Ah, perquè tu no has estat mai al palco, tu sempre vas allà a la Galliner.
0: Jo, la veritat, en els palcos el coi t'agafa rampa,
1: Depèn d'allò on te'n poses.
0: Ah, vale, molt bé.
1: És que tu ets molt... Tens unes postures molt rares.
0: Bueno, has vingut avui molt inspirat,
1: Avui he vingut inspirat, Avui no és com l'altre dia que vaig venir una mica cremat.
0: Espantat.
1: No, avui he sentit per la ràdio que estan fent el programa, a Madrid no hi era. Com pot ser això?
0: Vinga, va. Som-hi?
1: Va, vinga, l'Assumpció.
0: L'Assumpció, vinga, va. Anem amb aquesta llegenda tan bonica, no?
2: Sí,
0: doncs
2: sí.
0: Va, vinga.
2: Bé, doncs diu, la llegenda del Liceu de Barcelona. A veure, diu, l'any 2000, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona va tornar a obrir les seves portes. El van haver de reconstruir després del terrible incendi que el 31 de gener del 1994 l'havia destruït. Però, contents i orgullosos per la reobertura, els barcelonins oblidaven, com tan sovint obliden, la seva pròpia història, que el Liceu és un edifici maleït, que ha patit al llarg de la història catàstrofes de tota mena. A veure, diu, el solar que actualment ocupa el Gran Teatre de Liceu es va edificar l'any 1662, un convent de l'ordre dels Trinitaris. Però el convent, com si la terra damunt la qual havia estat construït fos maleïda, va tenir una vida curta i accidentada. Durant la Guerra del Francès, les tropes napoleòniques el van fer servir com a magatzem. Va ser després club polític de tendència liberal. I, finalment, quan va recuperar l'ús com a edifici religiós, va ser incendiat durant la Bullanga de 1835. Damunt les ruïnes del convent s'edificaria el Liceu. I va ser això el que li va conferir la seva fama sinistra. I és que el teatre, en aquell temps, no servia només per les representacions d'òpera, sinó que s'hi celebraven tota mena d'actes socials. Entre aquests actes hi havia la celebració dels balls del Carnestoltes, que sempre eren ocasió de disbauxa i de tota mena, i eren molt mal vistos per la societat més ben pensada. Aleshores, va començar a circular per Barcelona una estranya història. es deia que els balls i les representacions teatrals havien ofès l'esperit dels frares enterrats a l'antic convent i sota el teatre, clar. Asseguraven que aquests esperits venjatius castigarien Eliseu i que tard o d'hora aquest seria destruït per un diluvi de foc o un diluvi d'aigua. Ningú no en va fer cas. Normal. Ningú no en va fer gaire cas d'aquesta mena d'històries. Van fer malament. El diluvi d'aigua es va produir el 1862, quan unes pluges torrencials al Pla de Barcelona van provocar la crescuda de totes les rieres i que la Rambla baixés de la Boqueria en avall com un tumultuós torrent. Però aquella riuada no va inundar Eliseu, perquè Eliseu ja no hi era, o més ben dit, només en quedaven unes ruïnes calcinades. El diluvi de foc havia caigut l'any abans, el 1861, en forma del primer incendi que va destruir el teatre. Sí, sí. Mai no se'n va escatir del tot les causes, però sí que va córrer el rumor que entre les cendres del teatre havia aparegut una misteriosa inscripció que deia: «Soc un mussol i vaig tot sol. Si el torneu a aixecar, jo el tornaré a cremar». Mai no es va arribar a saber res d'aquest estrany mussol. Però el fet és que quan Eliseu va ser reconstruït, la desgràcia no el va abandonar. El 1893, un anarquista va llançar dues bombes Orsini a la platea durant l'entreacte de l'òpera Guillem Tell de Rossini. Una de les bombes no va explotar i encara avui es conserva en el Museu d'Història de la ciutat de Barcelona. L'altra, caiguda entre les files 13 i 14 de la platea, va fer una vintena de morts. I el 1994 el foc va tornar a arrasar el teatre. La interrogant està en que és viva encara la maledicció del Teatre Eliseu de Barcelona?
1: Jo crec que no.
0: Déu-n'hi-do, és molt interessant, aquesta història, perquè sí, és allò que sempre ens hem quedat, bueno, jo, vull dir, amb l'incendi aquest últim que hi va haver-hi, però tot...
1: Però tot va ser un producte de poder ampliar-lo, se van salvar totes les coses més interessants, es van poder apartar en un lloc i poder, la raó era poder-lo ampliar i que la gent pogués gaudir, la gent que no era tan noble i que tenia prou diners per arribar-hi i poder oferir unes entrades més econòmiques perquè poguessin disfrutar del Liceu.
0: Molt bé,
1: crec que la cosa va ser així.
0: Bueno, també podria ser, això, Joan, podria ser. Bé, nosaltres, Joan, l'Assumpte i jo, ens agrada donar sorpreses.
1: Ai,
0: i en aquest
1: ara?
0: Cas, sí, i en aquest cas, doncs, ens han demanat, doncs, donar una sorpresa. I, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Truquem des de Ràdio Tordera.
3: Sí, sí, gràcies.
0: Bé, ens han demanat, doncs, una cançó.
1: Sí, ja sé.
0: Estem trucant amb aquí. Qui és vostè?
3: Jo sóc l'Angi.
0: L'Angi. L'Angi.
1: Hola, doncs, Angi, què tal?
3: Molt bé, molt bé, molta
1: calor,
3: però bé.
1: No, doncs, això no és res.
0: Bé, el telèfon ha sonat com menys t'ho esperaves, Angie?
3: Sí, tant.
0: Oh,
3: i tant.
0: Bé.
3: Ha sigut una sorpresa.
0: Bé, doncs, vols celebrar, vols dedicar, sí. què vols fer? Ens ha agradat molt, doncs, que ens enviessis, com anem demanant, doncs, per WhatsApp. Joan, recordem el telèfon del WhatsApp?
1: Mira, jo tinc el telèfon aquí apuntat. És el 611-45-13-81.
0: Val.
1: Per WhatsApp podeu trucar-nos o demanar-vos la cançó que us agradi o dir-nos què penseu d'aquest programa o felicitar l'Assumpció per les seves explicacions que ens treu del Liceu precisament avui i que segurament que la setmana vinent ens portarà alguna altra història bonica. I això és el nostre programa,
0: doncs
1: poder arribar a vosaltres.
0: Ring, ring, ring. Angelina, quina cançó t'agradaria escoltar?
3: Aviam, nosaltres, mira, m'has donat l'ocasió de poder telefonar per dir-vos que m'agradaria el diumenge a l'Antoni i jo fem 58 anys de casat.
0: Oh, oh, molt bé. Felicitats.
1: Ja vindrem a fer el pica-pica.
0: Felicitats.
3: Gràcies. Llavors m'agradaria, com és molt antiga aquesta cançó, quan ens vam casar ens vam posar per obrir el ball, el vals de les mariposes.
0: Oh, que maca.
3: I llavors, si la teniu, doncs m'agradaria per recordar doncs, aquests anys que portem junts i que ojalà siguin molt més.
0: Ai, molt bé, Angie, molt bé. Doncs bé, salutacions amb el Temel Antonio, el teu marit.
1: Sí, felicitats, una abraçada ben forta a tots dos.
0: Escolta'm, la tenim a punt. Me diuen els controls que la tenim a punt i podeu començar a ballar com vulgueu. Una abraçada.
3: Ara mateix el ballem a la vostra salut.
1: Molt bé.
0: Adéu-siau, gràcies. Adéu-siau.

0: rosa.
1: Doncs bé, esperem que l'Antoni i l'Angelina, l'Angelina i l'Antonio, doncs hagin gaudit d'aquests primers seus compassos.
2: Feliç aniversari, eh?
1: Feliç aniversari,
2: una abraçada molt forta.
1: Molt gran, eh? Sonsi, també l'envies tu?
2: Doncs Sonsi està, no sé què mira allà a la pantalla.
1: Sí, s'està mirant.
2: S'està estressant.
1: Joan, va vinc això que ens aporta sempre, mira, tot tan interessant.
2: Avui parlarem de Miquel Partipol.
1: Sí.
2: Tenim una plaça aquí, en el Claver, dedicada a ell. Per tant, us parlaré de la seva existència, d'on va néixer i tot el que va
1: passar. Molt bé.
2: Us sembla bé? Després recitarem una poesia d'ell.
1: Molt bé.
2: Mira, Miquel Partipol va néixer a Roda de Ter l'any 1929... Va ser una persona amb una delicada salut i quan tenia 19 anys va tenir una tuberculosi que el va obligar a estar molt de temps al llit, durant el que va agafar una gran afició a la lectura. Durant aquest temps, la seva xicota va estar sempre al seu costat. Passat un temps, l'any 1956, quan ella ja havia superat la malaltia, ell l'havia superat, m'he equivocat, es varen casar i varen tenir dos fills. Però, novament, l'any 1970, Miquel es va tornar a posar malalt i va contraure una esclerosi múltiple. Com sempre havia fet la seva esposa, va estar acompanyant-lo i no es va separar mai d'ell. Això és el que nosaltres exigim per totes les persones que contrauen matrimoni i, com diuen, a l'enfermetat, amb la salut... Sempre hem de ser fidels, ja que fem un pacte de matrimoni i hem de viure junts. Per tant, jo d'ell havia triat una poesia que és molt bonica, molt difícil de recitar perquè és una prosa poètica.
1: Molt bé, però tu en saps, Joan.
2: Bueno, jo en sé, fins a un cert punt.
1: Posem una mica de música instrumental de fons, d'aquesta de piano, sí?
2: Els hi he posat una música, no sé si tu havies triat una.
1: No, una música, no, la música per acompanyar-te amb la poesia.
2: Sí, per acompanyar-me, sí, jo els hi havia posat.
1: Sí.
2: A veure.
1: Molt bé.
2: I ara parlem de Miquel Martipol, com va escriure aquest poema. Ara mateix. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven els dramaturgs insignes no s'han complert. I els anys passen de pressa, de res a poc, i sempre amb el vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus a terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res doncs val l'enyor o la complanta ni el toc de disciplina de melancolia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tot solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible.
3: És maco.
1: És que maca. És preciosa, eh? Sí. Sí, molt maca.
2: Hombre, us
1: diré, i ben interpretada, també hi veure.
2: Oi, que me quedaré sort que no veuen,
1: l'audiència. No, però el que dius, esclar, és difícil, és difícil.
2: És un personatge interessant, que ens va interessar molt acollir-lo al nostre poble i que vam tenir la delicadesa de conèixer-lo personalment i va assistir quan vam fer la inauguració de la plaça Miquel Martipol en el Teatre Claver.
1: Sí.
3: Una pregunta, Joan. Vam fer fill predilecte de Tordera?
2: Fill predilecte no, però sí que li vam dedicar aquesta plaça i que ell va assistir al recital que vam fer de poesies per ell.
3: Sí.
2: I verdaderament va ser molt emocionant rebre'l amb la seva persona que l'acompanyava sempre, que va ser sempre al costat i el va apoyar en tot. Va ser ella la que va escriure els versos perquè ell no podia, i és molt interessant llegir una biografia de Miquel Martí i Pol. Els que podeu, aneu a la biblioteca, busqueu la seva història i quedareu pues, meravellats, perquè la seva història és molt important. A més, també tenim en Lluís Llach, que ha cantat poemes d'ell, i això bé. També ens arriba molt. La història d'un personatge que estima la Terra,
1: i molt vinculat a Tordera, també,
2: vinculat a Tordera, perquè nosaltres vam tenir aquesta delicadesa de dir, pues els seus poemes ens agraden, els hem de treballar, els hem de fer, i ell, com li vam dir que teníem aquest treball fet, pues va voler venir aquí a Tordera, i va ser molt amable d'estar aquí el dia que vam inaugurar aquest teatre.
1: Va ser molt emocionant, Joan.
2: Pues aquesta és la història.
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Joan. Doncs bé, segurament que en el curs de l'estiu en duràs alguna altra poesia més d'ells.
2: Sí, tenim una que és molt important per ell. Ara no l'he dut, perquè bueno, també tenim el temps limitat. Però La fàbrica és un altre poema que va fer ell.
1: La fàbrica?
2: La fàbrica.
1: Ai, mira.
2: És parla d'una persona que va anar a treballar a la fàbrica i deia, quan va entrar, perquè era molt educada, i els hi contestava a tots, sí senyor i moltes gràcies. Ai. Aquella persona es va casar, és la història de la poesia, aquella persona es va casar i també va tenir una noia, i va arribar el temps que, com va tenir 14-15 anys, també va entrar a la fàbrica on treballava la seva mare. Ai. També va aprendre a dir, sí senyor i moltes gràcies. És una història, una poesia molt bonica, no us la deixeu perdre. Amen. Si trobeu el llibre, llegiu-la i
1: bueno,
2: us entrarà.
1: Però doncs ja la interpretaràs, no? Un dia
2: sí, la propera vegada portarem La fàbrica.
1: Val,
2: ara, de moment, deixem-ho així, perquè Miquel Martí Pol té molta cosa escrita i, verdaderament, hi ha un llibre que té 700 pàgines d'ell.
1: Ui, què dius ara? Tot això poesia.
2: Amb poemes.
1: Ai,
2: i, verdaderament, el que pugui aconseguir aquest llibre, que no està tot arreu, és emocionant, eh?
1: I
2: una persona que està paraplègica, que pugui escriure tot això, són sentiments escrits, i la seva senyora que la va acompanyar, la seva parella,
1: molt important,
2: va ser molt important, que va treballar al costat d'ell sempre.
1: Molt bé, Joan, Susi, hem de deixar-ho aquí. Joan, has portat una cançó que la podem dedicar.
2: Sí,
1: i
2: sí,
1: recordem el WhatsApp, va, vinga.
2: Recordem el WhatsApp, que el teníem apuntat per aquí.
1: Sí.
2: Si voleu enviar-nos alguna cosa, demanar-nos, estimar-nos, dieu que ens estimeu. És el 48, el tinc mal apuntat, 13-81.
1: Molt bé, doncs que prendreu nota.
2: Sí, estem aquí, també al 93-764-2893, si voleu trucar-nos i dir-nos alguna paraula agradable.
1: Ens agradaria fer sorpresa, per
2: sí,
1: això,
2: també.
1: Això que ens ha dit.
2: Això que hem fet amb la Meli també m'ha agradat, no?
1: Sí,
2: la Meli, no, que se diu?
1: Amb l'Angie.
2: L'Angie també ens ha sorprès aquesta poder-los trucar, i ella ha estat atenta a la trucada que hem fet des de Ràdio Tordera. Si voleu que us truquem com celebreu un sant, un aniversari, nosaltres farem aquell truc i us posarem aquella cançó que es porta aquests records des d'aquell instant que us vau conèixer.
1: I sorpresa, que això és molt maco, una sorpresa.
2: Una sorpresa fantàstica.
1: Molt bé, Joan, una cançó que tu has dit i que la dediquem, no?
2: És per anar a mar i refrescar-nos.
1: Oh, que bé, doncs vinga.
2: Bueno,
1: sí?
2: Fórmula Quinta?
1: Sí.
2: Però diu que hem de fer publicitat per allà.
1: No, però bueno, primer tot tanquem el programa.
2: Tanquem el programa
1: i bé, posem... Vamos, María Elena, ay, ¿cómo se dio, Joan?
2: Eva María se fue.
1: Eva María se fue.
2: Y se marchó, por
1: se marchó. Nosotros marchem.
2: Ya tenía calor.
1: Salutacions, una abraçada. Fins la propera setmana, a partir de les 12.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Te damos 5 minutos.
1: No, no, no. Uy, silenci. Estem en antena, Joan, estem en antena. Són les 12:43 minuts. Bé, és un moment en què nosaltres vam decidir doncs fer un programa amb l'Amèlia, que sempre ens ha anat acompanyant en el decurs de tota la temporada de tardor i hivern. I bé, doncs amb ella sempre li agrada doncs buscar temes que siguin doncs culturals, interessants. I bé, tot i que avui el temps ens ha tirat pràcticament al damunt. I bé, us explicarem una mica el fons de lo que serà aquest programa. Meli Banyes, bon dia.
2: Expliquem, bona hora, expliquem aquest... de què serà el programa.
1: Exactament, expliquem-ho.
2: A veure,
1: recordem una mica, Meli, si t'assembla, el que fèiem a la tardor hivern, te recordes? Mm-hmm. Tu te recordes perfectament.
2: Sí, i històries jo... de la història.
1: Oh, que maco que era. Que era ha sigut molt maco, eh?
2: Han sigut sempre unes històries molt boniques.
1: Sí.
2: Amb plenes de...
1: Sorpresa.
2: I plenes d'emoció. Amb música entre el mig,
1: oh, sí,
2: que amb aquest també ho hem fet, però aquest avui no ens donarà temps,
1: no.
2: I postergarem per la setmana que ve.
1: Fantàstic.
2: Però serà museus i llegendes, que són els museus del món.
1: I llegendes o alguna veritat, a veure?
2: Museus i llegendes.
1: Ah,
2: és
1: bueno.
2: Dir, que de moment són els museus que tenen, a més, llegendes.
1: Ah, va,
2: amb
1: va,
2: els museus. N'hi ha, doncs mira la història que hi ha. Dintre d'un museu, imagina't...
1: Al
2: llarg dels segles, alguns que hi són, perquè ara mateix avui faríem el Louvre, però com no tenim temps, no ho farem.
1: No, perquè ho explicarem
2: ho deixarem,
1: bé, eh?
2: Ho deixarem bé. Per la setmana que ve amb molta més prontitud,
1: sí.
2: I celeritat, però amb el seu temps.
1: Exactament.
2: Perquè avui no en tenim. Però vull dir, són històries que pertoquen a cada pintor. La setmana passada que va ser el Museu del Prado, van tindre Velázquez, van tindre Goya, van tindre pintors de molta estirpe. I aquests pintors, llavors, tenen les seves històries. En Goya tenia les històries de la pintura negra, com va quedar sort...
1: Escolta'm, Amèlia, llavors... però deus tenir molt difícil, complicat, del museu que ens aparlis, dir, ara trio aquest, que a mi ja està guai, aquest també...
2: Bueno,
1: que... Déu-n'hi-do, eh?
2: És molta feina, com tu dius, que tu també tens molta feina per fer el teu programa.
1: Però aquest espai també porta feina, eh?
2: Porta molta feina també, però bueno, ho fem perquè m'agrada i ho fem amb molta il·lusió. I aquests pintors, cadascú d'ells, tenen pues, històries moltes perquè han tingut una vida, a part de ser pintors. I amb aquestes vides pues, hi ha hagut moltes històries, moltes llegendes que són maques d'entendre.
1: Bueno, però jo és el que te comentava, Meli, segurament llegendes per algunes veritats molt,
2: sí,
1: molt serioses.
2: Sí, moltes veritats, moltes veritats també. Hi ha moltes veritats, el que passa és que jo no me vull ara adelantar el que seria la setmana que ve, que tindrem, pues, hi haurà pintors importants, està Leonardo da Vinci, que ja, d'unidor, quin personatge.
1: Oh, i tant.
2: Després tenim pintors, perquè si és al Louvre, tenim pintors francesos, que hi ha un tal Jacques-Louis David, que és un màxim exponent de la pintura del neoclassicisme, i després tenim altres que també, que és Michelangelo, Merisi, que és... aquest, el nom no te sona?
1: No!
2: Però si te dic Caravaggio... Si te dic Caravaggio... doncs el seu nombre era aquest. I és que aquesta gent, a part de ser uns pintors molt importants, tenien unes vivències molt, molt... Algun d'ells inclús van tindre de fugir a altres països, perquè un d'ells doncs va matar una persona perquè era un personatge molt punyetero, diguem-ne, i es barallava amb tot Déu.
3: Això s'ha de fer liquidació aquí amb en Trump, també.
2: Això seria, si fos una llegenda antiga, ja ho faria també.
1: Sí.
2: Per desgràcia, ho tenim aquí, molt actual.
1: Meli, aquí en el Louvre, esclar, hi ha moltes seccions, i ara m'ha vingut al cap perquè és un dels llocs...
2: Te falta la que no t'he dit encara,
3: ai, ara.
2: Que tenim a... Aquí tenim.
1: A veure.
2: Aquí tenim en Rembrandt també, però en Da Vinci, qui va pintar en Da Vinci? Qui va pintar en Da Vinci?
1: La Mona.
2: La Gioconda.
1: Sí.
2: La Gioconda, que també és la Mona Lisa. Que això sí, fem una mica d'història, perquè la Gioconda és la Mona Lisa. Hi ha gent que pensa que la Gioconda és un quadre i que la Mona Lisa és un altre. Doncs no, és el mateix quadre, el que passa. Que no sé per quin motiu se li va dir... en un moment donat la Gioconda i en un altre pues, la Mona Lisa, que realment és el mateix quadre. Doncs aquest home la va vindre a Itàlia, però llavors quan va vindre a França perquè va estar reclamat per un rei francès, doncs llavors se la va portar cap aquí amb ell, perquè era seva, esclar, evidentment. I aquesta pintura el que té és algo que és molt emocionant, que és petit, el quadre no és gaire gran, però té una cosa que, segons on ho miris, si ho mires d'un costat, el somriure és una forma, si ho mires al mig és una altra, i si ho mires amb l'altre costat, també. És a dir, que aquest quadre va ser pintat amb

0: cançó.
1: Ah, no, tenim algunes de preparades ja.
0: Però mira,
1: eh?
0: Aquesta, sí. En quina francès
1: és? Quina és?
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Però això és italià, no?
2: Nel blu dipinto di blu.
0: Això és italià, mare meva.
1: Volare, volare és italià.
0: Volare.
1: Bueno, ja tenim les cançons. Bueno, però és maca aquesta, sí. Si vol que el control que la posi.
0: Controla, a veure si la teniu a punt.
1: Jo tinc...
0: I per la setmana que ve?
1: Jo tinc per la setmana que ve algunes importants, que són les que convenen amb aquest tipus de... Amb aquest tipus de programa.
0: La Meli, doncs, fa músiques molt adients, no?
1: Molt bona. I l'última també és molt bona, perquè explicaria el que seria tota la història de França, diguem-ne. Que seria com una mica de una opereta així, en plan cancan.
0: Guai.
1: El cancan.
2: Però
1: això serà per la setmana que ve. És a dir, que deixarem als nostres oients amb aquella mica de...
0: Sí.
1: Esto per saber... La setmana que ve escoltarem...
2: El divendres que ve hem de tornar a escoltar a les 12 del migdia.
1: Exacte. Sí.
2: Aquest programa que la Rosa Maria té amb tanta gràcia portar-lo. L'estima.
1: Amb tant d'humor.
2: I l'estima molt amb humor, i tant. És el
0: principal. I amb bona companyia.
1: Sí,
0: també això és el principal, eh?
2: Sempre es busca bona companyia.
1: Lo important és tindre la gent adequada al costat d'una bona directora, que això és el problema més important.
2: Clar que sí.
1: Perquè és que si la directora no dirigeix, malament anem.
0: Vinga, anem amb aquesta cançó que ens posen de fons, que és la...
2: Això és el Mercado Persa, no és el Dipinto di Blu.
0: És la que...
1: Quina?
0: La Meli.
1: En Damià ens dirà quina és?
2: El Mercado Persa.
0: Bolero de Ravel.
3: Bolero Ravel.
1: Molt bé, molt bé.

0: Doncs bé, anem posant fil a l'agulla d'aquest programa, doncs, que ens acompanyarà fins pràcticament al setembre, Amèlia.
1: Sí, i llavors el que te comentava és que tu te'n recordes que vam comentar que faríem museus i llegendes, però amb alguna setmana potser farem també alguna història de la història.
0: Ah, bé, recuperarem...
1: algunes històries d'aquelles tan guapes que valia la pena, pues, no repetir, sinó buscar altres que siguin més o menys iguals. I aquestes també, pues, anirem posant alguna.
0: Bé, aquest apartat de història de les històries, de fet, no té desperdici. Ui, me sento com si em diguessin ja pots marxar, no? Així,
1: si t'estan dient que te'n vagis cap a casa teva, ja, sí, falta poc.
0: Com en metàl·lic, no? Me sento com metàl·lica, no? Com si fos un extraterrestre, no ho sé, me noto tota rara. Bé, Meli, doncs esperarem amb molta il·lusió aquest espai, aquesta secció, en la que, doncs, sempre ens aportes bona informació i també temes que pràcticament
1: culturals, sí, culturals, sí, que val la pena que la gent pugui fins i tot tinguem

0: vacances val la pena estar una mica al dia de totes aquestes coses que ens van culturitzant, mai millor dit, perquè és així. Si no anem malament, si no anem fent algo positiu en el món de la...
1: Serà el moment ara de posar quasi pràcticament punt i final i que els nostres companys ens ajudin a donar aquest premi que fem nosaltres deferència de lo que són la Xuxa i la Elisa. A veure, alguns comentaris, sisplau, ens els adieu, Damià i company, vinga. Avui preguntava el moment exacte què t'havia dit i que te va servir per la teva vida una persona més gran. Què ens ha dit l'audiència?
2: Joan Basart ha dit poc a poc i amb bona lletra. Gemma Rodríguez diu uf, molts, però sobretot la meva àvia em deia sempre has de tenir respecte i educació i amb això aniràs lluny. Uri Blanes diu no et facis gran.
1: Doncs bé, ha costat una mica que l'audiència digués una miqueta el que ens deien sobre aquesta pregunta. A veure, Joan, tu tens algun record d'alguna persona, la persona més gran que t'hagi donat un consell?
0: Jo, si vols, repeteixo el que t'he dit aquest matí. Tu el repeteixo?
1: Sí.
0: A mi el que em deien és que si tenies de fer alguna cosa a la vida, no li diguessis mai a ningú, abans que ho fessis. Perquè
3: a mi m'han donat un consell.
0: Molt sovint t'ho traurien i amb les enveixes aniria la cosa malament.
1: Veus, la Meli, això jo ho ha comentat abans d'entrar en el que és l'espai de la tertúlia.
0: Exacte.
3: A mi m'han dit un consell molt bonic.
1: A veure?
3: Em van dir... Quan tinguis... eren pessetes abans.
0: Clar.
3: Quan tinguis pessetes, poses una a cada butxaca, te'n gastes una, però l'altra te la gastis, perquè si te gastes l'altra no en tindràs cap, llavors.
1: Molt bé, no? Bon consell,
0: I ho feies?
3: Sí, ho intentava.
4: De tant en tant, no?
5: Perquè la pregunta és aquesta. Però també ens deien, no estiris més el braç que la màniga.
3: Molt bé.
5: Molt important.
3: Molt bo aquest també.
1: Te recordes d'aquest o te recordes d'un don molt especial en tu, que t'has dit el teu avi o la teva àvia? Algun record, sí?
5: També aquest, a Fàbrica, a Fibra Color, me'n recordo que el senyor Dotres la deia molt, aquesta frase. Quan arribava al matí deia, a veure, avui quin metratge hi haurà previst a sortir per demà als clients, no? I li deien, bueno, sí, aproximadament hi haurà 300.000 metres.
1: Yeah.
5: I ell contestava, no diguis blat fins que no estigui en el sac.
3: Molt
5: el senyor
3: Dotres
5: molt ens la va anomenar.
0: Aquest és el dit clàssic del català, ben català.
1: Molt bé. Són algunes que sembla que la gent més gran també ja ens els anava dient totes.
3: Sí, també hi ha. Te'l faràs, te'l trobaràs.
0: Que abans, com no hi havia el WhatsApp, hi havia els refrans, i la gent anava tirant de refrans.
1: Sí, sí.
0: De veritat, tothom sabia els refrans. Sí.
1: Bé, ens anem ja, i arriba l'hora de donar aquest premi d'aquesta setmana. Damià, a veure si ens ho expliqueu, i el company que tenim l'altre costat de la peixera, que ens ho acabin d'explicar. Vinga.
3: Endavant.
1: Quantes persones han estat participant? A veure, sembla ser que són més de 50 i bé, hem de dir un número, ens el dirà l'Assumpció, que veig que hi ha problemàtica. Assumpció, de l'1 al 50, que te faci més ràbia, vinga.
5: 49.
1: 49, escolta, nena, anem al fil de la realitat,
3: Ningú ha dit mai aquest número tan alt.
1: Hem de veure, qui ha tocat aquest premi, a veure el company, a veure qui ens diu que ha tocat.
2: El guanyador és Joan Basart.
1: Doncs bé, Joan,
3: de Pineda, tens
1: aquest val aquí als estudis de Ràdio Tordera, en aquest cas per anar a buscar aquesta bossa de xutxes a Xutxes Elisa. Sí que nosaltres ja arribem al final d'aquesta nova setmana compartida. Han estat 5 dies plens d'actualitat, en música, entrevistes, tertúlies, humor i sobretot de la vostra companyia, que és el que dona sentit aquest programa, la vinc aquí. Moltes gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio, per escoltar-nos, per participar, per formar part d'aquesta gran família d'audients. Ara toca descansar, de gaudir del cap de setmana i carregar energies. Nosaltres també ho farem, no us ho penseu, perquè donar per tornar el dilluns amb més ganes, amb més històries i moltes sorpreses. Recordeu que la ràdio sempre ens acompanya, ens informa i sobretot ens uneix. I abans d'acomiadar-nos, ja ens ho estem fent, volem enviar un agraïment molt especial a qui posa una mica més de dolçor al nostre programa. Xutxes, Elisa, Elisa, gràcies per confiar en nosaltres, per endolcir cada setmana amb el vostre suport. Si voleu donar-nos un caprici, compartir una festa o simplement regalar un somriure, ja sabeu que a Xutxes, Elisa, sempre hi trobareu un munt de llaminadures i bon ambient. Moltes gràcies per formar part d'aquesta aventura radiofònica. Que tingueu un bon cap de setmana.
6: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
7: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs. Segons una enquesta de Ràdio Tordera, un 90% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. Escoltem a Santiago López, és monitor del casal d'estiu.
8: Sí, sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal, podem superar aquesta situació.
7: Diumenge, darrer dia per votar els pressupostos participats 2026. Enguany el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Pere García, regidor encarregat del projecte.
9: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
7: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. En parla la cap de colla, Caral Ametller.
10: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila.
7: La cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça. Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers. Si l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic tordarenc Salvador Soliva en un acte dissabte a les 11, ens en parla la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
11: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
7: Arriba la primera vetllada de boxa a Tordera. L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. En parlava un dels organitzadors, en Roberto Moreno.
12: Serà una vetllada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de dos boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió.
7: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
13: De moment, temps tranquil, temps estable i ambient assolellat, el que hem de tenir avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes i les màximes faran més o menys el mateix, unes màximes que arribaran als 32, entre valors d'entre 32 i 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a la franja costanera. Vents fluixos que bufaran del sector sud aquesta tarda i situació marítima tranquil·la. De cara a aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, ha de continuar l'estabilitat, el domini del sol i unes temperatures que demà pugen una mica i diumenge podrien pujar una miqueta més, sense arribar a tenir uns valors exagerats, però temperatures plenament estiuenques i una xafogor que també continuarà molt marcada a tot el Maresme.
7: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
14: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
15: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
17: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
18: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
15: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
19: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
20: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
21: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una tradició de la banqueta d'estiu d'avui dijous, 16 de juliol. Què, com esteu? Com esteu? Ja esteu preparats i preparades per aquesta banqueta avui? També molt interessant, una mica després d'aquests partits, d'aquestes semifinals del Mundial. Ja vam comentar la victòria d'Espanya. Ahir va jugar Argentina, que va patir per guanyar, però avui tranquils, que no parlarem de futbol. Vinga, va, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre pica-pica i poseu-vos còmodes de nou perquè la banqueta ja comença.

Vinga, va, doncs avui en aquesta banqueta m'acompanyarà i estarà sentat en el meu cantó doncs en Xavi Mercader, aquest psicopedagog, doncs que ens parla una mica de la psicologia, la relacionem amb l'esport també i creiem que són temes molt interessants. Avui parlarem de coses de debò, que crec que ens poden interessar a tothom i no només en l'àmbit esportiu, per no perdre, sobretot la motivació, crec que són una xerrada que al final ens hem posat a parlar i hem acabat tocant molts temes molt interessants que podreu escoltar molt aviat aquí a la banqueta d'estiu, en breus minuts. I amb això que ho tindríem nosaltres avui, acabaríem amb aquesta secció, l'únic contingut, perquè ja us dic, s'ha allargat una miqueta, i tranquils, que gaudireu. I compte, us anuncio que demà començarem a saber coses de l'esport tordarenc, que ja potser ho trobeu a faltar, eh? Parlarem d'hoquei demà. Vinga, va, i sense més dilació, anem a entrar-nos i anem a endinsar-nos a l'actualitat esportiva tordarenca, que avui tenim novetats.

Tornem a parlar d'un altre torneig, i és que arriba la tercera edició del Futmas F7 amb una nova categoria femenina i 1.000 euros de premi. El camp municipal acollirà els propers 1 i 2 d'agost aquest torneig de pretemporada adreçats tant a adults com al futbol base local i comarcal. L'esdeveniment organitzat per Futmas Tornaments i el mateix Club Futbol Tordera preparen un torneig que serveix de pretemporada abans de l'inici de les competicions oficials. Aquest any, l'organització ha apostat per ampliar l'oferta esportiva amb una novetat destacada, la inclusió d'una categoria femenina exclusiva, responent així la creixent demanda de les darreres edicions. El torneig es dividirà en dues jornades diferenciades per edats i categories. Dissabte 1 d'agost estarà encapçalada per la categoria A+, jugadors nascuts l'any 2010 o anteriors, és a dir, majors de 16 anys. Aquesta és la categoria més llaminera del torneig, ja que l'equip campió s'endurà un premi en metàl·lic de 1.000 euros, a més del corresponent trofeu. El segon classificat obtindrà la inscripció gratuïta per l'edició de l'any vinent i també es repartiran guardons individuals al màxim golejador, és a dir, el Pichichi, i el porter, menys golejat, el Zamora. El preu de l'inscripció per aquesta categoria és de 350 euros per a l'equip i, paral·lelament, el mateix dissabte es disputarà la nova categoria femenina de cadets per jugadores nascudes entre el 2011 i 2012. En aquest cas, la inscripció té un cost de 150 euros per equip i hi haurà trofeus al primer i segones classificades. El diumenge estarà dedicat íntegrament a les promeses del futbol, dividides en 4 grups. El grup A, de cadets del 2011 al 2012, el grup B, infantils, del 2013 al 2014, el grup C, alevins, del 15 al 16, i el grup D, de nens nascuts el 2017 i 2018. Per a totes aquestes categories, el preu d'inscripció és de 150 euros per equip i es lliuraran premis als primers 2 classificats de cada grup. Des de l'organització, adverteixen que les places són limitades i els equips interessats a participar en qualsevol de les categories tenen temps per formalitzar la seva inscripció o fer canvis fins a divendres 24 de juliol, és a dir, fins la setmana vinent, fins divendres de la setmana vinent, o bé, fins que s'exhaureixin les places de cada categoria. Per tant, no badeu. La inscripció es pot dur a terme a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials de Futmas.

Posant-nos ja actualitzats aquesta notícia d'àmbit tordereny, anem a passar a l'àmbit una mica més general, i ara sí, òbviament, toca parlar una mica de futbol, parlar d'aquest Argentina-Anglaterra.

0: I és que l'Argentina de Messi se'n va directament a la final amb una altra remuntada gairebé impossible per 1-2. L'Albiceleste ha tornat a tirar d'èpica per capgirar el marcador en els últims minuts. Els gols d'Enzo Fernández i Lautaro han fet inútil la diana inicial d'Anthony Gordon. L'Argentina ho ha tornat a fer. El gol de Gordon en el minut 55 semblava que podia ser definitiu en un partit en què hi havia hagut poques ocasions, però Anglaterra s'ha tirat enrere i ho ha pagat car. Èpica al Biceleste amb gols Enzo Fernández i Lautaro Martínez. El duel Lamine Yamal i Leo Messi a la final del Mundial està servit. I és que en un partit que van haver-hi més faltes que futbol a la primera part, el partit ha arrencat calent ja des de les interpretacions dels himnes nacionals amb els seguidors argentins cantant el part damunt del God Save the Queen. El lema, ja ho veus, que qui salta, qui no salta és anglès. Tot seguits, els anglesos han xiulat l'himne argentí, però eren una clara minoria a les graderies. I el xiulet inicial ha estat també la tensió i s'ha traslladat a la gespa. No havien passat encara ni 3 minuts de joc quan ja es va haver-hi la primera tangana per una falta molt dura d'Enzo Fernández. S'ha arribat a la primera pausa d'hidratació sense que s'hagi vist pràcticament res més que falta sobre el terreny de joc. Cap ocasió de gol ni cap a un costat ni cap a l'altre. Hem hagut d'esperar fins al minut 33 per veure la primera rematada amb intenció. L'ha fet Stones amb una centrada de Rice en una jugada de pilota aturada, però que ha anat desviada sense arribar a inquietar a Dibu Martínez. El porter sí que ha hagut d'intervenir més de nou en un llançament de falta. Targeta groga d'Anderson al minut 37 per fer caure Messi quan hi havia posat la directa per començar a driblar els jugadors rivals. Pocs minuts després l'ha vist també Lisandro Martínez per una estirada de samarreta. La primera ocasió de l'Argentina l'ha protagonitzada Enzo Martínez amb un xut des de 40 metres. Li ha faltat ben poc per convertir-se en un dels gols de traca i mocador. La primera part ha acabat amb un sense cap xut de porteria i 19 faltes. L'èpica argentina, després del gol de Gordon, i és que la doble ocasió de Julián Álvarez als 2 minuts de la represa i Pickford ha aturat el primer, mentre que el segon ha topat amb el lateral de la xarxa. Targeta groga a Cuti Romero per una agafada sobre Bellingham i els dos centrals de l'Argentina amonestats. Gordon ha avançat a la selecció anglesa al minut 55 i és que el fitxatge del Barça ha estat molt atent per rematar al fons de la xarxa una centrada de Rogers al segon pal. L'Argentina ha reaccionat després del gol i el lideratge de Messi ha anat guanyant terreny al seu rival. Una centrada magistral del futbolista de l'Inter de Miami ha estat a punt de significar el gol de l'empat, però Pickford ho ha evitat amb una gran mà. En el minut 75, ocasió claríssima per als Scaloni. McAllister, sol davant del porter, ha enviat la seva rematada cap al pal. Anglaterra s'ha tirat massa enrere i ho ha pagat car. I és que assistència de Messi i xut espectacular d'Enzo Martínez per empatar la semifinal. Això era en el minut 85. I amb la selecció argentina llançada, Lautaro Martínez ha marcat en el temps afegit el gol de la remuntada després d'una centrada, com no, de Leo Messi. Bogeria desfermada entre l'afició albiceleste. La finalíssima, que no es va poder jugar entre el campió de l'Eurocopa i d'Amèrica, tindrà lloc finalment en el Mundial i el duel de Lamine Yamal i Messi estan servits, però Messi vol tenir el suport dels culers a la final del Mundial i ha dit que és el club que estimo i sempre segueixo. L'astre de Rosario es va recordar del seu club del cor després de remuntar contra l'Argentina i citar-se amb Espanya a la batalla a Nova York. Leo Messi continua engrandint la seva llegenda. Amb 39 anys, el capità va dirigir la seva selecció cap a la final del Mundial, amb dues assistències clau imprescindibles perquè el girar el resultat contra l'Anglaterra en els últims minuts de partit amb els gols d'Enzo Fernández i Lautaro. Amb aquest triomf, a Messi s'exerceix una edició més en el far de la Biceleste a la Copa del Món. El crack de Rosario arriba a la tercera final mundialista i aspira a fer història i guanyar la seva segona estrella particular. Encara l'emoció a flor de pell pel que acabava de viure a Atalanta. El 10 es va recordar del Barça amb unes paraules d'amor que emocionaran els culers. El missatge d'amor que va llançar després de la final i és que un cop va ser escollit com a millor del partit, com en 5 dels 7 partits que ha disputat, gràcies a bona part a les dues assistències vitals que va donar l'accés a la final de l'Albiceleste, respecte al seu pròxim rival, Messi es va ser preguntat per Espanya i va elogiar el joc dels De La Fuente. En aquest punt va posar en valor el seu passat al Barça, 17 temporades glorioses, insistint que és el club que estimo y que siempre segueixo, deia això.
1: Y ahora contra el campeón de Europa, un país muy especial para vos, la finalísima que no se dio, se da en la final del mundo. Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: Gracias, Leo. Gracias, papá. Mejor. Gracias, Luco.
0: I és el sisè mundial de la seva carrera i és el gran nom d'aquesta cita mundialista. Malgrat apropar-se als 40 anys, Messi és el líder en tots els sentits de la selecció de l'Argentina. La seva figura al vestuari d'Scaloni és molt important, però el terreny de joc encara és més fonamental. Leo Messi és el màxim golejador del Mundial 2026 amb 8 gols, empatats amb Kylian Mbappé, però liderant la llista al davant gràcies al major nombre d'assistències. N'han repartit 4, una més que el madridista. Diumenge, el nostàlgic ex-blaugrana pot elevar el seu llegat a les cotes mai imaginades. Nosaltres ara sí que sí, hem posat aquesta actualitat més general a les vostres orelles, als vostres altaveus, a les ràdios, i ara anem a passar, ara sí que sí, amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, anem a rebre en Xavi.
3: Ara mateix ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: I vinga, anem a començar a entrar amb els continguts del dia d'avui. Com us deia al principi, avui toca saludar de nou en Xavi Mercader. Com està, Xavi?
1: Molt bona tarda, molt bona tarda. Encantat de ser aquí una setmana més.
0: Tornem amb aquesta secció, secció que relacionem aquesta la psicologia amb l'àmbit esportiu, que creiem que és molt important i, a més, parlar-ho fa que li donem visibilitat, perquè a vegades és un tema molt ocult, la psicologia, no només amb l'esportiu, sinó també amb la vida diària. Però nosaltres ens centrem en relacionar-ho, sobretot, molts de temes amb l'àmbit esportiu. Hem parlat de la constància, hem parlat del paper de l'entrenador. Avui, Xavi, què ens portes?
1: Avui, precisament, hem parlat de la frustració. El que avui parlarem és de la constància.
0: Ah, això.
1: Correcte.
0: Sí, veus?
1: Ja està.
0: He girat.
1: Perfecte. Avui sí, m'agradaria posar sobre de la taula aquest tema gran, que és el tema de la constància, i així d'entrada a tots els oients els hi faig una pregunta, que cadascú vagi traient les seves pròpies conclusions, i és, n'hi ha prou amb el talent? Però també la pregunta és, n'hi ha prou amb la constància? Què és més important? Jo crec que és un dilema com de punt de partida per la sessió d'avui.
0: Doncs vinga, Xavi, anem a començar amb aquesta secció. Comencem amb aquestes preguntes que has fet, perquè també m'agradaria que me les responguessis tu.
1: Mira, jo d'entrada, per parlar del tema de la constància, m'agradaria definir-la, no? Què és, des de la psicologia, el que s'entén per constància. Doncs mira, la constància és la capacitat que tenim de seguir fent allò que ens acosta a un objectiu, fins i tot quan no en tenim ganes o els resultats encara no es veuen. Per tant, entenem la constància com quelcom positiu, quelcom bo, que ens acosta a un objectiu final que ens interessa pel motiu que sigui, no? Llavors, clar, parlem de constància. Fa un moment us llançava aquesta pregunta de si n'hi ha prou amb el talent o també si n'hi ha prou amb la constància. I crec que com a punt de partida val la pena avui dir que, aviam, el talent és important, el talent ajuda, però el talent mai és suficient. És a dir, el talent, com a punt de partida, és genial, però la constància, al final, és el que et permet progressar i arribar més lluny en els objectius que tu et marquis, ja siguin a nivell personal, laboral, esportiu, etc. No?
0: A mi una frase que em va marcar molt de petit va ser: el talent sense esforç no serveix de res.
1: Totalment, totalment. Però, a més, aquest esforç, aquesta constància que dèiem, no? Crec que hem de defugir de tot genèric, d'un concepte genèric, no? És que he de ser constant. No, un moment. Ser constant en una cosa que, per molt que t'agradi, et costarà, té una manifestació molt concreta. O més ben dit, es manifesta en coses molt concretes. I mira, Jordi, jo avui n'he escrit 4 o 5 per posar aquí, de dir, què vol dir ser constant? Doncs per mi ser constant vol dir entrenar encara que no en tinguis ganes. Quantes vegades, no? Al practicar un esport, aquells entrenaments a mitja setmana, o en el cas d'infants que estan fent un esport, jo què sé, penso alumnes de secundària o de batxillerat, que coincideix els entrenaments amb èpoques d'exàmens. A mi em sembla molt bé, o sigui, que els entrenadors dels equips, ho sento molt, tu tens exàmens, però és que dissabte o diumenge tenim un partit. Què vol dir això? Organitza't millor. Si tu t'ho proposes, arribes a tot. Però no pel fet de, ai, és que ara tinc exàmens, no vinc. No. La constància en un esport, per exemple, vol dir això. Encara que no en tinguis ganes, entrenar. O, per exemple, mantenir hàbits, ja sigui d'alimentació, ja sigui d'entrenament, d'horaris, perquè tots sabem que ens costa a vegades mantenir en el temps un entrenament físic constant i que sigui saludable, no? Després també acceptar que per molt que t'agradi un esport, doncs hi haurà dies bons, hi haurà dies que són no tan bons, o millor dit, dolents. Acceptar això també és constància. O, per exemple, aquell tornar-ho a intentar després d'un error, després d'una derrota. Ara portem ja també quan vam parlar de la frustració, no? Que a vegades la frustració, dèiem, que és aquell impuls que, si està ben entès, ens porta a progressar i a millorar. Per tant, no es tracta de ser perfectes, quan parlem de constància, sinó es tracta de no abandonar el camí. Això seria com els quatre normes o principis que definirien la constància en l'esport.
0: No, i a més, també ho podem reflexar amb canvis físics. No tant potser amb esports en equip, un canvi físic que busquis baixar de pes, un canvi que busquis també pujar de pes, que a vegades diuen, ostres, al principi notes que vas pujant, però hi ha un moment que t'estanques.
1: Correcte.
0: I aquí penses, ostres, ja no puc millorar, ja no puc baixar més de pes, o ja no puc pujar més. I aquí no hi ha la constància, potser ens desmotivem al no veure també resultats, no? I suposo
1: correcte.
0: Que també va una mica amb els resultats, si són bons, si són dolents també, però és tenir aquest esforç, tenir aquesta mentalitat de saber, calma, amb el treball, un treball diari, constant, els resultats arribaran i es podran veure algun dia.
1: Correcte.
0: Serà aviat o serà més tard, però arribaran.
1: Totalment. Jo has tocat dos dels temes que quan penso en aquesta constància, em ve al cap la paraula esforç, que constantment apareix en quan parles tu o quan, en els discursos que pugui dir jo, i el tema motivació. Mira, si et sembla bé, tocarem els dos àmbits.
0: Sí.
1: Jo d'entrada, però, esforç, la paraula esforç. Ara jo també em poso més en la pell de psicopedagog, que és el que sóc, i dic, ostres, vivim uns moments molt complicats, per la paraula esforç. No sabria dir-t'ho, potser... És molt simplista la manera que ho tinc d'expressar, però som fluixos. Jo miro, potser penso en els meus avis, en com vivien, en les seves circumstàncies, i ara que tinc la sensació que som la societat que té de tot, ho tenim tot, i ho tenim tot a l'abast, però ens queixem per tot i de tot. La paraula esforç... avui en dia trobo que s'ha devaluat molt, no? Som fluixos, és la manera que jo tinc de definir-ho. Tot el que costa esforç, per naturalesa, és normal en l'ésser humà, tendeix a ostres, pues, em costa aixecar-me a l'hora, em costa estudiar per un examen, em costa fins i tot anar entrenant encara que m'encanti aquell esport. Tot el que comporta un esforç, per naturalesa tenim aquella tendència a deixar-ho de banda. Però això és innat en la persona. Som així els humans, no? Mm-hmm. Treure bones notes costa més que suspendre. Per suspendre ni tu has de currar. Ara, per aprovar, aquelles hores allà a la biblioteca, dale que te pego, això ja costa més. Què passa? Que abans, penso jo, potser els nostres avis, es reconeixia més allò de reconeixem pues, que he sigut mandrós, que em falta això, que em falta aquella altra qualitat... I ara tinc la sensació que com a societat ens justifiquem. Tot ho justifiquem, no? Ai, és que... No, reconeix que ets un mandrós, que et costa aixecar-te de... Ah, oh, és que l'esquena, no sé què... Busquem sempre com mil excuses abans d'afrontar allò que tota la vida s'ha dit, ets un mandrós, sí o no? Llavors, penso que vivim en moments que, bueno, complicats per la paraula esforç i la constància... Es pot ser constant sense esforç? No. Es pot treure bones notes sense estudiar? No. Es pot practicar un instrument i aprendre a tocar la guitarra sense estar allà i esforçar-te cada dia? No, no es pot, no? Llavors, crec que avui en dia les aules, per posar-te un exemple també relacionat amb educació, estan plenes d'infants queixant-se i de pares que donen la raó als nens. I així anem. Saps? Sí, si no hi ha constància, el talent desapareix. I llavors em ve l'altra pregunta, que és que un esportista amb molt talent que es confia, que pensa, bueno, ja se'm dona bé, pot acabar desapareixent aquell esportista davant d'un altre que potser no té tant talent, però que no para, que ho intenta, i potser fins i tot arriba més lluny que el que al principi dèiem que tenia com més talent. M'explico?
0: En el món del futbol, Xavi, en aquí, no tant el que tu has dit, perquè i ho deixarem que m'expliqui bé, hi ha hagut els dos termes, no? Entre Messi i en Cristiano, dos dels millors futbolistes de la història. Sempre s'ha dit que Messi, el seu talent és innat per jugar a futbol, que des de petit ja se li veia, que tu veus com juga, que sembla que ho hagi fet durant tota la seva vida, i sí que ho ha fet, però que li sortia gairebé sol. I l'altre era Cristiano Ronaldo, doncs que sempre s'ha adjudicat com en aquest bàndol d'un treball constant, matxacar-se també en el gimnàs, lluitar per allò del que vol, i al final ho ha aconseguit, no? Sempre s'ha habituat com a aquests dos extrems. Òbviament, no direm que Cristiano no té un talent innat, perquè també el pot tenir, ni que Messi no ha treballat per arribar fins on ha arribat, perquè també ho ha fet. Però sempre s'ha vist com d'aquests dos pilars que un era, bueno, es veia més reflexat amb l'altre. Et volia preguntar també què és més difícil de gestionar, Xavi, com a, potser amb un equip o com un club, un talent pur, és a dir, d'aquell que ostres, que és molt bo, però veus que és mandrós, que hi es conforma, o aquell que tu veus que no té gaire nivell, que li costa i que és potser limitat, però s'hi deixa la pell. Què és més difícil de gestionar?
1: O sigui, jo crec que és molt més difícil una persona que té aquell talent, però que com que ell n'és conscient, se n'aprofita, i que és una persona molt impermeable, tot el que tu li diguis li relliscarà, perquè jo ja sé, jo ja ho he fet, jo ja se'm dona bé. Potser una persona que no té aquest talent innat, però que és un currante, que saps que té clar on vol arribar i que treballa de valent per arribar i aconseguir els seus objectius, penso que serà una persona d'entrada més humil, d'entrada molt més sincer a l'hora de plantejar les coses, que veus que et respectarà. És que a mi em fan por les divas, però en tots els àmbits, eh? Divas en el món educatiu, en sobren. Divas en el món esportiu, en sobren. En el món artístic, divas en sobren. D'aquells que, va, jo ja sé, sí, jo ja sé, però, jo què sé, però posar-te un exemple artístic, actors, actrius que venen als assajos que es pensen que, ah, jo sóc la diva gurú, que jo ja en sé, però sense haver practicat, sense que arriben de qualsevol manera, doncs una falta de respecte a l'ofici i a la professió. Per tant, jo sempre sóc molt més partidari d'aquells jugadors que comencen per la base, que són currantes, que... Ara bé, per exemple, el cas de Messi, jo, si miréssim amb, o sigui, amb lupa, o amb lupa, si ens focalitzéssim en la seva història, ostres, vale, sí, d'acord, és una persona que ja de petit despuntava, destacava pel que fos. Sí, però jo estic convençut que hi ha hagut moltes renúncies al llarg de la seva carrera i de la seva història. No se li suposen grans escàndols de la seva vida personal, que a vegades dius, bueno, què té a veure? Té molt a veure. Messi, si ell volgués, amb la de diners que té, es podia haver desgraciat la vida. No vull dir noms, però possiblement sabem de jugadors que també, no? Maradona de la vida, no volia dir noms, però que potser jo dius, bueno, han tingut una etapa futbolística brillant, el rei de tal, però què ha passat després? S'ha perdut. Aquella persona s'ha perdut. Vull dir, que, o sigui, jo em poso en el lloc de Leo Messi, i que per allà on vaig em coneix tot el món, jo seria capaç de gestionar la tensió, la pressió que la gent diposita en mi. Però jo també, el fet de que tinc tot el que vull. Clar, llavors, vulguis o no, darrere d'aquest esportista que aparentment ho té tot, hi ha hagut molt d'esforç, hi ha hagut molta renúncia, sí, hi ha hagut una bona gestió de la seva persona. M'explico?
0: I ara et volia fer una altra pregunta relacionada amb el mateix tema.
1: Sí.
0: Com s'educa, per exemple, a un jove de 15 anys, potser, que surt al camp, surt a la pista, surt a qualsevol terreny esportiu i guanya sobrat? Com se li educa aquesta constància?
1: Jo, en general, sóc molt partidari de l'1-1, m'explico. Un entrenador, al final, també té aquest punt de coach i ha de detectar en quin moment un jugador de 15 anys, o jugadora, se li puja les barbes. Primer de tot, si jo fos l'entrenador, la comunicació fluida amb la família, que al final són els principals educadors. Després, tenir eines per intentar arribar en aquell jugador o jugadora i fer-li veure totes les coses bones, però també aquelles que, segons el meu punt de vista, no ho són tant. I escolta'm, límits. Límits clars. Si tu veus que un jugador d'aquests, enmig d'un partit, ara ja, jo què sé, aquest jugador que dius que tot ho té tot, i que ho té tot, sí, i que un dia el partit no ha anat com ell voldria, i veus que, jo què sé, no?, que sent que potser perd o que està perdent, i veus que deixa de córrer, que tu li dius una cosa i se't revela fora del camp, mira, canvi, tu ja no jugues més. No sé com dir-te, és a dir, ha de veure que a mi no em respons de qualsevol manera. Jo és que hi crec en això, és a dir, jo no... Allò que diuen, no, la bufetada pedagògica. No es tracta d'un contacte físic, no és una bufetada física. És un, les coses que fas tenen conseqüències. Si tu no t'impliques, fora, no hi jugues. Si tu no... una resposta inapropiada a un company és que sempre la perds. Com dient, jo en canvi sóc el millor del món i jo ho faig tot bé. A mi aquests comentaris, fora. Perquè abans que futbolistes, tenistes, el que tu vulguis, són persones. I si no, tornem a convertir aquestes divas en que el dia de demà seran el referent per molta gent i poden fer molt de mal. Mirem un positiu, no? Persones que en el món de l'esport han tingut un èxit brutal, però que són persones, humanament parlant, molt entranyables, amb molt bon fons, bueno, és un mirall per molts adolescents i joves que els veuen com un referent a la seva vida, no?
0: Sí.
1: Per tant, jo et diria, com ho treballaria? Jo ho tinc molt clar.
0: Madura,
1: o sigui, sí, o sigui, posant límits clars i que aquella persona entengui que tu, sol, en un equip, no hi pintes res. És que tu formes part d'un engranatge de moltes peces, tu ets un més... M'explico?
0: Sí, sí, no, i al final crec que és algú que no només passa amb l'esport, sinó que en tots els àmbits hi ha gent, com tu dius, com ho has dit, oh? Doncs divas, que sembla, que destaquin, que sàpiguen tot, i a vegades necessiten aquests cops, doncs, per demostrar-li que a vegades en aquesta vida no sap tot, i més quan estàs creixent, i que sense esforç no aniràs enlloc, tampoc.
1: Correcte. A mi m'agradaria tocar un tema, perquè hi he anat pensant al llarg d'aquests últims dies, mm-hmm, mentre pensava en la nostra trobada d'avui, sobre el tema de la motivació, perquè a vegades dius que, quan estàs motivat... A mi m'han vingut pares i mares a dir-me és que el meu fill-filla no està motivat. Com dient, no s'esforça en allò que tu li proposes perquè no està motivat. Ui, jo quan em diuen això és que em pujo per les parets, Jordi, o sigui, no vas... m'agafa com aquella cosa de dir, però anem a veure què esteu dient. O sigui, un dels grans errors, penso jo, quan parlem de la constància, de l'esforç, del que costen les coses, és pensar que primer han d'estar motivats per poder actuar, quan sovint és al revés. Primer actuem i després, moltes vegades, arribem a la motivació. És aquella actitud que ens fa imparables. És a dir, que moltes vegades pensem, primer motivem-los i després ja faran. No, moltes vegades fent, entrenant rere dia, no? Que vinga, va, m'hi poso. Quantes vegades, per posar-te un altre exemple, ens proposem, que ara jo últimament estic molt amb aquest mood, a les 7 del matí el primer que faig a l'aixecar-me és esport. Quantes vegades ens hem aixecat i hem dit, és que estic molt cansat, ara no puc anar al gimnàs.
0: Jo cada dia.
1: Cada dia. Però què passa? És curiós, eh? Passen... Et poses la roba d'esport, comences a entrenar, han passat només 2 minuts i aquella emoció, sentiment que tu tenies al sortir del llit ha desaparegut. La motivació t'ha vingut just després d'haver tu intentat donar el primer pas. Hi ha molts nens que esperen a que, bueno, no, ja em motivaran. No, és que la motivació no és externa, la motivació és interna. I m'agradaria molt, però, parlar de que quan parlem de no motivat, la no motivació, què és? Avorriment, no? Quantes vegades també hem sentit a les aules, al món, els que m'estiguin escoltant, que siguin professors, professores, quantes vegades hauran vist, no, allò de pares que es queixen de que el nen no estudia o nena perquè està avorrida. Doncs bé, per totes aquestes persones que tenen l'avorriment, no, que en la punta de la llengua sempre que parlen d'educació i tal i pensen que els mals del seu fill-filla és que el sistema educatiu els avorreix, avui porto un petit fragment del que diu la neurociència sobre l'avorriment. Mm-hmm. Perquè em sembla que és molt interessant, i ho podem relacionar molt també amb l'àmbit esportiu, eh? Diu, la neurociència diu que l'avorriment no és un enemic, sinó un senyal del cervell que busca nous reptes o estímuls. Quan no estem constantment entretinguts, s'activa aquesta xarxa per defecte del cervell, per dir-ho d'alguna manera, que està relacionada amb la creativitat, la reflexió i la planificació. Diu, si abandonem cada vegada que una activitat deixa de ser emocionant, ens costa mantenir qualsevol hàbit a llarg termini. Clar, dir, m'agradaria tocar la guitarra, m'agradaria jugar a futbol en un equip. Vas al primer dia, resulta que l'entrenament no ha anat com tu idíl·licament t'havies imaginat. El tercer dia, és que no sé... No, o sigui, primer de tot, quan vas a un lloc i notes aquesta sensació de que ja no estic motivat, d'alguna manera podríem dir, m'estic avorrint, bueno... Què puc fer per canviar aquesta situació? El problema moltes vegades no és fora, és dins. Què pots canviar? Amb quina motivació vaig als entrenaments? Amb qui puc parlar? Em puc involucrar més en l'equip? Puc estar menys pensant en mi i més pensant en el que necessita la resta? Per tant, l'avorriment, dit com a tal avorriment, no? Que sona molt així col·loquial, al final el que fa, com diu això que he llegit de la neurociència, és activar aquesta part de la creativitat, la planificació, la implicació d'una manera nova i, evidentment, d'una manera molt més regeneradora de noves oportunitats.
0: Potser que ara passi més, perquè potser no hi ha tanta paciència com hi havia abans. Suposo que també per la recerca dels resultats, no?
1: Bueno, estem vivint en la immediatesa dels resultats. Vull dir, necessitem els resultats ja. Sembla que, no sé, has de ser el millor en tot. Les xarxes socials fan un mal enorme. O sigui, allò que a vegades hem sentit a nivell estètic, no? De gent que va a una perruqueria i diu, vull això, i t'ensenyen una foto d'un cap tallat que vés a saber si ho ha fet la intel·ligència artificial. O un cos, no?, que van a llocs d'estètica per fer-se un retocs perquè volen ser així. Dic, bueno, anem a veure, o sigui, treballem molt per uns resultats quan moltes vegades allò no ens donarà la felicitat, no? Penso jo que quan parlem de motivació, quan parlem de constància, parlem d'hàbits. I tinc una frase aquí apuntada, que és que els hàbits són molt més fiables que la motivació, perquè la motivació va i ve. L'hàbit es queda. M'explico?
0: I ara, Xavi, m'agradaria tocar un tema sobre aquest, quan agafes un hàbit o sobretot quan tens constància, relacionar la constància amb l'obsessió, perquè també pot ser molt perillosa.
1: Sí. Un hàbit, tu durant uns dies, per posar un exemple, què és un hàbit repetit en el temps? Una virtut. Sí? Jo cada dia arribo a casa i deixo les sabates al sabater. Un dia, dos dies, tres dies, 20 dies, ja tinc l'hàbit, no? Allò que he repetit constantment, un hàbit bo, una acció bona, no? Que he repetit al llarg del temps, s'ha convertit en una virtut. Però què passa? Les virtuts, si les portes, si no estan regides per la moderació i la prudència, acaben sent vicis, no? Si jo, aquell posar les sabates al sabater, de sobte comença a derivar a un, la sabata no pot estar torta. Ara no, els cordons han d'estar posats sempre dintre del forat de la sabata i en paral·lel, amb, aquí acabem tenint una obsessió d'una cosa que aparentment era bona. Per tant, aquestes obsessions que tu dius que venen de... La culpa no la té la constància, la culpa la té... I ja és altre tema, no? És el famós perfeccionisme que no deixa d'aparèixer, curiosament, d'una cosa aparentment bona que se'ns en va de les mans, com tot equilibri. Amb les dietes, un dia en parlarem, potser si vols, del tema de la dieta, l'esport, el cos, tota la preparació física. Clar, està bé estar en forma? Sí. Està bé fer, jo què sé, depèn de les edats i sempre seguint el consell d'un nutricionista, d'un metge, ostres, pues unes dietes antiinflamatòries per perdre pes. Vale, perfecte. Ara, si tu fent aquella dieta no te'n pots anar un dia amb els amics a fer unes braves, aquí tenim un problema, perquè ha aparegut d'una cosa bona una altra dolenta. Per una pressió estètica estàs malmetent el teu cap, el teu cos, sense poder-li donar doncs, el que també et produeix anar amb els amics a fer unes braves. M'explico? Per tant, tota virtut portada a l'extrem acaba sent un vici. El problema no està en la virtut, el problema està en la gestió d'una cosa aparentment bona que sembla que doncs, el nostre coco a vegades ens suggereix que he d'anar fins a les últimes conseqüències i allò deixa de ser virtut automàticament.
0: És que atreia aquest tema perquè m'agradaria posar l'exemple sobretot d'un jugador de bàsquet, Kobe Bryant.
1: I tant.
0: I diràs, ostres, com pots posar un exemple com a obsessió d'algú dolent de Kobe Bryant, si és un dels millors i que tothom recorda? I és que quan diem a Kobe Bryant potser ens ve el cap el Mamba Mentality. És a dir, ell sempre ho deia, no? Que s'ha de tenir mentalitat d'una mamba, que era una serp, per això li deien també a serp. I és que la seva constància, Xavi, va ser... va arribar a ser malaltissa. Es posava a entrenar a les 4 de la matinada, sí. Feia molts tirs abans de que arribessin els companys... I és que el talent sí que el tenia, però el va multiplicar per el treball que feia. I quin va ser el problema? Doncs que exigia exactament el mateix nivell d'obsessió que tenia ell als seus propis companys. I psicològicament es va enfonsar, va enfonsar a uns quants que no podien seguir aquest ritme mental. És a dir, o et pots destrossar tu o també pots destrossar un vestidor.
1: Els altres, correcte. Pues aquí tens un exemple meravellós i molt gràfic del que aparentment era una cosa virtuosa, bona, no, que el definia, el va anar convertint en una cosa que no té res a veure amb el que era com a punt de partida. Si això, de veritat, com aquest cas, segurament n'hi ha molts més, però és que es veu en el nostre dia a dia amb gent jove, en el camp de l'alimentació, es veu moltíssim. Comences amb una voluntat de voler-te primar i allò acaba derivant en un trastorn de conducta alimentària i avui en dia, entre les xarxes socials, que hem de ser com ens dicta, no se sap qui, algú que decideix, no?, quin cos hem de tenir i tal. Escolta, si tenir un cos meravellós i estar sa és una cosa bona. El problema és com gestionem això. Els extrems sempre es toquen. És com no cuidar-se. Sí, tu mateix, si jo no cuido, no faig esport, menjo de tot, estic que no una vida sedentària, doncs no m'estranya que després et pugui agafar un infart. Clar, és que una cosa et porta a l'altra. Sí?
0: I per això de preguntar-te, quina línia separa aquesta constància, la bona, i l'ètica de treball saludable? És a dir, que no afecti els altres de manera negativa. Quina és aquesta línia que crec que és molt fina?
1: Jo crec que aquí, i sobretot si parlem de menors en el camp educatiu, és molt important que estiguin a l'aguait les persones que entren en l'educació d'aquella persona. És a dir, entrenador i família, d'entrada. I quan ja ets una mica més gran, que tens més eines, també tu saber detectar... Va, pues, escolta'm, el que dèiem abans, que escolta, que guai quan vaig entrenar, que m'ha costat molt aixecar-me, però... És que, i si un dia et quedes al llit? O sigui, pau, saps? És que hi ha gent que diu, avui no hi he anat, no he anat a entrenar, és que se m'acabarà la vida, avui ja estic fos. No, això ja és malaltís. Vull dir que quan un és més gran, si comences a detectar que ets inflexible, que altres paràmetres ja no entren en els teus plantejaments, vol dir que t'estàs tornant una persona rígida, doncs para-ho, busca alternatives, verbalitza allò que et passa amb algú de confiança, però quan ets tan petit que et manquen eines per desenvolupar-te, és molt important que els que estiguin a la White Sing, la família o el mateix entrenador o entrenadora, no? D'aquell equip.
0: I com es podria evitar, com a possible entrenador, que un nen o un jugador doncs arribi a aquest punt de ser malaltís en el seu dia a dia?
1: Jo penso que al final, si abans dèiem que els extrems s'acabaven tocant, una persona que té una virtut portada a l'extrem acaba podent ser fins i tot un vici, jo també penso que, clar, si l'entrenador o entrenadora tot el que fa en aquell equip viu amb una intensitat del 100%, si perdre un partit és un superfracàs i una victòria és som els millors del món mundial i ningú ens iguala, el que estàs perpetuant en els teus jugadors, jugadores, és com tot com molt extrem. O sigui, l'entrenador o entrenadora, la setmana passada ho parlava, més el referent que té aquell menor, aquell infant en aquell equip. Si quan veu que heu perdut un partit, aquell entrenador o entrenadora ho porta a nivells màxims de frustració personal, evidentment, allò generarà en aquell jugador o jugadora un trasbals que el portarà potser a he d'agradar en aquest entrenador, faré tot el que sigui i no pararé fins a aconseguir-ho. O el mateix, doncs una victòria, vale? Has guanyat una final, però si aquell entrenador els hi transmeten a aquells nanos somos los mejores, som els millors, ningú és com nosaltres, i et diu, no? Jo què sé, el jugador més bo de l'equip, no? Gràcies a tu estem aquí, com dient, els altres no hi pinten res. Clar, a mi aquestes coses que generen diferències, que es viu tot amb aquest extrem, acaben explotant, i acaben explotant d'una manera molt negativa per aquell infant que està en aquell equip, saps?
0: Ara m'ha vingut una pregunta d'un tema que hem tocat abans, que si em permets fem un petit parèntesis abans de continuar.
1: Sí.
0: Sobre la motivació que deies, ostres, la motivació no neix de tu, però per exemple, imaginem-nos un nen, una nena, que li encanta un esport, però que veu que els seus companys es punten molt i es va quedant molt enrere.
1: Correcte.
0: Molt enrere.
1: Sí.
0: Acabarà perdent una motivació. Com un entrenador, què pot fer en aquest cas?
1: Mira, jo t'he de dir que és una de les coses que volia comentar, i és, quan parlem de talent i quan parlem de constància, abans dèiem que una persona que no té talent però s'esforça molt, és superconstant, pot arribar molt més lluny que una persona que sí té talent i que potser doncs, es deixa anar i... Vale. Ara bé, jo em pregunto... si l'ésser humà, si cada persona és com és, jo tinc unes qualitats, Jordi, que tu no tens, però jo també tinc uns defectes que tu no tens, i al revés, tu tens unes qualitats que jo no tinc. Clar, jo, per exemple, i he tingut l'experiència en primera persona, els meus pares, a l'etapa, doncs, mentre jo feia primària, doncs, volien que fes un extraescolar, i no sé per què, als meus pares els hi va entrar molt la fitxa de que havia de ser una extraescolar esportiva. Bueno, jo feia temps que demanava tocar la guitarra o el piano i on volia anar cap al món musical o més artístic. Però en aquell moment els meus pares o no ho veien o els hi semblava que pels referents que tenien ells a la vora, doncs a mi m'aniria molt bé fer un esport pel tema físic i

0: S'ha de saber dir i s'ha de saber acceptar. Perquè ens hem cregut això de que si tu vols pots. A veure, un moment. No sempre, si tu vols, pots. Sento dir ara una cosa que potser algú li produeixi un trasbals. No. És que jo vull ser Leo Messi. Digue'm quants Leos Messis hi ha al món. Mm-hmm. Jo també vull ser, no sé, el David Verdaguer. Jo també vull ser Pere Arquilloé. Què vols que et digui? A mi m'agrada molt el teatre. I també m'agradaria ser un actor de primera. No, encara estic esperant que em truquin demà de Hollywood. Clar, vull dir... I se'm dona malament? No, però jo potser no tinc el talent o el que tenen aquestes persones. Per tant... Quan tu vas creixent i creixes en un entorn sa, les coses es parlen. I també és molt important, penso jo, quan parlem d'això de talent i constància, fer molt autocrítica. O, bueno, no sé si m'agrada la paraula autocrítica, però saber fer com examen del que ets i que algú des de fora també et doni eines per conèixer-te. Escolta, és que m'agrada molt tocar la guitarra, ja, però hi ha gent que, per molt que ho ha intentat, no té sentit del ritme. I per molt que ho intenta, no té sentit del ritme. Ja pot ficar-li un percussionista al costat, que per molt que doncs, li costa. I li encantaria, a mi també m'encantaria cantar, doncs no tinc veu per cantar. És a dir, acceptar el que som és la millor manera de créixer i ser feliços. Perquè ens frustrem moltes vegades, oh, és que jo voldria tenir una casa de 7 plantes. Ja, és que no tens els ingressos per tenir una casa de 7 plantes. Som el que som. L'acceptació del que som és el que realment ens fa feliç. Jo potser, nens que vull jugar a futbol perquè els meus amics juguen a futbol, està bé, però arribarà un moment que en aquell nen-nena, quan sigui adolescent, escolta, fer-li veure que vale, no és un desastre, però és que potser hi ha altres àmbits que hauria d'explorar que sí que el definiran. I llavors, quan descobreixi aquell nou àmbit, dirà, caram, això sí que m'agrada. I automàticament li vindrà una nova motivació, li obrirà la mirada i arribarà molt més lluny del que ell o ella s'hauria imaginat. M'explico? Mm-hmm.
1: Sí, sí, per tant, també, bueno, ser una mica com realistes, no?
0: Tenir... Sí.
1: I deies que no t'agradava utilitzar aquesta paraula autocrític, ser autocrítics, però realment...
0: És autocrítica, sí, era per posar-ho també des d'una connotació positiva, però és que jo penso, de veritat, quanta gent està intentant...
1: Però una autocrítica també pot ser positiva.
0: Evidentment, sí, sí, tens raó, però jo penso, escolta, els que volen dedicar-se al tennis, digue'm tu quants Rafa Nadals hi ha hagut, digue'm tu quants... Però mira quants habitants hi ha al món, quants Leos Messis hi ha actualment. Clar, és que al final, no, el nen vol ser Leo Messi, no, tu vols jugar a futbol. És que si vols ser Leo Messi, crec que hi ha un mal... principi, aquí necessita una família que li faci veure que no tots podem arribar, i està bé que no tots arribem. Si tots fóssim Leo Messi, mare meva, ja no tindria gràcia ser Leo Messi, no? Clar, és esto, no?
1: Sí, sí, sí. No sé, Xavi, tens algun tema més?
0: No, ja està, déu-n'hi-do, avui la xerradeta, avui ens hem allargat. Però bueno, jo sí, mira, per acabar-ho, i com sempre m'agrada fer la conclusió final, jo diria que la constància és voluntat i que la voluntat s'entrena. Com? Doncs de 4 maneres molt concretes. No dependre de la motivació per fer les coses, marcar-se objectius que siguin petits i realistes, acceptar que hi haurà dies dolents, partits bons i partits dolents, i per últim, valorem més el procés que no pas el resultat.
1: Xavi, amb això doncs ho acabem. No vull dir gaire cosa més perquè espatllaria aquest final. Només donar-te les gràcies per estar una altra vegada aquí sentat al meu costat a la banqueta de l'estiu aquí a Ràdio Tordera. Ens veiem la setmana vinent i que acabis de passar un magnífic dia.
0: Moltes gràcies.

Vinga, doncs fins aquí acabem la banqueta d'estiu d'avui dijous 16 de juliol. Moltíssimes gràcies per sentar-vos al meu costat a la banqueta, gaudir d'aquesta estona plegats i, com sempre, desitjar-vos que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà. Que vagi molt bé.

0: d'estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt un FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
4: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
5: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
4: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
4: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
1: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
4: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
1: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
6: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara a avui i també al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem clarament, del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
8: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
3: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
8: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
8: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
1: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
5: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
9: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
5: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
9: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
1: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
4: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
1: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
1: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
1: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés.
4: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
1: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
21: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
1: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescolta la visió, Roser Jordà.
22: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
22: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz. Una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
1: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
25: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
24: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
1: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Muià. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Muià. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedent.
1: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, cabdal per a la música de Catalunya.
3: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua, per al públic més majoritari.
2: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
1: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
4: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
1: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
6: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro...
5: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
1: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
7: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
1: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
4: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
8: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi la l'estiu del 2022. Afrontarà, per tant, la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
9: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
8: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt i final a tres temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
10: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de tres temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
8: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
11: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
8: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freikin Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas Milanesa de Portugal.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Mia.
1: Saps què he trobat per internet que vol dir locura mia?
2: Museu particular. Capítol 11. El ventall.
3: Ei, Anna.
4: Hola, Àlex.
3: Què? Parlem del ventall, del vano?
4: Em sembla bé.
2: Museu particular.
3: Doncs parlem del vano o el ventall, que al final és aquest objecte que serveix per fer aire, alleugerir la calor, o si més no, la sensació d'aquesta, no sé si realment funciona tan fiablement, però que alhora també ens serveix per espantar els insectes, per exemple, com ara les mosques, o per altres usos que a vegades no tenen res a veure amb el cos, com per exemple atiar el foc, no?, amb una llar de foc, doncs també ens serveix un vano, doncs, per fer aquestes flames que agafin més oxigen i siguin més grans, o per exemple en les tasques del camp, per fer volar les pellofes d'alguns cereals, doncs també ens podrien servir alguns estris com aquest. Per tant, és lògic pensar que aquests instruments existeixen com a mínim des de que fa calor, i jo diria que el de la calor hauria d'existir gairebé sempre. És veritat, però, que com que en la majoria dels casos deurien estar fets, com ara, de materials orgànics, la tela, les fibres vegetals, la fusta i de més, costa moltíssim que es conservi, que ens arribin a nosaltres després de tots aquests segles. En tot cas, com en altres objectes dels que hem anat parlant, les referències més antigues es remunten als nostres amics, els egipcis. I és que ja, per exemple, en la tomba de Tutankamon se'n van trobar alguns d'aquests vanos o d'aquests ventalls. Evidentment, com que pertanyien a un faraó, doncs estaven fets amb el mànec de metalls preciosos, i doncs segurament no es van arribar a conservar les plomes, no? O diguéssim, la part que era amb el que es feia el vent, però que doncs també no serien pas de plomes de gallina qualsevol, sinó que com a mínim tindria una certa prestància, no? Perquè cal dir que en aquest primer moment els vanos també esdevenen un símbol d'estatus. I no només això, sinó són més semblants, aquest estil que potser nosaltres tenim com conegut com a pai-pai, no? És a dir, no és aquesta cosa semicircular, que més del flamenc i de més, que és com l'arquetip del vano. I com deien, moltes vegades s'utilitzaven per això, per alleugerir aquesta sensació de calor, però també per espantar les mosques o els mosquits i de més. I era una cosa que es feia d'un cap a l'altre, no? És a dir, tots hem vist aquelles escenes.
4: Fa estona que hi penso, sí.
3: Els esclaus ventant, no?, els amos amb aquests vanos grossos, amb plomalls i de més, que a vegades inclús encara avui, a les cavalcades de reis i de més, no?, hi han tots aquests patges que precedeixen la imatge aquesta del patge, no?, d'aquest servent. I de fet encara, jo recordo, encara dins de la cultura popular, no?, com a mínim en castellà, no?, quan hi ha alguna cosa, algú diu alguna cosa que és irrealitzable o que demana massa o de més, no? Allò de i què més, un vi negre amb potes roses, en el cas castellà, sí, claro, i un negro que t'haga aire o i un negro que t'abanique, no? Que és,
4: ai, Jesús, ara això no passarem la censura políticament correcta.
3: No, és que és senzillament horrorós.
4: Adéu,
3: no? Però encara estem en aquest punt, no? Fins a quin punt també aquest racisme sistèmic el tenim integrat en la nostra cultura, no? Perquè al final hi havia aquesta tríada en l'antiguitat, del creixent fèrtil d'aquest Egipte i de més, que denotava la noblesa i la distinció social, i que era que algun subordinat, esclau, bàsicament, et tapessin el sol, perquè el sol clar, molesta, t'espantessin les mosques i et fes menys feixuga la calor ventant-te. Tota aquesta tríada era el que acabava determinant que eres un paio que havies triomfat a la vida i que estaves a dalt de tot de la piràmide, mai millor dit, no? De fet, els egipcis en deien flavell, d'aquesta mena, doncs, de vanos, que després inclús va acabar adoptant també el cristianisme. I com a mínim fins al segle XIV aproximadament, amb moltes misses, a banda i banda de l'altar, hi havia uns diaques amb uns vanos d'aquests enorme, ventant, no tant per fer calor al capellà i demés, sinó sobretot per espantar insectes, mosques i demés que no es poguessin posar damunt doncs, del vi i del pa, no? d'aquesta eucaristia, que és el símbol més sagrat del cristianisme i dels ritus aquest concret. No? I, de fet, encara avui hi ha uns d'aquests vanos enormes, meravellosos, fets de pedra, de metalls preciosos, amb pedres precioses, amb unes plomes d'estrus i demés, que estan lligats exclusivament al papa. No? I és veritat que abans de que existís el papa mòbil, hi havia una cosa, els papes feien servir, que de fet fins al 1978 es va fer servir, que era una cosa que se'n diu, i encara se'n diu perquè encara la conserven, la cadira gestatòria. Que és meravellós que tingui aquest nom de gestatòria per un senyor, no tal qual, no? I per un càrrec que en principi doncs, no està permès per persones que poden gestar realment, no? Doncs que és, simplement és això, és aquesta cadira en la qual et passegen un tron i darrere sempre hi anaven aquests dos vanos, per tal, doncs, d'això de...
4: subjectats per alguna persona, entenc.
3: Sí, clar, per alguna persona i per alguna persona que segurament per ell era un honor enorme, però que no era, saps?
4: El becari.
3: Segurament. Vale. No? Avui ja dic, no s'utilitzen, però segueixen existint aquests vanos meravellosos. Però si parlem dels vanos, tenen també una importància justament en el continent asiàtic, no tot, clar, evidentment, eurocentristes, però no cal que ho siguem sempre d'eurocentristes. Podem viatjar fins al continent asiàtic i més concretament cap a les cultures de la Xina i del Japó, com a mínim de l'actual Xina i de l'actual Japó, i trobem allà doncs, que al voltant del 2600 abans de Crist ja trobem aquests vanos a la Xina. En el cas del Japó, el que fan és inventar aquest vano plegable, aquest arquetip que et deia, d'aquesta cultura que actualment com a flamenco i demés, que tenim molt reconeixible, doncs el trobem inventat en aquest cas al Japó, que a partir d'aquí passarà cap al segle X a la Xina i després acabarà doncs, passant cap a Europa, de fet. No? I no només això, sinó que al final tots aquests objectes s'acaben convertint també en un suport artístic, que evidentment és el teu domini, jo aquí ja no hi entraré més, perquè no et vull xafar res d'això, però acaben sent també, no? Com a mínim, aquesta part on que de fet es diu país, la part del vano on hi ha la tela, diguéssim, no? A més que és aquest on podries acabar fent-hi aquestes obres d'art, no? Aquesta pintura i demés, se'n diu país, doncs allà també acabes doncs, esdevenint. I no només això, sinó que també acaba convertit en arma de guerra. I els samurais, japonesos en aquest cas, utilitzaven vanos com a armes de guerra fins al punt de que existeix el tegensutsu, no sé, no tinc molt clar si ho estic dient bé o no, que és un art marcial que es basa precisament en l'ús del tessen, que és el vano de guerra, efectivament. No?
4: Però és que ara no ho visualitzo, això. O sigui, es foten claques amb el vano?
3: Sí, és a dir, a través del vano pots acabar fent claques, no seria un vano de fusta, a més són més aviat metàl·lics, però només això, sinó que a més també pots bloquejar determinats cops que et fa l'adversari. Jo em vaig estar mirant vídeos de YouTube, perquè encara existeix això, hi ha qui ho ensenya, qui ho practica.
4: Jo crec, el referent Kutringi, però hi ha una escena concretament, ara això no estava al guió, però perquè potser ajuda els persones que ens escolten. Hi ha una escena a Mulan que els soldats, els guerrers, es disfressen de dona.
3: Exacte.
4: I entren al palau de l'emperador i llavors es troben amb
3: els uns.
4: Exacte. Sí. I lluiten amb els vanos.
3: Efectivament, suposo que deuria fer una miqueta com l'homenatge. És veritat que en aquell cas estem parlant de la Xina, aquí parlaríem del Japó, però bé, s'entén una miqueta la referència. Com et deia, a partir ja de l'època moderna, segle XV, XVI, passen aquests vanos plegables a Europa, sobretot els popularitzen determinades persones de l'elit, com per exemple Caterina de Medici, que després ella era italiana, però després se'n va a França perquè es casa amb el duc d'Orleans. Aleshores, tant Itàlia com França esdevindran els grans centres productors d'aquest instrument en aquesta època moderna, tot i que en el cas d'Espanya, a partir del segle XVII, ja trobem els primers mestres artesans que es dediquen a fabricar vanos, sobretot serà a partir del XVIII quan es popularitza aquesta indústria a Espanya, fins al punt de que a València es funda la Real Fàbrica de Vanicos de València. I no només això, al final és un d'aquests exemples meravellosos que ens parla, no, de com una cosa estrictament de l'elit acaba també esdevenint un producte totalment popular, no? Perquè en l'actualitat en tenim moltíssims, no? De fet, ja en aquest mateix segle XVIII passa, es veu com un material de suport i publicitari, és a dir, aquest país que deia que es podia imprimir, que es podia pintar i de més, doncs també acaba sent un espai on poder-hi posar-hi publicitat. A partir d'aquí les classes mitjanes poden començar també a accedir-hi en aquests bànols, sobretot amb la caiguda de l'antic règim i de la il·lustració, cau una miqueta en desús, això és veritat, perquè està associat a aquesta noblesa i de més, aleshores amb aquesta part de la il·lustració, doncs això queda una miqueta relegat. En el cas espanyol, com que suposo que la il·lustració ens la van mirar una miqueta de lluny, i això de l'antic règim, en part, jo no sé fins a quin punt encara el tenim avui, segurament aquí va perviure molt més, no?, fins al punt d'esdevenir una icona del país, o com a mínim d'una part del país, que després és el que s'ha projectat en bona part al món, no? Però dèiem això, no?, que al final acaba esdevenint aquest producte o aquest objecte més popular que ve d'aquelles classes, i avui és una d'aquelles coses, doncs, més bàsiques que podem tenir en les nostres mans, no? I simplement com a última curiositat, existeix a Espanya, dins del programa formatiu, és a dir, no?, del Ministeri d'Ensenyament, un cicle de formatiu de grau mig d'ebeniqueria, que només t'ensenyen a fer Banus, és veritat, però que en l'actualitat no s'està oferint en cap dels centres d'ensenyament de tot el país, però existeix, té el seu pla docent aprovat i de més, i es podria arribar, doncs, a implementar.
4: A veure si amb el podcast el revivim.

0: es veia com de 2 hores lluny que començaria amb algú...
1: No es podia saber que apareixeria per aquí lo comia.
0: A més, a mi que m'agrada aquesta cosa així com... que hortareja. Jo sempre ho he dit, jo hortarejo i estic molt orgullosa d'hortarejar. Bueno, evidentment, si tens certa edat, i tampoc tanta, perquè tu i jo anàvem a enganxar a l'època de Locomia, però evidentment coneixem tot el símbol del grup musical Locomia, que en els anys 80 i 90, doncs a Espanya, però també a Brasil, a Llatinoamèrica, va tenir moltíssima presència. Es van fer famosos amb aquesta cançó que es diu Locomia, que vaig descobrir, no sé si és veritat o no, vaig llegir una versió, però em va agradar i l'he agafat. D'on diries que ve lo de Locomia?
1: Doncs no m'ho havia plantejat mai, tampoc, no en tinc ni idea.
0: Ja, és que també aconsegueix...

0: avui, no, el vestuari d'aquest grup era sumament particular i portaven uns ventalls o vanos que ja vull dir ara que segurament hi ha mig país que ens està escoltant i que està dient, mira, l'Àlex no para de dir castellanismes, no, es pot dir vano en català i no passa absolutament res.
1: En principi ho he buscat i...
0: Sí, sí, es pot dir vano.
1: Soc ningú... català, no m'ho corregis, eh?
0: Es pot dir vano sense cap problema. Doncs els nostres amics de Locomia anaven amb aquests vanos enormes i feien unes danses superespecífiques que no sé d'on carai es van treure, però que ho van petar molt fort durant un temps. I també com a curiositat vaig trobar una cosa meravellosa, que és que també, no sé si te les recordes, Àlex, portaven com uns sabatots molt grans, els de Locomia, que eren com una mena de sabata Alibaba. I vaja, era una cosa també molt específica al seu vestuari. I és que la gent que fa flipades després és la que més mola. Perquè no t'ho perdis, al Freddie Mercury li van flipar les sabates dels Locomia,
1: sí.
0: Els Locomia n'hi van regalar un parell i les van treure en un... O sigui, Freddie Mercury se'ls va posar per un videoclip seu.
1: Sí,
0: sí, sí, això em va semblar meravellós.
1: Una fantasia, no?
0: Sí, això, és, això ho colo perquè jo sóc fan de Freddie Mercury, com tothom sap, però que no té res a veure, era més aviat el tema del ventall. Si us agrada el ventall, que, els ventalls que utilitzaven els de Locomia, us podeu comprar un abanico que actualment es diu Abanico Loco Ibiza, que diguéssim que s'ha patentat després de l'èxit dels Locomia, que és molt gran, la veritat, fa quasi un metre, però vaja, que diguéssim, ha resultat, no sé si com una mena d'objecte kitsch que alguns fans encara es compren, però que com a tal existeix l'abanico Loco Ibiza. Suposo que li van posar Loco Ibiza per no pagar el Locomia.
1: Bueno, perquè devia ser un nom ja registrat.
0: Exacte. Va. Llavors, una altra cosa que a mi... pensava que en parlaries, no n'has parlat, llavors aprofito per fer-ho. O sigui, has començat una miqueta tu a parlar-ne i ara continuaré jo. És una mica com del llenguatge dels ventalls.
1: És que sabia que això tu no deixaries passar per alt.
0: Ja, sí, no? Com em coneixes? Realment tot em va sorgir a través dels Locomia, perquè ells fan uns moviments molt concrets que jo al meu cap ja pensava si volien dir alguna cosa o no, realment no ho he trobat, però pensava, no, que potser estaven intentant dir alguna cosa amb els moviments del ventall. I és bastant sabut que depèn dels moviments que fas amb els vanos, hi ha uns missatges a uns altres. Evidentment, això ho feien servir les xiques antanyo, fa anys, per comunicar-se amb els nois sense que es notés massa. És a dir, no deixava de ser com un acte social. Tu vols parlar amb algú, jo què sé, en un casament que no es pot fer perquè, pues, no ho sé, no queda decorós, doncs fa servir el ventall. Per començar, et diré que he trobat que hi ha una disciplina que estudia el llenguatge i el significat dels moviments dels vanos que es diu... campiologia. No t'ho perdis. I en la campiologia has de saber que si algú, Àlex, et mira els ulls i es fa ben molt ràpid, vol dir que t'estima amb intensitat, però si es fa ben molt a poquet, vol dir que sóc una senyora casada, que no cal que ho intentis.
1: Però si... una cosa no treu l'altra, no?
0: També és cert. Ara veus, aquí estaries fent un Locomia, ara mateix.
1: No entrem en aquest jardí, d'acord.
0: Te'n dic més perquè en tinc tantes, però només per tu selecció, eh? Tancar i obrir el vano ràpid? No. Vol dir no. O sigui, la proposta és no. Si es toca el... Això a vegades jo ho faig perquè l'estiu jo vaig amb vano, aquí on em veus. Jo porto vanos. Si te toques els cabells amb el vano, vol dir que penso en tu. Jo crec que he emès...
1: Això ho has de fer sempre mirant, no? Perquè...
0: Clar, és que jo crec que he emès aquests missatges sense tenir ni
1: idea
0: de la meva vida. Sí, sí. Un altre també molt d'estiu. Si et cobreixes la cara amb el vano perquè et molesta el sol, vol dir que ets lleig. És a dir, en plan, no cal que ho intentis amb mi perquè et considero lleig.
1: Ah, val, no que ets lleig tu i per això et cobreixes amb el vano, no, és que ets lleig l'altre. Ah, meravellós.
0: Sí, i acabem amb un de únic, que és que si està el vano així mig obrir i te'l recolzes sobre els llavis, vol dir que em pots fer un petó. Llavors, clar, això és un...
1: Però amb el vano pel mig.
0: No, m'estàs destruint la secció de veritat.
1: Perdó, ja no dic res.
0: Tornarem a punxar la comia i s'acabarà aquí, això. No, realment, com deia, hi ha... un llenguatge brutal darrere, que en altres se'ns escapa, perquè evidentment avui en dia envies un WhatsApp, ja dius el que hagis de dir, però em va semblar curiosíssim, no?, que hi hagués tantes maneres de comunicar-nos, en si és un món fascinant. Llavors, sí, anem a l'objecte Vanu com a tal. Si esteu per aquí tombant per Catalunya i us interessa tot com el tema Vanus, doncs el Museu Frederic Marès té més de 300 Vanus, i aquí ve una mica el que deies tu abans, que al final s'han convertit també en petits objectes

0: projectes artístics i en aquesta part, que com deies tu es diu País, s'hi representa de tot, doncs de mitologia, des de mitologia, alegories, festes populars, commemoracions, homenatges. Concretament ells tenen un vano com molt graciós on hi ha diferents exposicions universals representades. Clar, això ara ha derivat al vano que vas a qualsevol museu i en fan 300 amb les obres d'art que tenen. És a dir, ha acabat, no, ara mateix sent una mena de, sí, de deriva del que es pot representar en un vano. Evidentment, els que tenim ara, els materials són els que són, però si aneu en un museu més o menys interessant, com el Frederic Marès, veureu objectes que no són, doncs, ni aquest típic fusteta llistonet, plàstic, etc. Després, seguim amb museus. M'agrada molt la paraula. Museu del Palmito. Molt perquè els valencians diuen Palmito. Això és cuqui, eh? El Museu del Palmito es considera el primer museu temàtic de vanos d'Espanya, on està el Daia, a València. I llavors el que intenten fer és com una mena de recorregut, que, com el has fet tu, per la història a través dels vanos. Què intenta reivindicar el Museu del Palmito, a banda, no, d'aquesta part artística, més la part artesanal? Llavors m'encaixa i me va molt bé el que has explicat tu abans d'aquests estudis, com era? Abaniqueria?
1: Abaniqueria, sí.
0: Perquè una mica també el que intenten...
1: Formació professional.
0: El que intenten reclamar des del Museu del Palmito és que és una artesania, una mena de fer, un ofici que em fa l'efecte a mi que està en molt males hores, perquè si us fixeu la majoria de ventalls que compreu als xiringuitos d'estiu ja sabeu d'on venen, i segurament també ens creiem molt divinos per comprar al Museu Nacional un vano amb una obra de Fortuny, però és que segur que també ve del país que ve. Doncs el que s'intenta reclamar una mica en el Museu del Palmito d'Aldaia és tota l'artesania que hi ha darrere dels ventalls. Un dubte que a mi m'ha aparegut és si deuen tenir algun vano dels Locomia, perquè clar, també vaig sortint d'allí, o sigui, m'encantaria saber-ho, perquè clar, no hi he anat al Daia, potser és una excursió que hem de fer plegats, la del Museu del Palmito. I després ja, per acabar, una altra cosa que jo no sé si és com caure en l'estereotip o no, però clar, aquí, potser això és més una conversa que avui tenia amb tu, no? A països com Espanya s'ha popularitzat molt el vano. I a mi això m'ha fet pensar el per què s'ha popularitzat tant. Llavors, no sé si és una qüestió, et pregunto tu també, com purament climatològica, que aquí fa molta calor i anem molt en vano perquè fa molt sol, però penso, no sé si té sentit, perquè al Marroc fa molta més calor que aquí. Jo quan hi vaig anar no vaig veure vanos. Itàlia també fa calor i aquí fem un vano per cada festival en el qual anem. No sé si tens cap teoria sobre això.
1: Jo crec que en part és també el que s'ha promocionat, és el que et deia, aquí sí que va quedar lligat també a una certa estètica. De fet, hem de pensar que els vanos en un inici no tenen gènere, vull dir, són tant per homes com per dones. De fet, encara existeix un vano que en diuen vano per home, que és una miqueta més petit de mides que no pas el de les dones, i el fet aquest, però en un moment de terminat, això, segle XVIII, segle XIX, queda com relegat a aquesta feminitat, no? Que és com aquesta cosa, la senyora que té el que s'està aventant i que, a més, després, sobretot als anys 20 del segle XX, hi fuma, no? I té d'això, és com aquell estereotip també de dona elegant i de més, i no només això, sinó que després, i sobretot a partir del franquisme, la conversió de l'estètica o de la cultura flamenca, andalusa i de més, com l'arquetip del que és Espanya, i el que veiem, quan es feien cartells de publicitat turística i de més, no, l'Espanya és diferent i aquestes coses, jo crec que això ha acabat.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Oriol Junqueras, de Terra a Madrid, per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris del Congrés i el Senat i ha reclamat una aliança de partits els que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta.
4: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
3: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esborrany de la línia 9 del metro a Barcelona podran tornar a casa dilluns. La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, això sí, continua la injecció de ciment en aquest esborrany. La inversió de l'Estat a Catalunya creix en els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres d'Hisenda. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, afirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització dels OE, Santos Cerdán. Segons fonts jurídiques, González ha afirmat que es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però no sabia que era l'enviada de Cerdán. De fet, ha assegurat que si ho hagués sabut no hauria acceptat mai trobar-se amb ella. I parlem de Barcelona i Valls, que són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom del músic vallenc i per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i també de conferències. I pendents aquests dies de nous fitxatges, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar les proves mèdiques l'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà el contracte fins al 2031.
2: Notícies en xarxa.
5: 107.1 FM. Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
3: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
2: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
4: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Seguim amb la Serrana número 6, és Palamós, Ciutat Pobilla, d'en Ricard Viladesau i Torné. Ricard Viladesau i Torné va ser un músic, a més a més de compositor, especialment de sardanes i també de balet. Un dels seus millors instruments va ser la tenora i va ser un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Pau Casals, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument,

aquest mort femení com a plec cibellades està composat per més de 250 sardanes, tot i que també hi costen títols de música de banda. Doncs així, la copla aquesta sardana que ve el 33 als curts, 75 als llargs i el sala 61. Així doncs, l'amic Narcís de Ramon Llull.

33 de curs per 83 de l'any.

Thank you.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten de però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
2: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortir del programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.

0: Doncs avui farem el capítol 12 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. El titularem Festival d'Agulla i el lloro burleta. Bé, com sempre. Els personatges del capítol són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid Genaro, el Quico Lloro com a Nuri Pujol, i tenim una infermera, que és la Sílvia, que és la Maria Àngels Pujol. Abans de continuar amb aquest capítol, escoltarem el capítol anterior. I el narrador en aquell moment deia: el cotxe de l'Encarna marxa amb un so de motor llunyà. La Filo i el Genaro es queden davant de la persiana del garatge. Ara ja neta de velles, segons els bombers. La lluna brilla sobre Tordera i el silenci torna a la llar.
1: Genaro, em sembla que ja tinc el remei per tant de gemecs.
2: Ai, mare, només escoltar-te ja tremolo. De què es tracta?
1: Ara a dormir, i demà al matí t'ho explico.
0: Sí. I com dèiem, doncs, aquest és el trosset final del capítol anterior. I avui, aquest Festival de l'Agulla.

0: La Filo ha fet aixecar el Genaro de bon matí, ja que té pensat fer-se una analítica. També vol que el Genaro faci el mateix i se sent algú teclejant ràpidament a l'ordinador i una trucada de telèfon. Tururut, tururut, tururut. Moment de tot un desganavell.
1: Fino, pren llàpids i llibreta, que aquests no els agrada repetir.
2: Sí? Bon dia. Parlo amb el cap? Miri, voldria demanar hora per a la una analítica completa. Sí, de tot. Colesterol, triglicèrids, àcid úric, ferro, magnesi... I si tenen alguna cosa per mirar l'ànima, també.
1: Digues-li que a mi també m'ho mirin tot, que vull saber si el sucre m'ha pujat amb l'ensurt de les abelles. I el potassi, Filo, pregunta pel potassi.
2: I el meu marit també, sí. Està una mica alterat. Que si pot ser demà a primera hora? Perfecte. En dejú, oi? Sí, ja ho sé. L'home ja està plorant perquè no podrà sucar el melindro al cafè.
0: El Quico, que s'ho mira tot des de dalt de la nevera, esclatant-se de riure.
3: El Genaro té por de l'agulla. Punxòcol! Vinga, infermera! Trega-li tot el vi que porta les venes.
1: Calla, tu! Lloro desgastat, que ens estem morint i tu només saps fer burla. Filo, m'hauré de posar un pegat abans d'anar-hi, que només de veure el cotofluix jo ja em marejo.
2: Ja està fet, Genaro. Demà a les 8. I res de sopar, res pesat, que ens sortirà la sang com si fos xocolata desfeta de tantes porqueries que hem menjat a Badalona.
0: I el Quico, imitant la veu de la Filo...
3: Ai, les meves cervicals! Ai, el meu colesterol! Brrr. Pobret, Genaro, que se li veuen els ossos! Vinga, a fer exercici, gansos!
1: Escolta, el Filo, a sobre ens donen lliçons de gimnàstica. Mira que si el porto al veterinari, li fan una analítica, a ell també li faran.
3: Quico, està sang com un roure. Sense cera, sense vella, sense xicletes. Genaro Covard, treu la bandera blanca.
2: Vinga, anem a dormir. Deixa el Quico que rigui. Demà, quan ens vegi sortir a la porta blancs com el paper i en dejú, ja veuràs com encara riurà més. Però escolta, Genaro, a l'analítica demanaré també que ens mirin les vitamines, que t'he vist una cara una mica groguenca.
1: Groguenca? Ara sí, que ja no dormo. Filo, prepara'm el termòmetre.
0: Molt dormits es lleven. Són les 8 del matí. El Genaro està groc com una llimona pel dejuni i Filo... va amb la targeta de la mútua entre les dents, com si fos una espasa. El Quico, per suposat, no s'ha volgut perdre l'espectacle i treu el cap per la bossa.

0: sent el so d'un nou torn. Rrrt! I una veu metàl·lica que diu: Número 44, consulta 3. Número 44, consulta 3.
1: Som nosaltres, Genaro. Treu la targeta de la mútua. Que ens han dit que entra. Entra tot. Sucre, ferro, àcid úric i fins i tot alè del matí. No paguem ni un cèntim. Així que aprofita i que et treguin fins la última gota de sang dolenta.
2: Filo, no cridis, que m'estic desinflant. Tinc l'estómac que em fa soroll, un soroll d'una formigonera buida, i aquesta olor d'alcohol em fa girar el món.
0: Ni l'ambient musical ni el Quico atraient el bec de la bossa frenen aquesta mena de por que li entra el Genaro. Amb veu de fantasma, el Quico diu:
3: Vampirs! Compte amb el Dràcula! Genaro, t'has quedat sense suc. Ets un pal de fregat.
0: L'infermera, obrint la porta amb un somriure no massa alegre per ser tan d'hora.
4: Bon dia, família García Filo. Passin, passin. Qui és el primer valer?
1: Vagi ell, senyoreta Sílvia, que és de la mútua, tot gratis, i vol que li mirin si té sang o orxata, que últimament no es mou del sofà.
0: Asseient-se a la cadira de braços com si fos la cadira elèctrica.
2: Miri, infermera, faci-m'ho ràpid. Soc de vidre, tinc les venes tímides i s'amaguen quan veuen l'acer.
4: No pateixi, senyor Genaro. Tangui el puny. Fort. Un altre cop. Caram, quines venes més amagades. Semblen les abelles del seu garatge, que no volen sortir.
3: Punxa, Sílvia, punxa! Busca el petroli! Olé, olé!
2: Ai, ai, ai, ja hi som. Ja m'han buidat. Filo, agafa'm la mà, que em veig en el túnel del blanc.
1: No siguis bleda, Genaro. Si la culla és com un pèl de gat. Escolti, senyoreta, ja que ens surt de franc, li pot mirar també si té paciència a la sang? Que el lloro i ell em tenen fregida.
4: Això no surt a l'analítica, senyora Filo, però per la cara que fa jo diria que en té poca. Vinga, Genaro, ja està. Una tireta amb un dibuix de dinosaure i cap a casa.
1: Ara jo, però a mi em trigui 3 pots, que vull saber per què em fan mal les lumbars quan sento parlar la meva germana de Badalona.
3: La Filo és de ferro. L'agulla es doblegarà. Sílvia, vigila, que la Filo té mala llet de la bona.
4: Quina tripulació que porten vostès. Entre la mútua, el lloro i les ganes de xerrar, m'han alegrat el matí. Ja poden anar a fer l'esmorzar, que el senyor Genaro sembla que s'hagi de desmaiar d'un moment a l'altre.
2: Ho has vist, Filo? Ni una llàgrima. Sóc un heroi de la sanitat privada.
3: Heroi! Brrr. Heroi de pacotilla! Ara anem pel tallat i el croissant. Paga el Genaro amb la targeta de la mútua.
0: Se sent el so de la porta de la consulta tancant-se i els tres caminant del passadís amb la tireta posada i el Quico fent de les seves. Com que tot ha anat d'allò més bé, els tres cap esmorzar de forquilla. Sobre Tordera ja ha sortit el sol i es respira un silenci prou especial.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs. Segons una enquesta de Ràdio Tordera, un 90% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. Escoltem a Santiago López, és monitor del casal d'estiu.
2: Sí, sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal, podem superar aquesta situació.
1: Diumenge, darrer dia per votar els pressupostos participats 2026. Enguany el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Pere García, regidor encarregat del projecte.
3: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. En parla la cap de colla, Caral Ametller.
4: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila.
1: La cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça. Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers. Si l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic tordarenc Salvador Soliva en un acte dissabte a les 11, ens en parla la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
5: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
1: Arriba la primera vetllada de boxa a Tordera. L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. En parlava un dels organitzadors, en Roberto Moreno.
6: Serà una vetllada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de dos boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, temps tranquil, temps estable i ambient assolellat, el que hem de tenir avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes i les màximes faran més o menys el mateix, unes màximes que arribaran als 32, entre valors d'entre 32 i 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a la franja costanera. Vents fluixos que bufaran del sector sud aquesta tarda i situació marítima tranquil·la. De cara a aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, ha de continuar l'estabilitat, el domini del sol i unes temperatures que demà pugen una mica i diumenge podrien pujar una miqueta més, sense arribar a tenir uns valors exagerats, però temperatures plenament estiuenques i una xafogor que també continuarà molt marcada a tot el Maresme.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
9: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat a gravar en un estudi de ràdio, el de Ràdio Tordera. Després de dues temporades voltant per llibreries, salons, festivals i algun que altre lloc curiós, avui fem parada a la ràdio del meu poble natal, i on, per cert, vaig començar les meves aventures davant d'un micro fa més de 30 anys. L'objectiu, parlar amb dues autores que són d'aquí o viuen molt a prop d'aquí. Sabeu que el romàntic està en auge. De fet, ha viscut un augment sense precedents en els últims anys. Segur que tots heu sentit a parlar de sagues com Una corte de rosas y espinas, a Cotar, de Sarah J. Maas, o Alas de sangre, de Rebecca Yarros. Però resulta que el romàntic també té un altre fenomen, el d'autores de Wattpad, dic autores perquè solen ser dones, o les autopublicades. Solen ser llibres més modestos en nombre de pàgines, però que tenen tots els ingredients que et poden atrapar dels totxos de cantos pintats. Doncs bé, avui ens acostem a aquest fenomen més invisible, però que té moltes plomes i molts lectors al nostre país. I ho fem, com dèiem, amb autores de quilòmetre zero. D'una banda, Elizabeth Gilmore, que acaba d'autopublicar Aunque sea irlandés, no creo en los cuentos de hadas, i de l'altra, un nom que segur que us sonarà, que és la Marta Madrid, sí, és la meva germana bessona, que ens parlarà de La bruja i el renegado. Amb ella reflexionarem sobre el romàntasi, les autoedicions i, com no, de les seves novel·les. Comencem. Marta, Elizabeth, benvingudes a l'Idíl·lic.
10: Hola.
11: Hola.
9: Què tal, com estem?
10: Doncs aquí no fa tanta calor.
9: Quins dies, que portem de calor.
10: Sí.
9: A veure, posem en context a l'audiència. L'Elizabeth Gilmore porta una quinzena de llibres publicats, alguns amb editorial, altres autopublicats, entre els quals hi ha una mica de tot. Hi ha des de romàntica, romàntasi, a llibres que hibriden, no?, que són inclassificables, que dèiem fora de micro, que barregen des de thriller, elements paranormals...
10: Thriller romàntic amb fantasia, romàntica contemporània, comèdia romàntica eròtica...
9: És que, clar, ens agrada hibridar, oi? I la Marta, doncs, La bruja i el renegado és el seu tercer llibre, que és romàntasi, però els dos anteriors eren pura romàntica.
10: Sí, la primera és com més juvenil i toca un tema una mica així més complicat, perquè són els temes de salut mental, i era una novel·let, i la segona sí que és romàntica contemporània, que és la que es va publicar amb editorial Kiwi.
9: Doncs el primer que us volia preguntar és quin és el vostre contacte amb el romàntasi com a tal, perquè clar, l'etiqueta existeix des de fa relativament poc, però sí que ja fa molt de temps que s'hibrida la novel·la romàntica amb fantasia o amb altres elements. No sé vosaltres en quin moment entreu al romàntasi o en quin moment us sou conscients que esteu llegint romàntasi. O sigui, ja primer com a lectores, després com a escriptores.
10: A veure, jo crec que potser, fent aquesta pregunta, penso què és el primer que vaig llegir que fos una mica romàntic. Doncs era una mica potser l'Olor a menta de la Miriam M.L. Hardy, que aquell ja es pot dir que era romàntasi o, jo què sé, romàntica paranormal, perquè, però clar, és que hi ha tantes etiquetes, dius, en què entra això? Clar, aquell era sobre un fantasma i una noia, per tant, això ja és, suposo que era romàntica paranormal, no sé si entra dintre el romàntasi. És...
9: Jo crec que sí.
10: Jo crec que sí, però, vale?
9: Que, de fet, els oients que ens seguissin quan l'Idíl·lic era quimèric, vam entrevistar l'autora precisament per parlar d'aquest llibre, perquè la Marta ens el va colar molt bé.
10: Crec que això és un dels primers que vaig llegir d'aquest tema. Després vaig llegir algun altre que també venia d'algun fantasma i tal. I, clar, el que passa que jo fantasia sí que n'he llegit, però no tant, no? Tots veníem de llegir Harry Potter i El Senyor dels Anells. I jo crec que el romàntasi pròpiament dit sí que vaig llegir els dos primers de Cotard, però això fa poc, això fa ser l'any passat o l'altre. Jo crec que el nostre contacte més amb la romàntasi és les sèries de televisió. I a partir d'aquí també és més fàcil entrar a la literatura, perquè, bueno, almenys és el meu cas. Però sí que hi ha gent que només llegeix romàntasi, també.
9: Sí, sí. Quin és el teu cas, Elizabeth?
11: Jo no sé cuándo leí por primera vez romántasi, pero como soy más vieja que las monedas, pues a lo mejor te diría con Mónica y su fantasma, que yo que sé, que es un libro de... para adolescentes de hace 40 o 50 años. Pero no sé. No es... yo soy escritora de romántica, pero no leí romántica, se puede decir, que hasta hace 5 años, hasta que publiqué mi primer libro, ¿no?
9: Ah, ¿no habías leído romántica?
11: No,
9: tampoco.
11: No, ni comedia ni nada. O sea, yo mi primer libro lo escribí para mí, no para enseñárselo a nadie ni que lo leyera nadie, pero una amiga me empujó a publicarlo, le gustó, fue mi primera lectora cero, y a partir de ahí, pues ya, claro, empecé a leer romántica porque dije, a ver si lo he hecho bien o lo he hecho mal o cómo lo he hecho, ¿no? Y ahora, pues mira, estoy... me he adicionado a la romántica, al suspense. Yo es que siempre he sido de suspense y fantasía no leo porque no me gusta. Pero en cambio sí que me gusta escribirla y meterla en las novelas. O sea, no sé, soy un bicho raro.
9: Bueno, això d'escriure romàntasi, o sigui, és una decisió conscient de dir vaig a escriure romàntasi, o passa això que dèiem de tu et poses a escriure després surt un còctel que després ja li posem les etiquetes que siguin.
11: Jo comienzo a escribir y empiezo por la comedia, que es lo que más me gusta, y acaba yéndose para donde sea. Igual, con perdón, mato a alguien. Y después de ahí sale un thriller romántico y, o sale fantasía o me da por decir, pues oye, un hechizo estaría bien por aquí.
10: Yo creo que es una leyenda. Es un buen sistema porque yo creo que hay novelas románticas que meterle un thriller ahí funciona, claro, le da tensión y le da un otro...
11: Es que, claro, tú empiezas con lo divertido para enganchar a la gente y luego ya pues se va por la tensión.
10: Que le va bien, a la romántica le va bien el misterio, ¿no?
11: Sí. Yo creo que cuadran muy bien, que casan muy bien. Y la fantasía también.
10: Yo es que la fantasía que he escrito... Claro, després ja se'n diu, esto es más fantasía urbana. Yo qué sé. Yo vaig escriure La bruja i el renegado perquè vaig estar molts anys veient Cròniques vampíriques.
11: Ah, jo també.
10: I es va acabar Cròniques vampíriques i era un no puedo soportar. I que he d'escriure algo relacionat. I d'aquí va sortir La bruja i el renegado. I es veu que ha sortit bé perquè hi ha gent que és fan de la sèrie i que l'ha llegit. I ha dit, sí, les vibres de les Cròniques vampíriques les tiene. Jo, bien. Ho hem aconseguit. Però clar, llavors dic, però esto es romántasi? Esto es fantasía urbana? Jo què sé, jo he escrit una romàntica con brujas y vampiros i ja dile lo que quieras.
9: Què és el que més us agrada d'aquest subgènere, del romántasi com a tal?
11: A mi me gusta el hecho de... Bueno, pues por ejemplo, dos almas perdidas en el tiempo, como en Búscame en sueños, pues dices, no sabes por dónde voy a tirar, no lo sé ni yo cuando lo escribo. Entonces, ahí el hecho que haya un hechizo, que estén todos ahí perdidos en el tiempo hasta que se averigüe la verdad y se descubra el misterio de esa leyenda, esa intriga, ese que no sabes lo que va a pasar, esos recuerdos, el sufrir los personajes, retorcerles la vida y amargarles el la drama, existencia drama, hasta drama. Que al final se juntan y dices, eso es drama, es dramático, es romántico, pero también es que es muy bonito porque la numerología, lo que hace que se junten ahí, no sé cómo decir, esa...
10: Home, jo crec que és la sortida de la realitat, perquè, clar, els vampiros, les brujes, tot això com que mola molt i et surts de la rutina. Però a mi m'agrada, per exemple, el que m'agrada de Cròniques vampíriques és el drama, és que és una sèrie hiperdramàtica i és el de no levantar cabeza ni Dios aquí, que això diuen, no?, que les bones novel·les ha de ser que els personatges no aixequin cap.
11: I que s'enamoren, però no poden. És un amor impossible, entonces...
10: Sí, i a mi aquestes coses, jo crec que això tira molt, i a part d'això, el drama, o de dir, vale, pues com hi ha màgia, hi ha coses, pues, per exemple, pues la muerte no és el final, és en plan, ui, s'ha muerto uno, dic, he de fer lo que sigui per revivir-lo. Clar, això ho poden fer, això ho pots fer la romanta, si la
11: vida real... Después de la vida, o sea, después de la muerte hay vida, entonces...
10: Claro, sí. Llavors, és una mica això, no?, que trenques els límits de la realitat i pots jugar molt. Et pots inventar el que et doni la gana.
11: Que si tu quieres que acabe bien, acaba bien. Sí. Pase lo que pase.
10: Eso també.
9: Clar, però abans fora de micro parlàvem i la Marta anava deixant dir el drama, però clar, la romàntica tradicionalment és romàntica si acaba bé. Per tant, on queda el drama?
10: No, pot haver-hi drama en tot el camí. Jo sempre dic, jo les meves novel·les romàntiques, encara sigui romantació, no? Amb les novel·les romàntiques jo dic, has d'agafar i dius, i hi haurà drama tot el camí? Acabarà bé, perquè és romàntica. Però el drama entremig no te'l traurà mai, i perquè jo sóc així. I ho sento. I la gent m'ho diu, hola. I a vegades hi ha hagut de treure drama, perquè a vegades les vetes i t'estàs passant. Però clar, però és que si no és molt avorrit, què faràs? Ai, sí, se conocen, ai, que bien todo, no? Això no pot ser.
9: Creu que això és el que diferencia una autora de romàntasi d'una autora de romàntica? Ese puntito de crueltat de fons?
11: Bueno, de crueldad y de ese punto místico, ¿no? Sí. Que dices, pues siempre tiene que haber algo ahí, ese punto de fantasía que haga, pues ya sea por una piedra, por un anillo, por un... aunque sea irlandés, no creo en cuentos de hadas, pues es esa piedra mágica de la profecía celta que es la que los une de alguna manera, aunque... Tú estás leyendo la novela y dices, esto es romántica contemporánea, porque no tiene nada de especial, pero está ese punto de magia que hace que tú seas una cosa y él sea otra.
9: Y que esclata al final, sobre todo.
11: Y sobre todo al final, pues evidentemente acaba apareciendo todo el mundo mágico por ahí, ¿no?
10: Claro, lo que es chulo es que tú bases en cosas en llegendes, que tu has sentit. Vull dir, clar, els vampirs, bueno, el món vampírico s'ha tocat de totes les maneres possibles. O la bruixeria, o llegendes d'aquí. Jo, per exemple, La bruja i el renegado surt, que comenten així per sobre, les dones d'aigua, perquè a mi sempre m'ha encantat aquest mite, no? La mitologia, sobretot això de la flama del Canigó, que sempre parla de les dones d'aigua, i pues, a mi m'ha agradat. A més, com que és una història que passa a Girona, i als voltants, dius, pues jo poso coses catalanes i coses molt nostres, encara que hi hagi bruixes i vampirs i homes llops, sí, i el que tu vulguis. Clar. I és guai, no?, poder jugar amb les llegendes de tota la vida.
11: No, i que és més divertit també mesclar ficció con realitat, perquè és el que tu dices. Jo, per exemple, en quasi totes mis novel·les les ambiento entre Barcelona, lo que conozco, Barcelona, Girona... Vic, tengo algunas, como aunque sea irlandés, no creo en cuentos de hadas.
10: ¡Qué guay!
11: Yo que sé, la de Obsesión, el lado oscuro del amor, está ambientada en Hostalric, que está aquí al lado.
10: Sí, sí.
11: No sé. Pero luego está ese punto de ficción que pasan cosas, aun estando ahí, aunque puedas ser tú o tu vecino, porque tú te sientes identificado con el personaje, porque es una persona real y tiene una profesión real y todo lo que hace es real.
10: Això
11: però,
10: a partir d'ahí... Això ho han comentat les lectores. Vaig fer una lectura conjunta i em diuen, hola, que guai que passi a Espanya. I jo, per això, bueno, va dir, oh, passa a Espanya. I jo, per això és molt dolent. Diu, diu, no és Massachusetts, que sempre passa tot als Estats Units.
12: Clar, això també us volia preguntar, quan, no sé si llegiu sovint autores d'aquí, també, però quan llegiu autores d'aquí, us agrada que hi hagin elements que reconegueu perquè són més propers, encara que no passi la trama aquí, sinó que diguis, és que aquí... Una autora d'aquí això ho explica d'una manera que una autora nord-americana no ho explicaria així.
10: És que, per desgràcia, encara que siguin autores d'aquí, ho posen molt a fora. Vull dir, passen moltes històries que elles són d'aquí, són de Granada o de Madrid o d'on sigui, i tot passa fora. Dius, jo crec que... Jo conec alguna autora que sí que ho fa més aquí, i jo crec que això és guai. Reconeixeu-ho i quan tu puguis dir, pues, d'aquí demà puc anar de viatge aquí i veure-ho. I puc anar-hi en un cap de setmana, no cal que me'n vagi, agafi un avió 10 hores. I jo crec que això està bé, també, reivindicar.
11: Yo tengo de todo. Sí, sí. Ya, como has visto, pues mira, aunque sea irlandés, no creo en cuentos de hadas, la escribí sin ir a Irlanda, y luego fui porque mi hija trabajaba en Irlanda y me fui al castillo de Kilkenny y lo vi todo y era todo exactamente como yo lo había descrito.
10: Sí.
11: Y lo vi por dentro y todo igual. Faltava el duque de Kilkenny, evidentemente, però el río Gore, todo.
12: No, però ara mateix aquí sobre la taula tens el d'Obsesión, que es passa a Hostalric i la coberta, no?
11: És la
12: muralla d'Hostalric,
11: no? Sí, sí, és la puerta de Barcelona, la foto la hice yo, y las víctimas aparecen a orillas del río Tordera, donde voy a sacar a los perros. Y donde, pues, cada vez que iba, me imaginaba que si matabas a alguien, pues no se enteraba ni el tato.
12: Claro, sí, hi ha molts punts del riu Tordera que podries fer moltes coses, no s'enteraria ni el tato.
11: Y hasta que se entere alguien, pues puede pasar días, semanas y... No sé, me gustó. Y Granada me pasó lo mismo. En la segunda parte de la biología, Obsesión hasta que la muerte nos separe, está ambientada en la Alhambra de Granada. Yo no había ido. Y cuando fui, el bosque de la Alhambra, los barrios del Albaicín, el Realejo, todas las calles, el mirador de San Nicolás, todo estaba como yo lo había descrito, eso. Pues me gusta. Sí,
12: sí. Ara imagina que fos al revés i vas i dius, ostres, ostres. No l'he encertat gens.
11: ¿Qué he hecho? No, pero la documentación... Claro, es que ser escritora no es solo escribir, es documentarte mucho sobre la cultura, la gastronomía, las calles, las localidades...
10: Bueno, yo para La bruja y el renegado me compré... Bueno, voy cambiando del català al castellà, ¿eh? Me compré un libro de Wicca, porque, claro, el sistema de magia es básicamente Wicca, que es también el que sale en Crónicas vampíricas. Pero, claro, ahí te ponen hechizos en hebreo, en no sé qué idioma raro. Entonces digo, no, yo los pongo en catalán y en castellano. Y ya está. Pero yo dije, ¿pero cómo funciona la Wicca? Me compré un libro, lo leí y tal,
11: claro,
10: para hacerlo. Claro, es que si no...
11: Y de las novelas navideñas que tengo están ambientadas en Vermont, en Estados Unidos, en Vancouver, en Canadá,
10: qué guay,
11: en Alaska y en Nueva York. Claro, evidentemente. Y no he estado en ninguno de esos sitios, pero...
12: A veure, Jules Verne tampoc havia estat a Islàndia i mira, jo quan vaig llegir el Viaje al Centro de la Tierra em van entrar unes ganes boges d'anar a Islàndia i deies, i aquest senyor no hi va estar mai. No,
11: Miguel. Claro, es que es lo que te digo de la documentación, de las calles, de todo, es que hasta las avenidas son reales, o sea, todo lo que pones. Y en el caso de 12 días para Navidad, que el ambiente entre Vancouver y Alaska, las auroras boreales, me leí todo, me estudié cuando las sucede, pocas horas del sol que tienen y todo, y sí. Y las calles, las ferias, los mercados que hacían, todo.
12: Creieu que a vegades el romàntic, per ser romàntic, aquests elements com la documentació es fan de menys? O sigui que la gent creu que perquè ser aquest subgènere doncs hi haurà menys qualitat literària o hi haurà menys documentació o, vull dir, uns prejudicis restant importància a aquest gènere.
10: Era, depèn una mica del gènere, perquè jo que suposo que la Sarah J. Maas, com és un món totalment inventat, pues documentació molta tampoc hi deu haver perquè s'ha inventat tot ella. Però jo crec que hi ha un... Per exemple, és que va sortir una notícia al diari que era traient una mica d'això, d'importància al romàntasi, no? Deien, a la Fira del Llibre a Madrid triomfa el romàntasi, però hay una brecha, no cuajan los chicos. Jo, i què passa? És menys bo un gènere només perquè llegeixin dones? La ciència-ficció, ja millor dones que llegeixen ciència-ficció, però majoritàriament la llegeixen homes. I què? S'han preocupat? Oi, és que les dones no llegeixen ciència-ficció. No, pues...
11: Bueno, yo no es la primera vez que me dicen, claro. ¿De qué trabajas? Y yo digo, soy escritora. Ah, qué guay y tal. ¿Qué escribes? Romántica.
10: Uf, ya te miran con
11: eso
10: otra cara.
11: Eso ya no es... Digo, oye...
10: Es un género menor.
11: Es uno de los géneros más vendidos en España, la romàntica.
10: Home,
11: i en
10: que
11: el
10: per
11: mundo.
10: Començar les dones llegim més que els homes. Hi ha més dones lectores que homes lectors.
12: De fet, puc aportar les dades que en els clubs de lectura de biblioteques, excepte els clubs especialitzats en ciència-ficció, tots són 98% dones. Que hi ha algun home rezagau per ahí, però tots són dones.
10: El club de lectura que estic jo de Final Girls, que llegim terror i de todo, hi han 3 homes. I potser cada sessió som 30 dones.
11: Però independientemente de mujeres o hombres, la romàntica la puede leer cualquiera.
10: Clar, també hi ha homes que llegeixen romàntica.
11: Yo tengo lectores hombres y sé de escritores hombres que escriben romàntica, como José de la Rosa o por ahí tienes al... Ay, ahora no me acuerdo este hombre. Ulises Novo, no sé, ahí...
10: Sí.
11: I el Lorenz.
10: Però després saps què passa? Que ells te diuen, no, esta man no escriu romàntica, escriu drama.
11: No, escriu romàntica.
10: O novel·la emocional.
11: No.
10: I et posen aquest... No, dices, es romàntica, tú has leído esto, es romàntica.
11: Però sí que me fastidia cuando te dice, escritura de romàntica. Pero eso no es... Perdona.
10: No es literatura, ¿no? No
11: escrit... Vamos a ver, no es ñoña, és retorcida, és ahí trama, és subtrama.
10: És que les que escrivim romàntica després són les que ens anem a dormir amb el Crims, que ens posem un podcast per dormir i ens posem criminopatia i crimen és per dormir.
11: No seria la primera vegada que me duermo con Crims.
10: Jo em poso podcast per dormir, pot ser criminopatia, el Crims... ¿Qué pasa? Y después escribí dramas y romántica.
11: De hecho, mi autora favorita es Mary Higgins Clark, que para mí es la nueva Agatha Christie. Uh-huh. O sea, bueno, ahora ya no, porque se ha muerto hace poco. Uh-huh. Bueno, hace ya un par de años. Pero, a ver, donde se ponga un crimen o como en el caso de esta autora, que igual te... Es que salía de todo en la novela.
10: Sí.
11: Pálida como la luna, mi querida Sunday, todas... hay de todo, hay amor, hay celos, hay acción, hay crimen, hay esto, hay aquello.
10: I és això, jo crec que les dones llegim de tot i escrivim pues, el que ens agrada llegir. Llavors, doncs, si llegim romàntasi, pues, perquè ens ha donat per escriure una romàntasi, pues, també, i ja està. Però clar, és això, el Sarah J. Maas, com que escriu romàntasi, pues, s'ha creat tot un món, igual que ha fet Tolkien o igual que ha fet altres autors, s'han inventat un món sencer, un sistema de màgia, un això, i què passa? És menos perquè
11: però de totes maneres en la romàntasi també hi ha documentació, també hi ha realitat.
10: Sí, hi ha de tot.
11: Búscame en sueños todos los desde el hotel que van los dos protagonistas, Axel y Neil, hasta todas las excursiones que hacen, desde el fiordo de Moray, las cascadas de Invermoriston, Nair, Forrest, todo es real.
10: Claro.
11: Lo único que no es real es el misterio de esa leyenda.
10: Uh-huh.
11: Pero lo demás, Todos los lugares son reales.
12: I de quins tòpics del romàntasi fugiu quan us poseu a escriure romàntasi? O sigui, quines coses són les que dieu, ostres, jo no vull caure en això. Si és que n'hi ha alguna, eh?
10: Jo intento que els personatges no siguin tan tòxics, perquè en el romàntasi sempre hi ha com un amor al principi com bastant tòxic. Per exemple, l'últim que he llegit de romàntasi, que seria la saga Powerless, començant... No és ben bé un enemies to lovers, perquè en realitat no són ni enemies, però sí que són enemies per culpa de la situació. És això, és en plan, no, és que us tindreu que matar, us tindreu que lluitar, haureu de lluitar un contra l'altre. I llavors, clar, sempre és això de, oh, i al final és que disfruten fent-se mal, de, bueno, te voy a meter una paliza, no? I ja sé una mica així. Llavors jo intento que els personatges siguin més bons, o sigui, que més... En el tema amorós, que no hi hagi aquesta de, va, pues ahora te voy a meter aquí, te voy a amenazar con una espada. I, pues, no, això no, el meu, jo intento fugir de les relacions així, aquestes tòxiques d'amor-odio. Però...
11: Yo huyo de todos los tópicos, me da igual que sea romántase, que thriller romántico. Yo intento ser original, intento crear nuevos clichés, crear un nuevo ritmo a la novela que no tenga nada que ver con los famosos. Y bueno, así me va.
10: El que dèiem, que potser és més fàcil fer algú que sigui típicament romàntic i més normal, però que al final tu ets com ets i et surt el que et surt. I a vegades escrius, va, vaig intentar fer això i deixes el projecte perquè si no et motiva, pues no l'acabes.
12: Però això em porta a preguntar-vos què n'opineu del fenomen. Si no del romàntic com a gènere, no de les novel·les que llegiu, sinó el fenomen que hi ha darrere el romàntic.
11: Es un fenómeno como otro cualquiera, o sea, cuando les da por la comedia romántica, rom-com, emporradores y eso, pues les da por ahí y todos van ahí. Y si les da por los vaqueros, van todos a los vaqueros, el cowboy romance este. También, y si le da por los Highlanders, pues Highlanders todo el mundo.
10: Yo creo que también ve una mica después de la pandemia y de la época en que estem, en què hi ha moltes guerres, els sistemes opressius, la gent necessita més sortir de la realitat. I llegir aquests mons tan diferents és com que els anima a això. I potser si estàs en una època de pau i que tot està bé, potser no llegeixen tan romàntics i potser llegeixen una altra cosa. No ho sé, jo crec que ara donat per aquí, a les editorials els hi va molt bé, fan els dos cantors pintats i les cobertes superboniques i tot el rotllo, però potser d'aquí un temps se torna a posar tot de moda la...
11: No, però los cantos pintados también lo hacen con la comedia. O sea, te ponen unos dibujitos, las ilustraciones, ahora casi todo es comedia lo que...
10: Ara el problema és que tot ho volen dir que és romàntic, sí, perquè fins i tot et diuen, ah, los Juegos del Hambre. No, perdón, los Juegos del Hambre no és ni fantasia.
12: O quan diuen que algun llibre del Sanderson és romàntic i res més lluny de la realitat.
10: Sí. I clar, és això, exacte. Dius que no, romàntic sí, no
12: és. No és romàntic.
10: No, i los Juegos del Hambre...
12: Que hi hagi un element, claro, que hi hagi alguna relació, no vol dir que sigui la pedra angular de la trama.
10: I los Juegos del Hambre és ciència-ficció, que és una distopia. Per tant, no és romàntic. Si després vols ficar-li una coberta rosa amb florecilles, bueno...
12: Bueno, no parlem de l'última edició del Carlos Ruiz Zafón.
10: Ai, sí.
12: Que allò és una vergonya d'edició. O sigui... Sisplau, o sigui, si ell aixequés el cap, jo crec que volveria a morir-se del susto. Ai. Sí, sí, sí.
10: No ho sé, perquè jo no l'he llegit.
11: Però si això vende, pues les editorials es que van a eso.
12: És que no hi ha ni tan sols una relació amorosa.
10: Ja,
12: i l'han posat aquí amb colors clarets i cantos pintados. Això que no té cap sentit.
10: Que llavors, a les editorials els hi ha anat molt bé perquè venen molt.
11: Sí.
10: I ja està, però això és un fenomen i la gent que sempre ha llegit aquest tipus de novel·les, sempre ha llegit fantasia, sempre ha llegit això, seguiran llegint-ho encara que passi de moda i no facin los cantos pintados ni res, i hi ha gent que no. Vull dir,
11: però
10: gent
11: que lo que realmente cuenta es el texto. Sí. O sea, tú puedes hacer los cantos pintados y ser muy bonito, y yo he visto autoras que antes no vendían libros de esa novela y le han puesto los cantos pintados y ahora las venden como churros.
10: Sí.
11: Però el que importa és el texto.
10: Al final és el
12: això
10: que
12: demana. Això se'l llegeixen, perquè igual el compren com a objecte i ja està, no?
11: I te lo ponen ahí y dicen, ay, mira qué bonito queda mi estantería.
10: És que al final jo crec que l'important és això. Tu pots dir, ay, que bonic aquest llibre, el compro, el típic, no? Vaig a jutjar el llibre per la portada. Pues
12: a veure, que tots ho fem, eh?
10: Tots ho fem, però a vegades t'has emportat un xasco. Vull dir, perquè he agafat, perquè m'ha encantat la portada.
12: Però jo reconec que hi ha llibres que no els hauria llegit mai per la coberta i després els he hagut de llegir per altres coses.
11: I m'han agradat
12: i m'han encantat.
10: Això segur. Sí. Això segur, però vull dir...
12: Però jo conec aquest prejudici amb mi, saps? Veig una coberta que no m'agrada i no...
11: Jo no miro el libro por la portada, lo miro por el título. Soy así de...
10: Sí. Jo miro el título.
11: No leo ni la sinopsis.
12: No, o sea, yo tampoco llegeixo sinopsis.
11: Me gusta el título. Porque las sinopsis muchas veces son tan largas tan, que te hacen spoiler. I sí. dices, pues no, no quiero.
10: Sí,
11: no.
10: Jo intento fer les sinopsis molt curtes per no fer spoiler, perquè dic, a veure...
11: És que no, però això no tiene nada que ver.
10: Que
11: tu que puedes hacer una sinopsis curta
10: sí, i decir-lo todo. Pues sabes que a vegades, a mi, jo que he fet de lectora beta, m'ha passat que a vegades diuen, què és aquesta sinopsis? I jo, hombre, no, aquí estàs, dic, estàs explicant una cosa que passa amb la passada la meitat del llibre, coi, no posis a la sinopsis. Posa per sobre, no posa algú que pugui...
11: Si jo soy correctora...
10: Un desencadenant del principi, vale, però després no.
11: Jo soy correctora de estilo y de ortotipográfica sí. y hago redacciones de sinopsis a los autores y
12: es todo un arte,
10: es muy difícil hacer sinopsis, eso es
11: bueno, a mí me sale sola, pero porque no sé, porque
12: tienes el do de la sinopsis. Sí.
11: Bueno, como también tengo otros dones de premonición y esto, quizás por eso soy un poco bruja y me gusta la romanta, sí, pero
12: sí, sí. Pero a la misma bola de vidre he visto que esta sinopsis lo arrasará.
11: Pero sí que es verdad que hay que tener una especie de punto para hacer esa sinopsis, entre otras cosas, porque si no, no puedes ni decir poco ni decir mucho. Tienes que decir entre medias lo justo y suficiente para que el lector quiera coger ese libro,
12: porque
11: que lo diferencie de los demás. Le tienes que dar un poquito, pero no mucho.
12: Què us sembla si anem a fer, entrant als vostres llibres en si, aparquem un moment aquest debat, i comencem amb tu, Elisabet, perquè vull parlar d'un que sé irlandès, no creu unes contes de hades, els autors de l'idíl·lic saben una mica els meus gustos, no és un llibre que hauria entrat jo així perquè sí, perquè sóc molt reaci al romàntasi, però els oients han de saber que el vaig devorar en dos dies, o sigui, em vaig enganxar moltíssim.
11: Això està bé.
12: Té un ritme de lectura que t'atrapa i tot i no ser el meu gènere habitual, doncs la meva parella deia què estàs llegint? Que no t'has mogut ni un mil·límetre en tres hores que fa que estàs llegint, no? Tu el descrivies en la sinopsi, no? Com a enemies to lovers i elements de mitologia celta. Com és que vas optar per aquesta combinació? De dir, va, vull posar mitologia, però parlar d'una història d'amor que, bé, que comença com si no fos una història d'amor, no? És més un rotllo tòrrid d'una nit.
11: Bueno, yo quería hacer una comedia. Y claro, cuando empecé, pues lo que pensaba era hacer eso, un enemy to lovers. Quería protagonistas que no tuvieran 20 años, que tuvieran 40, que fueran ya maduritos, porque también tienen derecho a enamorarse.
12: Exacto.
11: Y bueno, y buscaba, pues, en realidad en mi cabeza, aunque empieza él como protagonista, y él es el protagonista, en mi cabeza estaba ella. Ella, ese amor de juventud que no ni te mira ni te nada y que tú estás enamorada hasta las trancas.
12: Aquest amor platònic que ara ni diuen crush, ¿no?
11: Pero que no. Y te vas y dices, mi vida es una... Y te haces famosa, una cantante que añora su tierra, que lo ha pasado fatal. Y llegas y de repente, pues como que el patito feo se ha convertido en cisne, es mucho más segura de sí misma, él la ve, por fin la ve... Pero ella ya es una mujer empoderada y dice, pues mira, al final lo voy a conseguir, lo voy a lograr, me voy a acostar con él.
12: M'ha costat molts anys oblidar-te i ara vull treure'm l'espineta. Exacto. Però sense tornar a caure, no?
11: Ahí. Y es él el que se obsesiona con ella al final, ¿no? Y un poquito es en... enemy to lovers, que ella no lo cree, que él pues empieza a gustarle... que tienen que coincidir sí o sí porque hay una boda, está la boda del hermano gemelo y es su mejor amiga y al final tienen que estar ahí los dos sí o sí, quieran o no quieran, tienen que pasar tiempo juntos y ahí pues hace también un poco que se enamoren los dos aunque no quieran.
12: Volia agafar una cosa que has dit de...
11: Luego salió la magia.
12: Que dius, ah, tenen 40 anys i tal. Clar, no es planteja igual una relació d'amor amb 40 que amb 15, que amb 20, no? Amb 40 ja has tingut molts disgustos i els dos protagonistes ja tenen un historial, no?
11: Claro.
12: O sigui, sobretot historial tòrrid de dir, vale, m'he protegit perquè m'han fet mal i sóc un, bueno, doncs el Casanovas en el cas d'ell. No?
11: Bueno, en el caso d'ell és que nunca s'ha enamorado, tampoco ha querido, o sea, no, ni lo ha intentado, ni se ha parado a pensar en eso. Él es feliz en su trabajo y solo quiere trabajar, quiere buscar la historia de Irlanda y le encanta excavar y hacer investigaciones y es bueno en su trabajo, con lo cual no quiere ni ser duque siquiera, no quiere ser nada, nada más que arqueólogo.
12: Sí, però és que la seva família viu en un castell i ell té la seva caravana amb els seus
11: exacto,
12: fòssils, no? Les seves pedres, no? Ell
11: solo quiere ser arqueólogo, no se mete con nadie, ell solo quiere ser él, no?
12: Home, quan els seus companys de feina veuen per videotrucada que no, és que estic arribant a casa dels meus pares i és un castell, clar, ells no sabien ni tan sols el seu passat, no?
11: No, sí, no.
12: Diuen, perdona, vius en un castell del segle tal? Diu, no, és del segle qual, o sigui, encara pitjor, no?
11: Sí, de hecho es verdad, ese castillo tiene 800 años, porque luego pude ir en persona y me tragué todo lo que dijo la guía turística, a pesar de ser un irlandés un poco...
12: Que costaba.
11: Pero como tenía a mi hijo ahí, que es traductor y sabe inglés, pues me iba traduciendo las cosas que iba diciendo la guía. Y sí, sí, evidentemente ese castillo tiene 800 años y está la parte de abajo que es más real, digamos, más antigua, y la parte de arriba como la han ido reformando con los años y tal. Pero sí, sí, toda la historia que conté es completamente real. El estanque donde baila ella bajo la luz de la luna y acaban teniendo su episodio amoroso es, bueno, está en su sitio, está todo ahí. Es súper bonito. Os animo que vayáis a verlo.
12: Tu comentaves, volia que ella es tragués l'espineta, no?
11: Sí,
12: i
11: sí.
12: M'ha costat con ell.
11: Sí.
12: Clar, tu fas que s'emboliquin molt d'hora en el llibre.
11: Sí, sí,
12: quan normalment, en les novel·les d'aquest tipus van fent esperar fins que culmina. Tu volies fer que això diguessis, val, el tema sexual ja està saldat, anem a parlar d'una altra cosa.
11: Sí, no, yo en principio quería que ella fuera la fuerte de la novela, o sea, la que tuviera el poder de decir pues sí o no. Que no siempre las mujeres seamos las débiles, que la mujer sea la fuerte.
12: No, está claro que
11: y lo demuestra, lo demuestra a lo largo de toda la novela. Pero, bueno, luego pasan las cosas que pasan como buena brújula desorientada que acaba pues la profecía mandando sobre ellos y llevándoles al límite. A ese punto en que tienes que escoger.
12: Clar, jo, quan vaig començar el llibre, jo ja sabia que era romàntica perquè m'ho havien dit, no? Però, clar, la primera part del llibre és romàntica, tal qual, no?
11: És comèdia.
12: De dir, sí, és comèdia romàntica,
11: sí,
12: no?
11: Sí.
12: De la relació d'ells dos, la preparació de la boda. Però després, ja avançat el llibre, apareix. Primer, el tema de la mitologia i, segon, el tema de la profecia.
11: Sí.
12: Explica'm, primer de tot, el tema de mitologia celta. Com va ser la investigació? Quin vincle tenies tu amb la mitologia celta quan et vas posar a escriure el llibre?
11: Yo ninguno. Es que me gusta mucho la mitología. Soy una friki de la mitología. De todas. La que más me gusta es la griega porque, bueno, he ido a Grecia y me encanta escuchar a las guías turísticas. Me apasiona muchísimo. Pero la celta pues no la había tocado todavía y dije, pues aquí me meto. Y me puse a investigar sobre la Tuatha de Danann, sobre sus principios, los dioses paganos, la colina de Tara. Me puse a investigar todo eso y, bueno, acabé enamorada también de la profecía celta, de esos menires y de esos puntos. Bueno, es que dicen que la colina de Tara tiene unas piedras que ahí puedes hablar con esos Tuatha de Danann. Hay una puerta en la que tú entras ahí y hay esos dos mundos, por así decirlo, ¿no? Esa conexión entre dos mundos.
12: Y tú volés fer aquella fusión, ¿no? También.
11: Y yo, pues me encantó. Evidentemente, luego cuando fui a la colina de Tara y la vi, dije...
12: Exactament.
11: Que guai.
12: I que la profecia, l'aparició de la profecia determina molt el com anirà aquesta relació amorosa i també altres relacions amoroses que apareixen, no, pel camí.
11: Sí, clar. És que los protagonistas secundarios también son importantes. Y si algún día hay una segunda parte, serán más importantes todavía.
12: És que tu ja has comentat que ja tenies pensat, no? Una mica que
11: sí.
12: Pogués seguir aquesta història.
11: De hecho la empecé, pero se quedó ahí y me puse a hacer otra cosa.
12: Unes quantes, pel que has dit. Però sempre s'acaba tornant. Hi ha diferents reflexions en el llibre. Una ja la comentaves al principi, que és el tema la noia que de nena o d'adolescent ens era lletjota, ningú la veia,
11: sí,
12: i tal,
11: feo,
12: que després s'acaba empoderant. Volies fer també un clam això de dir, és que clar, estem marcant també l'autoestima d'algú pel seu estat físic en un moment donat de la seva vida, i després, ai, mira, ara ja és com aquella cançó, no?, de dir, ara sóc guapa, doncs ara no vull saber res de tu, o sigui, què m'estàs dient, no?
11: Bueno, es que la vida da muchas vueltas, eso siempre lo digo en todas mis novelas. Yo, aunque sea irlandés, no creo en cuentos de hadas, la escribí hace 3 años y la publiqué hace 2, creo. Ahora mismo no me acuerdo. Pero sí que es verdad que en todas las novelas intento que haya un pasado, ¿no? Que haya una motivación de por qué la protagonista es como es o el protagonista es como es. En este caso, ella, Arlene, es... Bueno, fue un patito feo, que nadie se fijó en él por su pobreza, porque no llevaba las ropas que llevaban otros, ni iba a la moda como iban otros. Y ahora, pues, que tiene dinero y que tiene esa fortaleza, que ha ido superándose ella misma con los años, pues es una forma de decirle al lector que la vida da muchas vueltas, que si ahora eres de una manera... Dentro de unos años nadie sabe lo que te deparará la vida i a dónde llegarás y que todo puede pasar.
12: De fet, vaig tenir fa molt poc una conversa amb un adolescent que estava patint bullying.
11: Sí.
12: I jo li deia, dic, jo he estat on has estat tu. Dic, ara no em puc queixar gens de la vida que porto. Dic, l'únic consell que et puc donar és que esperis, no? I que d'aquí un temps tu ja no veuràs més aquesta gent i seràs una altra persona i seràs...
11: I seràs tu.
12: Trobaràs el teu lloc, no?
11: Ese es el problema, que cuando te hacen bullying tú no ves más allá de mañana o pasado mañana.
10: I els adolescents no ho veuen, això, no ho saben.
11: No
12: perquè per ells tot és nou, saps?
10: Sí, sí, sí.
11: Y por mucho que tú les digas, pues no lo ven. No, les cuesta llegar hasta a un futuro. Pero siempre ese futuro, cuando no estén ellos, tú serás quien eres. Si te dejas llevar por lo que te dicen, esas inseguridades te crearán unos complejos que luego te marcarán la vida, que es lo que pasa en Bailando con Fuego.
12: Clar, és que al final fas links, no?, moltes de les teves novel·les,
11: sí,
12: per explicar molts temes, no?
11: Claro, es que es eso, es que mis novel·les no son, siempre lo digo, son ficción, pero tienen mucho, son personajes reales, tienen que podría ser tu hermano, tu amiga, tu vecina, podría ser tú. Te puedes sentir identificado porque tienen problemas reales, traumas reales, que los acaban superando porque yo quiero que los superen.
10: Claro.
11: Pero porque necesitas que los superen para que vea el lector que
12: si
11: se puede superar, claro.
12: Si no, quin missatge li estem donant al lector,
11: exacto,
12: no? Lo siento, ets un pringat i ho seguiràs sent sempre. No. Felicitats, no?
11: No cal. Tienes que superarlo, sí o sí, porque la vida... solo tienes una vida. Si no lo superas, ¿cómo lo haces?
12: Clar, suposo que també el triar aquest personatge femení, que tu deies, el protagonista és ell, bé, hi ha... Les visions es van alterant, no? Vull dir, primer comencem amb ell, després veiem la mateixa història des del punt de vista d'ella.
11: Sí, me gusta mucho hacer 2 puntos de vista, que se llama el POF este que ahora está tan de moda. Bueno, para mí es 2 narradores de toda la vida de Dios. Y me gusta saber, me gusta escribir en primera persona, que se vea la voz de cada uno de los protagonistas para saber qué piensan. Esos miedos, esos complejos, esos, pues no, ahora no quiero ir por ahí, esas peleas, esos pensamientos que rulan su cabeza y que te hacen sentirte identificado con ellos. Que también tengo novelas que escribo en narrador omnisciente, en tercera persona, sí, pero que me gusta más, disfruto más escribiendo en primera persona porque me pongo en el pellejo de ellos, de cada uno de ellos, sea el hombre como sea la mujer.
12: I així també pots dir el que vols dir, no? De dir,
11: sí,
12: és que aquesta noia que la veus aquí tan segura també té una batalla interna sobre això que està passant, no? I que per fora pot semblar, doncs, segura, fins i tot borde, però per dintre diu, és que tinc por de tornar-me a enganxar a aquest tio que m'ha costat 10 anys oblidar-lo,
11: sí,
12: no?
11: Sí, que no sé, se dice pronto, pero vamos a ver, que es que yo he estado ahí en el pozo. No,
12: per tu, no?
11: Pues ahora vas a sufrir.
12: I que sigui una miqueta, no? Sí. Llavors hi ha una altra reflexió que fas, que és el tema de la connexió amb la natura.
11: Sí.
12: O sigui, jo quan llegeixo, sobretot la segona part del llibre, és on ens estem oblidant d'on venim, ens estem oblidant, o sigui, estem ignorant connexions amb el nostre entorn que potser, si estiguéssim més atents, ens anirien les coses millor. Tu volies llançar aquest missatge,
11: sí,
12: també?
11: Sí,
12: no sé,
11: sí,
12: si...
11: sí. Es, siempre hago una crítica social en todas mis novelas y claro esta, sí. Pues creo que por ser ella quien es, le tocaba a la naturaleza, ¿no? A, que nos estamos cargando. A la vista está con los fuegos que están ocurriendo últimamente, cómo se está quemando Cataluña, que no es normal, que esto no es un accidente, ni es un accidente, puede ser uno.
12: No 64 que van tenir el dilluns passat.
11: Exacto, o sea, no puede ser, no me lo creo. Esto es que nos lo estamos cargando adrede, por H o por B, por una poner molinos de viento, o sea, sí, o placas solares, o por lo que tú quieras, pero nos lo estamos cargando y nos estamos cargando el planeta. Y a veces, pues deberíamos de mirarlo más, porque eso que estamos matando es lo que nos da oxígeno, lo que nos da vida, lo que nos da...
12: Insinúes que també és reversible, no? Amb un, posant-hi consciència?
11: Jo crec que sí, que si pusiéramos un poquito de consciència actualmente, retrasaríamos la muerte del planeta. O sea, yo pienso que sí. No digo que no se acabara algún día, porque pueden pasar muchas cosas, pero a lo mejor pues nos duraría más.
10: Jo estic d'acord, forma... estic d'acord amb tu. Falten arbres, vull dir, els pobles s'han de posar més arbres, les ciutats s'han de posar més arbres, s'ha de cuidar el que tens, perquè aquesta mania de ara trec els parterres i poso
12: tot ciment,
10: jo, perdona, no, és que a mi jo en això estic totalment d'acord.
11: Entre la tecnologia i lo que nosotros hacemos, pues fíjate, la que estamos liando.
10: Perquè l'altre dia jo ho vaig comentar, dic, ostres, és que després dels incendis ens cremem al bosc, i diuen, ah, no, cregui, 64 anys està recuperat.
12: No,
10: què dius?
11: No.
10: No surt el mateix.
12: Mínim 20.
10: Claro, no, si clar...
11: 15 o 20... Bueno, sí.
10: Clar, quan hi ha un incendi, els arbres aquells no es recuperen, surten arbustos. Si no plantes tu els arbres, allà no surten arbres.
12: Surten molt més tard.
10: Surten molt més, sí, clar, però vull dir, s'ha de fer alguna cosa. I això, la gent aquí està amb el negacionisme del canvi climàtic i venen ganes de apagar la gent, que vam arribar a 40,9 graus a Barcelona. I això no havia passat mai, ja,
11: eh? És una locura.
10: No, cada any ha fet calor, mira.
12: No me hables.
11: Jo soy de Barcelona i jo no recuerdo un 40 grados, 40 quasi 40 i tantos.
10: Bueno, sí, van dir, rècord històric.
12: Pues, doncs mira, les històries de romantes també serveixen per
11: això. També, para mentalizar. O sea, toda historia tiene una moraleja al final, o para mí la tiene, o yo la pongo, si no la tiene,
10: claro que sí,
11: en todas las novelas, porque te tengo que hacer pensar, te tengo que hacer reflexionar, que te quede ese buen sabor de boca cuando acabes la novela.
12: Doncs aparquem els llibres de l'Elizabeth Gilmore i anem cap a La bruja i el renegado de la Marta. Marta, a veure, digue'm, ja ho deies abans al principi, no?, que la inspiració d'aquest llibre doncs és Cròniques vampíriques, però, clar, llegint el llibre hi ha molts personatges màgics, bruixes, vampirs, de tot.
10: Sí.
12: Per què aquesta barreja?
10: Bueno, a mi els vampirs sempre m'han entusiasmat. Vull dir, a mi l'història de Dràcula, tal, el Vlad l'Empalador, tot això m'encanta. Vull dir...
12: Amb por del Vlad.
10: Sí. En plan, guany, ja des de petita veient entrevista amb el vampiro.
11: A mi també és una de les...
10: Claro, sí, sí. Els vampirs perquè molen molt.
11: I nunca he escrito sobre vampires.
12: Doncs mira, mira, pròxima.
10: I jo tampoc havia escrit mai sobre vampirs, però m'encanten. I també m'havia tragat Crepúsculo i tot, però...
12: És que jo ho sé que t'agrada molt Crepúsculo. Per sort has dit Dràcula abans que Crepúsculo.
10: No, perquè Crepúsculo... Em va agradar, i però bueno, és que la Stephanie Meyers és un poc especialita. Però sí, vull dir, perquè el tema... Jo vaig començar a veure Crepúsculo pels vampirs i perquè sortia el Robert Pattinson a fer.
12: Les coses com són.
10: Sí, perquè som dels que els seguim des del Cedric, no des de Crepúsculo. Vale. però clar, els vampirs molen molt. Les bruixes sempre m'han encantat. Jo des de petita col·leccionava fades, vull dir, tot el món màgic m'ha agradat molt, tot el tema relacionat amb la natura m'ha agradat molt.
11: Jo soy más de brujas.
10: ¿Ves?
12: Perquè ho som una mica, no, segurament.
10: Era això, molt de fades, perquè és això, m'agrada molt el tema amb la natura i tal, però clar, si veus Cròniques vampíriques és de vampirs, però també surten molts molts surten homes llop i surten sirenes, surt de tot. Aquesta sèrie ja és així. Però clar, llavors, aquí encara que ens basem més en les bruixes i els vampirs. A la bruja i el renegado, i que el que faig és que a la ciutat de la bruixa, de la Beltane, que el tant també és un nom celta i que tal, i llavors em vaig llançar una mica així perquè sonava nom de bruixa. Pues, fan una mica mescla de tot, no? Jo vaig pensar això, en un poble en què hi ha que els éssers màgics s'han posat a viure allà i tenen com una... que està com una mica amagat, és com un poble que se suposa que és un poble normal i quan detecten que ve un humà, pues, es comporten
13: Mystic
10: com persones. És una mica així, però a llers. Eh?
13: I llavors,
10: sí, exactament. Bàsicament és això de que fan, bueno, és un poble que són tots màgics, però que detecten que entra un humà, doncs es comporten com humans, no?
12: I juguen al dominó.
10: Sí, juguen aquestes coses.
13: A l'uno.
10: Que és secundari aquest poble, però al final també té la seva importància. I això és una mica... Al final jo crec que tot el que tu veus i que llegeixes i que veus de pel·lícules i tot això, doncs tens una motxilla d'aquí on treus tota la imaginació.
13: Sí, sí.
10: És d'on surt tota la imaginació, no? I a mi m'agraden. Tots els sets mitològics sempre m'han agradat.
12: Però en el teu cas dius que pesa més el referent audiovisual que el literari.
10: Sí. Sí, però perquè jo vaig començar a llegir molts llibres molt tard. Vull dir, jo de lectora assídua vaig ser ja des de l'adolescència cap endavant.
12: No fos cas que t'assemblessis a mi.
10: No, clar, jo he de dir que a mi el que em va fer llegir llibres assidus era Harry Potter. És del primer que vaig dir, vaig veure la primera pel·lícula, vaig veure la primera pel·lícula, em va encantar, vaig llegir tots els llibres que hi havia.
12: Que dèiem amb l'Elisabet fora de micro, que ella no l'ha llegit, no, eh? És una rara avis.
10: Però a mi jo podia llegir algun llibre, però no era lectora habitual. I a partir de Harry Potter,
13: jo
10: he
13: de decir que de jovencita leí mucho, sí, pero de aventuras, pues lo típico de jovencita.
10: Sí.
13: Y luego dejé de leer... Y hasta hace 5 años no he vuelto a retomar la lectura cuando publiqué mi primer libro, porque antes no había leído romántica.
10: Claro. Jo i Harry Potter sí que és el que em va fer llegir com assíduament, també, clar, perquè com que tenies tantes ganes de llegir-los i eren llibres molt llargs...
13: Bueno, mentira, tengo todos los libros de crónicas vampíricas de L.J. Smith y esto sí que me los leí, porque lo que me gustaba era el thriller y la paranormal.
10: Pues mira, jo he dedicat a crónicas vampíricas als llibres, he llegit els que es van fer després de la sèrie, perquè com que els llibres i la sèrie són tan diferents...
13: Yo tengo los de antes.
10: Són molt diferents, exacte, són tan diferents que van dir... Treuen dos llibres, bueno, n'hi ha més, crec, però jo he llegit dos, el del Damon i el de l'Estefan, des del seu punt de vista, però com si fossin els de la sèrie. I llavors vaig llegir el primer, de Cròniques Vampíriques, i era tan diferent a la sèrie que vaig dir, no. No,
13: de
10: perquè
13: hecho,
10: no s'assemblen res.
13: No se parecen nada.
10: No, personatges que
13: Elena
10: no hi són.
13: Elena és rubia, con ojos azules, i la sèrie és morena.
10: No,
13: con ojos...
10: i el personatge, el caràcter no té nada que ver.
13: I Bonnie és pelirroja, sí. I aquí, pues, com
10: no,
13: que no.
10: I ja, el físic no ha que

0: I ja està.
1: I Nina Dobrev.
0: Sí. Però és això, jo a partir de l'audiovisual és on vaig... Clar, no llegia tant, si vaig llegir... La màgia potser em ve més de Harry Potter, però tota la resta és del món audiovisual, perquè després em vaig llegir pues, doncs, més romàntica, més drama, més una mica de tot, perquè també havia llegit algun policíac, però no molt, jo sé, el Dicker sí que m'he llegit algun... Jo llegeixo una mica de tot, encara que després sempre acabes tirant per la romàntica perquè, no sé, va molt bé per desconnectar, sí que llegeixo una mica de tot.
2: Com en el cas del llibre d'Elizabeth Gilmore, també hi ha una profecia en el teu.
0: Sí.
2: I és el que fa especial la relació sentimental entre els protagonistes.
0: Ah, era clar, és que les relacions entre vampiros que tenen 1000 anys i gent adolescent és molt complicat, no? Lo de l'age gap, i diuen, perquè diuen, què passa, aquest home no ha madurat gens en 1000 anys, que els agraden els adolescents. I que llavors vaig intentar justificar la història amb aquesta profecia. Vaig dir, ella no és que sigui un adolescent normal...
1: A ver, pero la diferencia de edad es claro. Es abismal.
0: Sí, exacte, és abismal, però llavors el que faig és que dius, clar, ell no és que s'enamori d'ella perquè és un adolescent, sinó és perquè estan relacionats amb la profecia. Llavors és una mica com justificar i no dir, el tio és un pedrastre total, una saltacunes. Vale. I llavors és una mica justificació i canviar-ho una mica perquè no siguin aquests de hola, bueno, pues con crepúsculo, que és de que ell tiene 200 anys i ella 17, no?
2: Sí, aquí volia solucionar un problema que detectes en els teus referents, diguéssim.
0: Sí, i perquè ara es critica molt també això, lo que es porten la diferència d'edat de 20 anys ja és un drama, doncs claro, si tenen 1000 anys de diferència, 200 anys de diferència, doncs claro,
2: imagina't.
0: És una mica profecia des... per explicar-ho i donar-li una mica de sentit. També intento que ell no sigui el típic vampir que es comporta com un home de 10, com un tio de 17 anys o 25 en aquest cas, no? Que ell sembla que té 25 anys però en té 1000. Pues clar, jo intento que no es comporti com una persona de 25 anys, perquè en té 1000. Jo faig que tingui una absoluta paciència enorme, perquè si en 1000 anys no has guanyat paciència, fill meu, doncs clar, una mica és així. El senyor, ell és la paciència absoluta, ell l'anima, si vol anar a conèixer altra gent, que se'n vagi amb altra gent, perquè, clar, és que té 1000 anys.
2: No em posaré jo gelós ara a aquestes altures.
0: Clar,
2: no?
0: És un ser immortal, perquè em diu, bueno, tu fes el que vulguis, i és ella després que no vol, però vull dir, ell li diu, és que a veure, ho entenc.
1: Que tenia una elegància també.
2: Clar, clar, clar, també l'ha guanyat,
0: exacte,
2: això amb els anys. No?
0: Una paciència absoluta.
2: Tot
0: sí,
2: i que
0: sí.
2: Jo veig que molta gent amb l'edat... deixeu-me que ho digui plenament, el sudapollisme va en augment. O sigui, ara, un tio amb 1000 anys, igual...
1: Passes mucho de todo.
0: Exacte, bueno,
2: mira, seria perillós.
1: A lo que queda.
0: I pues, segurament tindria zero filtre, perquè si la gent que té 90
2: per
0: anys
2: això,
0: ja no filtra res...
2: Imagina't amb 1000, saps?
0: Sí. Ell el que estàs una mica...
2: M'estic imaginant dient, senyora, vostè té bigoti, saps? O sigui, és com...
1: Podria ser tan peligrosa.
0: Ell, bàsicament, és una persona que en realitat estava molt cansat de ser un ser immortal. Porque, coño, aquí estic vivint 1000 anys, veig com tothom es mor. Estoy hasta los huevos, bàsicament. Que passa que, clar, és un romàntic i tal. Però sí, bàsicament és un estic fins aquí.
2: Bé, això també incorpores, no?, el desig de morir-se, no?,
0: clar.
2: En moments donats de la novel·la.
0: Ja, exacte, aquí t'explica una mica. És un vampir que, no és... Ah, que bien, soy un vampir, soy immortal. No, ser immortal és una merda, és el que pensa ell, bàsicament. Per ell és una merda.
1: A ver, tiene que ser duro.
2: Sí,
0: exacte, no. I per la bruixa que surt, per la Beltan també. Vull dir, ella... No és un mortal, pot viure molts anys, però no és immortal, però també és una putada, perquè si tu vius 300 anys i els altres viuen 70, doncs és una putada.
2: Has de perdre gent pel camí,
0: llavors,
2: sí o sí.
0: Això apareix molt a la història i li dono molta importància. És a dir, clar, la diferència entre un mortal normal, un humà mortal i els altres.
2: Abans deies al principi, no?, que passa a Girona.
0: Sí.
2: Això ho facilita les coses o les complica, aquesta proximitat? Perquè, clar, quan pots... Pot ser algú que no hagis conegut o que hagis entrat a través de documentació, però una cosa que coneixes tant... ostres, i si m'equivoco de carrer? I si em venen aquí a mirar amb lupa?
0: Clar,
2: no?
0: Jo, per exemple, que ja vaig escriure una història sobre Londres, però jo Londres també el conec bastant, encara que hagis de... t'has de documentar. Jo intento... El perillós és que jo segurament no vindrà ningú que hagi viscut a Londres 20 anys i em criticarà el que he dit. Però, clar, de Girona sí que em pot venir gent i dir-me, tu, això que has posat...
2: Quan diu, estem entrenant al bosc. Quin bosc, Marta? Quin bosc?
0: Clar, segurament. Jo també m'he passat amb el que jo recordo de Girona, perquè l'he visitat bastant per al tema feina, i sé que Montilivi hi ha aquí, i que després hi ha la zona d'on hi ha l'escola de les Alzines, que per allà hi ha més bosc, doncs m'he pensat en això, que està bastant a prop.
2: Visc allà ara mateix, o sigui que m'ho conec bé.
0: Llavors sí que hi ha com un bosc allà, però bàsicament...

0: Jo dic, això m'ho he agafat aquí i jo m'ho invento.
1: Doncs hem arribat ja al final del programa. Gràcies, Marta, gràcies, Elisabet, per passar per l'idili, reflexionar sobre romantes, encara que no sigui la meva zona de confort. I espero que els oients també els hagi interessat i tinguin ganes de llegir-vos.
2: Gràcies, gràcies a ti i a l'oportunitat de que nos conozcan i de que nos oigan en la ràdio. I
0: l'altaveu als autors petits.
1: Fins aquí aquest idíl·lic sobre romàntasi de quilòmetre zero que hem fet des dels estudis de Ràdio Tordera, on el podcast s'emet des de fa un any, com també s'emet a Ràdio Llançà. Com sempre, però, volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta, que fan possible la nostra itinerància. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i el Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies amb una extensa crònica del Festival Celsius 232 d'Avilés, amb el qual tancarem la nostra segona temporada. Adéu-siau!
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada?
8: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
9: El saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui divendres. La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important dels torderencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera.
10: Un 90,8% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. Ens ho diu Santiago López, monitor del casal d'estiu.
11: Sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal podem superar aquesta situació.
9: Diumenge, darrer dia per votar els pressupostos participats 2026.
10: Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Ens ho explica Pere García.
12: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
9: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera.
10: Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a 7:00 amb la cercavila pels carrers del poble. Ens dona detalls la cap de colla Tordera, Caral Maller.
13: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a 7:00 començarà la cercavila.
9: La cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça.
10: Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers.
9: I l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic Salvador Soliva Romaguera.
10: Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Mercè Torrelles és la responsable de l'arxiu.
14: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
9: I arriba una ballada de boxa a Tordera.
10: L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. Roberto Moreno, organització de la ballada, ens ho detalla.
15: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de dos boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió.
9: Anem a conèixer quin és el temps que ens depara aquest divendres, també aquest cap de setmana, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
16: De moment, temps tranquil, temps estable i ambient assolellat, el que hem de tenir avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes, i les màximes faran més o menys el mateix, unes màximes que arribaran als 32, entre valors d'entre 32 i 34 graus a l'interior de la comarca, i entre els 30 i els 32 graus a la franja costanera. Vents fluixos que bufaran del sector sud aquesta tarda i situació marítima tranquil·la. De cara a aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, ha de continuar l'estabilitat, el domini del sol i unes temperatures que demà pugen una mica i diumenge podrien pujar una miqueta més, sense arribar a tenir uns valors exagerats, però temperatures plenament estiuenques i una xafogó que també continuarà molt marcada a tot el Maresme.
17: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera. L'estudi realitzat sobre un mostreig de 185 enquestes revela que el 90% de la població compra aigua embotellada en comptes d'utilitzar el servei de subministrament gratuït via camió cisterna. La confirmació de la presència de PFAS a diversos pous de captació de Tordera ha obligat a l'Ajuntament a declarar l'aigua no apta per al consum de boca de manera preventiva en diversos sectors del municipi. Davant d'aquesta situació temporal, Ràdio Tordera ha dut a terme una enquesta ciutadana amb un mostreig de 185 enquestes que posa de manifest la preocupació col·lectiva. L'estudi elaborat per aquesta emissora mostra que la incidència de l'aigua genera una gran inquietud entre els tordarencs i tordarenques. Concretament, un 38,9% dels enquestats afirma sentir molta preocupació, mentre que un 34% en té una mica. Pel que fa a les vies d'informació, el 39% va rebre la notícia a través de canals oficials de l'Ajuntament, un 34% per mitjà de familiars o veïns i un 25% a través de Ràdio Tordera. Malgrat els esforços del consistori per desplaçar camions cisterna gratuïts per diferents barris i urbanitzacions, la logística d'omplir garrafes no està funcionant per la gran majoria de la ciutadania. Un 90% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. De fet, el 76% dels enquestats assegura no tenir pensat anar a la cuba municipal. Entre els motius al·legats al formulari destaquen l'horari del servei, la incompatibilitat laboral, la comoditat i la impossibilitat física de carregar garrafes pesants en cas de persones grans, malaltes o amb problemes de mobilitat. Sectors com el de la restauració pateix amb especial duresa la conseqüència d'aquesta restricció. Diversos propietaris denuncien a l'enquesta una manca de suport i asseguren que l'horari de la cuba és incompatible amb l'activitat comercial. En aquest sentit, Mati Cubero, cambrera del bar La Sardana, ha confirmat que el negoci ha d'assumir el cost d'utilitzar aigua envasada per tota l'activitat diària.
1: És embotellada tot, sí, i la comprem nosaltres, tant de cuina com a la cafeteria. O sigui, per cuinar, per fer cafès, és tot aigua embotellada.
0: A l'altra cara de la moneda, la distribució d'aigua envasada per part de l'Ajuntament als col·lectius atesos pels serveis socials municipals està ajudant a mitigar l'impacte en els serveis i equipaments públics del municipi. Santiago López, monitor del casal d'estiu, valora positivament aquesta col·laboració.
2: Doncs sí, la veritat que és una situació força complicada per el nostre dia, ja que adaptar-nos a aquesta situació doncs s'està sent força complicat, però gràcies a l'Ajuntament, amb totes les garrafes i tota l'ajuda que ens està donant, doncs l'estem superant, la veritat. Sí, sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal, podem suportar aquesta situació.
0: El consistori ja ha definit la solució per posar fi a la crisi, la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'ETAP, unes obres que seran finançades íntegrament per l'Ajuntament per evitar qualsevol impacte a les tarifes dels usuaris.
3: Arriben els darrers dies per votar en els pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al diumenge 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor dels pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
3: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica adjuntant fotocòpia del DNI o de la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica, i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Pots participar-hi a través de tordera.cat.

0: La colla de geganters i grallers de Tordera organitza dissabte la 39a cercavila i plantada de gegants. Començarà a 6:45 amb la plantada a la plaça Lluís Companys. A les 7 s'iniciarà la cercavila, que recorrerà el carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans i arribarà a la plaça de l'Església. En dona detalls la cap de colla de Tordera, Caral Ametller.
1: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila. Una vegada comencem la trobada a les 7 del vespre, sortirem de la plaça Lluís Companys, passarem pel carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans i plaça de l'Església, on cada colla farà el seu ball, i acabarem entrant doncs, a la plaça de l'Ajuntament, on des de la colla de Tordera farem el nostre ball, de la terra a l'infern. Es faran els parlaments protocolaris i s'entregarà l'obsequi a les colles participants.
0: Hi haurà una desena de colles participants que seran Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. En acabar el recorregut a la plaça, cada colla farà el seu ball davant l'escalinata o abans s'acarà l'Ametller.
1: Les colles que aquest any ens acompanyaran són la colla de Lloret de Mar, Caldes de Malavella, Malgrat de Mar, Sant Pol de Mar, Abrera, Cabrils, Salt i Sant Celoni. Un total d'uns 300 geganters rondaran pels carrers de Tordera i tenim moltes ganes de rebre'ls i de poder fer festa. Esperem que la calor afluixi una mica i que puguem gaudir d'aquesta trobada. En acabar la trobada i un cop ja haguem fet la ballada final de totes les colles, ens dirigirem cap a la pista de l'Amistat per fer el sopar de germanor amb totes les persones que ens han acompanyat. Des d'aquí animem a tota la gent de Tordera, petits i grans, a sortir al carrer, a acompanyar-nos, a fer festa i a viure l'estiu, no? D'aquesta manera tan xula que tenim a Tordera amb tantes activitats.
0: La cercavila de gegants és una de les activitats tradicionals de l'estiu que compten amb la participació de petits i grans.
2: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui actuarà la cobla principal de Banyoles, que oferirà les següents sardanes: Cantant per les muntanyes de Josep Vicenç, Els ben trobats de Joan Lluís Moraleda, La nineta dels ulls blaus de Siegfried Galbany, els rossinyolets de l'àvia de Lluís Pujals, Un drac ben panxut de Mercè Navarro, Amé a plec nocturn de Francesc Camps, Noies de Vegas de Ramon Vilà, Muralles al vent d'Aniol Masdeu, Regal de Reis, Obligada de Cobla de Martirià Font i La puntaire de Lluís Badosa. Dissabte serà el torn dels balls folk amb l'actuació del grup Presseguers. Les dues propostes seran a la plaça de l'Església a les 10 de la nit.
3: Un tordarenc que...
0: I aquest dissabte l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric acollirà una xerrada divulgativa per posar en valor la trajectòria de Salvador Soliva Romaguera, un tordarenc il·lustre que va tenir un paper destacat a la cort reial espanyola durant el segle XVIII. Tot i ser una figura poc coneguda per al gran públic, Salvador Soliva va ser una personalitat clau en el seu temps. Metge de formació i doctorat, va destacar també pels seus coneixements en botànica, habilitats que el van portar a treballar directament per als reis Carles III Carles IV. Als 29 anys va publicar l'obra Dissertacions sobre el sanet, un estudi científic sobre aquesta planta purgant. Tanmateix, un dels seus llegats més rellevants va ser l'estudi en profunditat de diverses plantes remeieres, entre les quals destaca la Maria Lluïsa. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
3: Un tordarenc que doncs no és massa conegut. Ell va néixer el 1745, o sigui que ens hem de remuntar al segle XVIII, i va ser una persona destacada que fins i tot doncs va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV. Us puc dir doncs que quan tenia 28 anys ell es va desplaçar a Madrid. Ell ja era metge, doctorat, i a més també tenia coneixements de botànica. Per això, doncs, va poder treballar a la cort reial. Ell va publicar als 29 anys una obra anomenada Dissertación sobre el sen, que és el senet, que és una planta purgant, i llavors, doncs, va fer diferents estudis d'altres plantes remeieres. Entre elles, doncs, va estudiar la Maria Lluïsa.
0: La ponència anirà a càrrec de Joan Carles Barrera Noguera, president del Cercle d'Història i Biòleg, que oferirà una visió rigorosa i amena sobre la vida i l'obra d'aquest il·lustre personatge tordarenc. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Durant la xerrada, els assistents podran tastar xarrups freds de Maria Lluïsa. En finalitzar la conferència, s'oferirà una degustació d'una crema elaborada amb la mateixa herba. Ens ho avança Mercè Torralles.
3: La persona que farà la xerrada, en Joan Carles, doncs ens oferirà doncs uns petits xarrups freds de Maria Lluïsa, i després també, a l'acabar la seva xerrada, ens oferirà una crema també feta amb aquesta herba. Bé, vull dir, tothom que vulgui, és una xerrada oberta, amb entrada lliure, per tant, doncs tothom que vulgui venir a aquí en l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric farem aquesta xerrada.
0: L'acte tindrà lloc demà a partir de les 11 de la nit del matí a l'Arxiu Històric de Tordera. L'entrada és lliure, oberta a tota la ciutadania, consolidant així l'aposta de l'arxiu per realitzar xerrades periòdiques en caràcter històric i cultural sobre figures rellevants del municipi.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat tordarenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa dels esports de contacte que promet omplir tota la tarda i fer gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chebli El Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Aquest enfrontament assegura un component emotiu i d'alta intensitat que servirà com a tancament d'or per la jornada. Més enllà del combat estel·lar, l'organització ha preparat una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Roberto Moreno, organitzador de la ballada, ens ho detalla.
2: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de 2 boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió, 2 combats semiprofessionals que es disputaran el cinturó de Catalunya i també 12 combats amateurs amb joves promeses de la boxa. L'event també constarà d'una exhibició de defensa personal femenina on les noies demostraran les seves tècniques. Serà una vetllada espectacular.
1: Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ja ha posat les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i 15 euros a la taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir al propi local de Power Gym Tordera o bé a Barberia Studio Brown, Elisa Xutxes, Supermercat de Sant Pere i Barberia Style and Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring.

0: Obrim plana comarcal i d'interès de la jornada per explicar que la Diputació de Barcelona inverteix 65 milions d'euros en la millora de la xarxa viària local. Són actuacions dins el pla zonal, com la transformació de camins en carreteres, assumint-ne la titularitat i, per tant, el manteniment. També eixamplaments de vies o millores en la seguretat viària. Ens amplia informació Esther Minguell.
1: La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 65 milions d'euros en 120 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori.
2: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a Diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder transformar tot això, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre. Que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, i acaba arribant en un itinerari. O sigui, el complement que porta tot això no només és que imaginar-nos dir no, només fem la carretera, no. Un cop sigui de la Diputació, després hi poden posar la fibra, podem posar itineraris ciclables.
1: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
3: La Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància que compta amb la tasca de prevenció d'agents cívics com a paper clau. Aquests informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc, avisaran a la ciutadania sobre com actuar en cas d'incendi i detectaran i desmantellaran aquells petits abocaments incontrolats als entorns naturals que poden ser un perill. Catalunya ha patit més de 150 incendis que aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc.
4: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
5: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la Serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar elles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim, i els conets d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans. Per tant, som nosaltres mateixos a qui ens hem de dirigir.
4: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos. Igualment, Fàbrega ha indicat que s'han de reduir les activitats a la muntanya com fumar o fer barbacoes i també ha asseverat la responsabilitat dels ciutadans per avisar les autoritats en cas de veure persones que incompleixin aquestes mesures.
0: Anem a ampliar la informació del temps, la previsió per aquest divendres, per aquest cap de setmana, tots els detalls.
6: D'aquest matí comença amb alguns núvols cap al Maresme Sud, però esperem que ràpidament el sol s'acabi imposant a tota la comarca. Un sol que ens acompanyarà durant tot el dia, tant aquest matí com aquesta tarda, potser aquesta tarda amb alguns núvols prims, però en general amb ambient assolellat i una mica menys càlid. Han baixat les temperatures nocturnes entre 2 i 3 graus en relació a la nit anterior. Ha continuat sent una nit plenament estiuenca, però almenys amb una calor menys intensa. El mateix faran les màximes, també recularan una mica en relació a la jornada d'ahir, i les màximes se situaran entre els 33 i els 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. D'entrada, s'espera una jornada en la qual els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima estarà tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Aquest cap de setmana, demà dissabte, ha de continuar la tranquil·litat meteorològica, l'ambient assolellat amb alguns núvols poc importants, i el mateix diumenge, una situació en la qual, de moment, el temps no vol canviar, amb unes temperatures que demà, en relació a les d'avui, pujaran un palet a les hores centrals del dia i de cara a demà passat podran pujar una miqueta més, sense arribar a valors extrems, exagerats, però sí que amb una calor ben intensa al llarg de tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge. També durant els dos dies continuarem amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa de la comarca.

Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi.

0: лето, лёпка доча. Как не...
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, un minut que passa de 2:15 del matí. Comencem nova edició com cada 15 dies del programa L'Alcaldessa Respon. Avui una edició de rècord, podríem dir-ho així, perquè tenim ara mateix 71 preguntes i encara no les hem acabat d'apuntar totes, les que hem anat rebent. Moltes d'elles, com es poden imaginar, parlant de l'aigua, però no totes, ni molt menys. Agraïm, com sempre, però l'alcaldessa Tordera aquestes setmanes la tenim gairebé cada dia aquí a la ràdio parlant de l'aigua. Per tant, moltes preguntes que ens han formulat l'alcaldessa les ha respost aquí en directe, però ja saben que aquest és un programa de participació, un programa que vol posar en contacte la ciutadania i l'alcaldia de Tordera, i tornarem a formular les preguntes a l'alcaldessa perquè ens les torni a respondre, per tornar a insistir en aquest missatge a la ciutadania. Per tant, alcaldessa, doncs,
1: si
0: avui
1: un monogràfic,
0: dubto molt que pugui respondre les 70 preguntes.
1: No, cap problema. I, de fet, ja plantejàvem la possibilitat que avui fos un monogràfic de l'aigua perquè entenc la preocupació que hi hagi molts dubtes al respecte.
0: Per tant, doncs, si li sembla, intentaríem agrupar la majoria de preguntes de l'aigua, que algunes, insisteixo, encara les estem rebent per xarxes socials i que les anirem traslladant. Són preguntes que, com insisteixo, he dit, ja les ha respost vostè i les hem explicat pels serveis informatius, però que avui tornarem a recalcar el que la ciutadania ha de saber. Si li sembla, doncs, comencem.
1: Sí.
0: Doncs vinga, en Jordi diu: amb el problema recent de l'aigua i tenint en compte que Qualy és l'empresa gestora del servei, com pot garantir que una situació així no es tornarà a repetir?
1: Mireu, ho hem explicat moltes vegades. La situació dels PFAS és molt nova. Els PFAS ens adverteix la Unió Europea que hem de començar a controlar-los a partir del el 2023. Controlar-los, que no vol dir limitar-los. La limitació dels PFAS arriba al gener d'aquest any. El 2023 ens diuen: comenceu a conèixer com es comporten aquests PFAS en els vostres aqüífers, i és el que hem anat fent. 007, 008, 009, 005, 007, durant tots aquests, des del 2023 fins ara, fins aquest mes de juliol, els paràmetres s'han anat movent en aquest entorn. Per tant, vèiem que estàvem al límit d'aquest 01, 0100, que ens marca la llei a partir de 2026. Què ens ha passat aquest juliol? Que es detecta el positiu del
0: 107, si no m'haig equivocat.
1: Aquest sí, aquesta va ser la contramostra. El primer era el 040, de veritat que no ho recordo. En tot cas, la contramostra és el 0107 i és el que aixeca l'alarma de salut, que ens diu: ei, tot i estar a prop de superar per poc el límit, se supera. I per tant, la declaració s'ha de fer d'aigua, de qualificació d'aigua no apta. Però així com altres paràmetres de l'aigua, el clor, el manganès, el ferro, es controla des de fa 30 anys, des que Qualy s'encarrega de la concessió, els PFAS es controlen des de 2023 i és ara el juny quan salta l'alarma.
0: Per tant, la pregunta diu si es pot repetir. Es pot tornar a repetir?
1: Es pot tornar a repetir fins que instal·lem els filtres de carbó actiu, que és la solució tècnica més idònia per la que estem treballant i que s'ha determinat en fa 4 dies.
0: Ens pregunta també en Jordi: quines responsabilitats ha d'assumir Qualia?
1: Mira, la responsabilitat que ha d'assumir Qualia és la de posar els filtres, que és l'única manera que tenim d'atacar els PFAS ara tècnicament possible, perquè és que no hi ha altra. Aleshores, els controls es fan justament per aplicar les solucions tècniques i la responsabilitat que ens toca perquè aquestes coses no passin. I en aquesta línia és en la que estem treballant.
0: I una tercera...
1: Més que responsabilitzar l'empresa Qualia, que no hi tinc cap interès particular, vagi per davant, més enllà de que és l'empresa gestora de l'aigua a la zona, a la màxima zona de Tordera, perquè amb Es Mora i Sant Daniel se'n cuida bastaments, la responsabilitat de tot plegat em sembla que ens l'hauríem de projectar en l'origen d'aquests els PFAS, que és el que comentava ahir o abans d'ahir aquí a la ràdio. Detectar d'on venen aquests PFAS i quin és el causant d'aquests PFAS. Jo em sembla que hauríem de traçar més la mirada en la causa, en l'origen, que no pas en la feina que està fent Qualy, que al final és controlar l'aigua i subministrar l'aigua a Tordera.
0: L'última d'en Jordi diu: hi ha un pla d'inversions concret o només mesures d'urgència?
1: Mira, sí, hi havia un pla d'inversions concret que estava damunt la taula des de fa més d'un any. La concessió de Qualia finalitza d'aquí 4 anys i s'han de fer obres importants, començant per la connexió amb l'ITAM, que era una de les inversions importants que hem de fer abans d'aquests 4 anys.
0: Expliqui'ns què és la connexió.
1: Sí, la connexió a l'ITAM és la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera amb la dessaladora de Blanes, val? Això, aquest fet, ens permetria dissoldre en casos com els que toc, com els que estem vivint, l'aigua de la desaladora amb l'aigua de Tordera. Per tant, això serà la solució definitiva.
0: Això és el que explicava vostè que fan altres municipis propers, com Palafolls o Hostalric, no?
1: Palafolls, Hostalric o Blanes i molts tots els pobles de l'Alt Maresme, excepte Tordera, estan connectats en l'ITAM. Per tant, amb ells no tenen aquest problema perquè es pot fer dissolució amb l'aigua desalada i, per tant, es rebaixa el nivell de PIFAS. Una de les inversions que hi havia, que hi ha previstes en el termini de 4 anys és aquesta. L'altra era la instal·lació dels filtres de carbó actiu per no arribar a aquesta situació que ens hem trobat ara. L'altra és l'estació de bombament des de l'ETAP fins a Agora Park, perquè Agora Park té pou propi i en qualsevol moment ens dona també un positiu. Esperem que no, però existeix la possibilitat, per tant s'ha de connectar a Qualia. I l'altra inversió que tenim és la de la renovació del dipòsit de Sant Andreu, d'aigua de Sant Andreu, de que hi ha el cementiri, perquè d'aquesta manera també milloraríem els problemes de pressió que existeixen a Sant Andreu. Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la teníem prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, de l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també, no farem una cosa i després farem el pedaç per una altra. Vull dir que fem-ho tot. De la mateixa manera, s'ha de fer la inversió a abastaments. Ells també han de ser uns filtres de menys capacitat, perquè l'abastament que es dona és a menor abast, a menors ciutadans, però s'ha de fer la mateixa inversió allà. Però sí, hi havia prevista tota aquesta inversió a llarg termini, que fa un any que està damunt la taula.
0: Avancem,
1: Lluís. Que hi hem anat treballant, eh?
0: Sí.
1: S'havien plantejat diverses fórmules, però ara sí que ens ha tocat. L'espasa de Damocles que teníem a sobre ens ha travessat a ple.
0: El Lluís diu que detectin d'on prové l'abocament. Li fotin, diu, un puro a l'empresa que ho ha fet de Tordera o Sant Celoni. Diu, cap inspecció empreses d'aquestes zones havia detectat res?
1: Això és el que justament vaig reclamar a l'ACA des del primer moment, perquè des de l'Agència de Salut Pública també ens diuen que els PIFAS, evidentment, no són components naturals, que són resultats de processos industrials molt relacionats amb les tintures, les pintures, els poliuretans, i que l'ACA està treballant en la zona de mitja Tordera, recordem que nosaltres estem a la baixa, per detectar d'on surten aquests PIFAS. Ens diuen que la resposta, no?, que la solució la tindran a mig-llarg termini. Jo el que exigeixo és que sigui de manera immediata, de la mateixa manera que nosaltres ens fan aplicar mesures immediates i, a més, amb una declaració imminent d'aigua no apta. És el que reclamo, que facin zones de mostreig, que perimetrin les zones i que treballin amb agilitat per saber d'on surten aquests PIFAS. I, evidentment, si a nosaltres ens toca pagar a qui correspongui, evidentment també.
0: Entenc, per tant, pel que ens diu, que si s'arriba a detectar l'origen, hi haurà una multa sobre aquesta empresa.
1: És l'ACA qui és el competent en treballar aquesta qüestió.
0: I aquesta multa revertiria la despesa extra que està fent l'Ajuntament?
1: Depèn dels temes de responsabilitat patrimonial que engeguem des de l'Ajuntament, que no tingueu cap dubte que engegarem.
0: Per tant, entenc que sí, o que s'intentarà que sí. Vinga, avancem a més preguntes que ens fa arribar. La Dolores, parlant de compensacions, diu, hi haurà alguna compensació pels ciutadans amb el problema de l'aigua?
1: D'entrada, que aquesta inversió que es farà ara amb els filtres de carbó actiu l'assumirà directament l'Ajuntament i, per tant, no s'aplicarà en tarifa de l'aigua.
0: L'Emilio diu, per què ens enganyen i no ens diuen la veritat? Diu, fa 3 mesos que se sabia tot això.
1: Tornem-hi. La primera mostra que surt positiva és al maig i el procediment que fa Salut Pública és prendre una contramostra al mes següent. És el procediment net i clar que marca Salut. Quan comuniquem? En el mateix moment que Salut ens diu, hem fet una primera mostra positiva el mes de maig, el 12 de maig. Hem fet una segona contramostra el 17 de juny. És el procediment habitual. I ens comuniquen al cap de 15 dies, 3 setmanes, que és el que triguen els laboratoris a detectar els PIFAS, com que supera el paràmetre encara que tocant el límit, declarem no apte. Per tant, hi ha sempre mostra i contramostra abans de fer una qualificació. Fan el maig, juny i juliol. És el procediment que fa l'ACA. Insisteixo, les analítiques tant d'abastaments com d'Aqualia sempre han estat dintre dels paràmetres. per què uns surten d'una manera i uns surten de l'altra? La mateixa Agència de Salut Pública indica que el nivell d'incertesa en les mostres, en l'anàlisi de les mostres, és del 50%.
0: Que es pot equivocar en un 50%.
1: Es pot equivocar en un 50%, tots els laboratoris. Per tant, davant aquest nivell d'incertesa, d'uns 0,08, l'altre 1,07, 1,1, hi ha un 50% d'incertesa. Què vol dir això? Que estem declarant l'aigua no apta i poder ho és, o poder no ho és. Davant d'això i davant d'aquesta incertesa, què ens toca? Protegir la salut de les persones, posar les mesures a les zones aptes i no aptes fins que aquesta qüestió estigui definitivament resolta amb la instal·lació dels filtres de carbó actiu, o fins que, efectivament, es demostrin que les analítiques que ens fem ara setmanalment, que abans es feien mensualment, es detecti una clara tendència a la baixa. A través de 3, 4, 6 mostres. Això ens ho dirà Salut Pública. La solució definitiva, perquè no ens passi, perquè no haguem de patir, serà la instal·lació dels filtres, però sí que és evident que si hi ha una tendència a la baixa amb les mostres que ens faci prendre l'Agència de Salut i amb els que prenguin ells, si es detecta la baixa, es declararà l'aigua apta.
0: La Carol diu, què penseu fer amb els afectats per l'aigua? És una pregunta genèrica.
1: Doncs el que estem fent amb els afectats per l'aigua sobretot és advertir-los del que ens demana l'agència, que és reduir el consum de boca, ni per beure ni per cuinar, i posar i oferir l'aigua potable amb els sistemes que es poden. Ara mateix, l'aigua que és, no es pot consumir de l'aixeta s'ha de portar d'altres bandes i d'altres aqüífers, perquè evidentment el que no estaria bé és que el mateix camió de cisterna traiés l'aigua de l'ETAP. Per tant, és portar l'aigua de fora, que sigui potable, i posar-la a disposició de la ciutadania.
0: En Xavier parla del repartiment de l'aigua potable, demana més franges horàries i més llocs.
1: Sí, això es fa d'acord amb les empreses de cubes. Recordeu que Tordera és un municipi molt gran i que en cas de que no es pugui anar en aquell horari que hi ha a la cuba, per exemple, a Països Catalans, es pot anar tranquil·lament a una zona que no sigui de les afectades, com per exemple Sant Daniel, a buscar aigua de les fonts públiques.
0: L'Anna.
1: Vull dir que hi ha zones que són aptes l'aigua, per tant, tot aquell que no pugui adreçar-se en els serveis que oferim de recollida pot consultar quines són les zones de consum apte i en allà hi ha fonts públiques que també es poden carregar les garrafes en qualsevol moment.
0: L'Anna diu, quan estarà resolt el tema de l'aigua?
1: A mi m'agradaria que el més aviat possible. Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats i a més ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de les anàlisis, exacte. No sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que deixessin tots els pifes, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera, perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt, veurem. Haurem d'esperar que... unes setmanes, encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major, amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Ens va parlant de les analítiques, es fan setmanalment o cada quan es fan aquestes analítiques?
1: Fins ara es feien mensualment i ara es fan setmanalment, perquè el que ens interessa és conèixer, no?, el comportament setmana a setmana i sobretot tenir molta informació, perquè és que no hi havia informació, massa informació sobre els pifes.
0: Seguim, encara tenim preguntes d'aigua. La Carme en fa vàries, diu, l'Ajuntament s'ha plantejat fer una reclamació conjunta amb altres municipis afectats?
1: Mira, de municipis afectats em consta que hi havia fa temps, ho va passar algun poble de l'Empordà, que també ho han resolt amb la instal·lació de filtres de carbó actiu. Crec que és l'Empordà i algun poble molt, molt petit de Lleida. Altres pobles de la zona que estiguin afectats no em consta, justament perquè ells tenen una alternativa de subministre, que és la connexió a la desaladora, i nosaltres el problema és que tenim... Bueno, al final, un problema, un avantatge, és que no tenim alternativa. Nosaltres tirem d'aqüífer i som sobirans en l'aigua. Els riscos, això, que algun dia ens surti un paràmetre alterat i, per tant, no tenim connexió. L'avantatge, que l'aigua que tenim a Tordera és molt més barata que la resta de pobles que estan connectats a la dessaladora, perquè no vaig enganyar ningú. La connexió a l'EITAM, que és la solució definitiva als PIFAS i a qualsevol altre sistema de contaminació que ens puguem trobar al llarg dels anys, que no ens passi, però ens hi podem trobar, farà que l'aigua sigui molt més cara, com està passant a la resta de pobles. Deixar-ho clar, l'aigua, el preu de l'aigua anirà pujant, i sobretot quan ens connectem a la dessaladora, tots els pobles de l'Alt Maresme estan pagant l'aigua molt més cara que nosaltres. Nosaltres de moment ens abastem de l'aqüífer i ens va molt bé i no era necessari, però sí que hem de poder oferir una alternativa a la ciutadania quan ens passa això.
0: No ho ha mencionat, però Palafolls en principi també estaria afectat amb un grau evidentment molt diferent per Marreixac. Banda Bracet, també sí. Palafolls se suma a les reclamacions que vostè fa a l'ACA. Quina és la relació, com està anant?
1: Home, l'alcalde de Palafolls entenc que ha d'estar tan preocupat com una servidora per la salut pública dels seus ciutadans. Per tant, jo li vaig informant de les mesures que anem prenent. Són 80 veïns de Palafolls que viuen a la zona de Marreixac que compartim, i per tant ell comparteix de la mateixa manera que jo el tema de salut pública, malgrat nosaltres siguem, des de Tordera som els que subministrem l'aigua a Marreixac, però sí, anem de la mà. I justament era l'alcalde el que deia, no? De dir, nosaltres estem connectats a tot el nucli de Palafolls, a l'EITAM, i diu, no paguem el mateix que paga Tordera, paguem molt més. Diu, però... ell ens ho explicava el dimecres passat, però sí, anem de la mà, i justament avui que considerem amb un acte que es fa Marreixac, que li passaré tota la informació que tinc d'última hora.
0: Seguim amb preguntes.
1: Que bàsicament és la que dèiem ahir.
0: La Carme insistia en el fet dels horaris i diu que molts tenim per feina, per exemple, dificultat per arribar-hi, si hi hauria alguna solució.
1: Bueno, la més immediata és aquesta, poder carregar les garrafes a les fonts públiques de les zones aptes.
0: I l'última de la Carme diu, molts veïns es veuen sense possibilitat de baixar el punt establert amb les garrafes. Com ho podem fer? Ho parla des de l'urbanització Tordera Park. Diu, com ho podem fer? Diu, l'empatia dels veïns és immensa i ens ajudem, però si s'ha pensat en això.
1: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per alçat, es gestiona des de serveis socials, i l'aigua es porta a domicili a través de Protecció Civil. Alerta amb això, perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de Protecció Civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de Protecció Civil de Tordera. Ull amb això, perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència. La persona que feia la pregunta, en cas de que tingui un problema greu de mobilitat, hauria de posar-se en contacte amb els serveis socials per entrar a llista de la distribució d'aigua a domicili. I apunta una cosa molt important, que és el bon veïnatge. És imprescindible ajudar-nos entre veïns, entre comunitats de veïns, quan passen coses d'aquestes. Va passar durant el Covid, que la gent no podia sortir de casa, i aquell que comprava per ell comprava per als veïns. Doncs està bé que en casos com aquests també el veïnatge i la col·laboració ciutadana ajudin a que tot sigui una mica més fàcil.
0: Parlava vostè de la picaresca, per tant, insistint en el missatge de que si l'aigua és de l'Ajuntament, és gratuïta.
1: Evidentment.
0: Per si algú arriba i ofereix aigua per pagament, no és aigua de l'Ajuntament que estigui oferint.
1: Exacte, això d'entrada, sí. I que, bueno, quan obrim la porta hem de saber a qui l'obrim i fins on te'l deixem entrar de casa.
0: Molt bé, aprofitem això.
1: Un missatge de tranquil·litat, que no ha de passar, però sí que existeix certa picaresca en casos d'emergències.
0: La Nativitat diu... Tenia un aparell d'osmosis, el puc tornar a fer servir?
1: Sí, i tant, sempre que em faci el manteniment dels filtres, que els particulars sabeu que s'han de netejar i s'han de tenir al dia, sempre que els filtres de l'osmosi particular estiguin al dia, cap problema.
0: Anem acabant amb les preguntes que tenim per l'aigua. Avui al començament del programa no ho he dit, però evidentment és un programa que estem fent en directe. Si algú vol trucar al 93-764-2893, 93-764-2893, i fer-nos arribar una pregunta... preferiblement d'aigua, perquè de la resta en tenim moltíssimes avui que no ens donarà temps de respondre-les totes. Ho poden fer o també a través de les nostres xarxes socials o el nostre WhatsApp. Anem avançant amb més preguntes, que ara veig que en tenim algunes que ens han arribat en directe. En tot cas, l'Alba, amb el tema de l'aigua, que s'expliqui també si es pot regar l'hort particular o no, si us plau.
1: Es pot regar l'hort particular i és una de les preguntes que s'inclouen en el document de preguntes freqüents que hi ha al web d'Ordera.cat.
0: En Cristian diu, veient el tema de l'aigua que no és potable, la factura de l'aigua serà igual o hi ha alguna reducció prevista?
1: D'entrada, no hi ha cap augment previst. Reducció, home, si redueixes el consum, és evident que tindràs una reducció. El que no hi haurà segur és un augment previst per aquest motiu.
0: A veure, preguntes que ens han arribat en directe per la Instagram, entenc, o TikTok. Diu, se sap cada quan es canvia el carbó actiu de l'etap de Tordera, un carbó aculmatat no atrapa les partícules de PFAS?
1: Aquesta pregunta la vaig veure que ens fa feina i l'Ajuntament i tenia previst saber cada quan s'ha de canviar el carbó actiu, que és evident que s'haurà de canviar. És una dada que no recordo, però està previst de fer-se. A més, el carbó actiu és car, això també ho sabem. Però sí, evidentment el carbó actiu s'ha d'anar renovant. No puc dir-te si cada 6 mesos, cada any o cada 2 anys, perquè no recordo aquesta dada, però sí que està previst que evidentment s'ha de renovar la matèria que filtra.
0: És una pregunta molt tècnica que ens fa aquest perfil i de fet ens diu que ha treballat ell 15 anys en una etapa i que si necessiten qualsevol consell poden consultar-lo.
1: Doncs moltes gràcies i molt agraïts. Però sí, està previst, evidentment els filtres també es fan, no? La matèria del que filtra es fa malbé i s'ha colmata i per tant s'ha de renovar i està previst.
0: Més preguntes. Bon dia. Voldria saber si aquest problema de l'aigua també afecta els pous que tenim molta gent dels veïnats.
1: Els pous han de passar les seves analítiques i per tant seria interessant que es posessin en contacte amb els laboratoris que la mateixa web de l'Agència de Salut Públic

0: no està de més que comprovessin aquestes dades.
1: Des de Sant Daniel diu, fa dos dies que es va dir que la prohibició de beure aigua de boca s'ampliava tot Tordera. Diu, ara diu que anem a buscar aigua a les fonts públiques de Sant Daniel. Diu, en què quedem?
0: Mireu, vàrem dir, o sigui, fa dos dies no vam dir que l'extensió de la prohibició de l'aigua es fes a tot el municipi, perquè nosaltres no som qui per dir que no beguis de l'aigua a la teva zona, si és apte, vull dir, això ho ha de dir l'Agència de Salut Pública. Què vam dir? Que hem vist el nivell d'incertesa que existeixen quan analitzem, no?, les analítiques de cada setmana, que ara és Tordera. Ahir va ser, o abans d'ahir, va ser Masmora. Qui et diu que la setmana que ve no és Àgora o és el Pou de Sant Daniel? Què pot pensar la gent, no? Si ara dic, demà, doncs, Àgora, ostres, i per què no ens ho dèieu abans? No, escolta'm, t'ho diem quan tenim les analítiques, que per això es fan. Per tant, per evitar aquesta preocupació, aquesta angoixa que pot generar la situació, no?, de incertesa, d'ostres, i si nosaltres també estem bevent aigua que ens diuen que és apta i la setmana que ve és que és no apta. Davant d'aquesta situació d'incertesa, què ens toca? O què em correspon? Donar un missatge de tranquil·litat i, escolteu, veient com ha anat la situació, aigua per tothom i garantim com a mínim la tranquil·litat de tothom. Una altra cosa, evidentment, és la salut, eh? Però garantim la tranquil·litat de tothom, tots aquells, perquè jo sóc la primera que davant d'aquest nivell d'incertesa el que em prima és la prudència, com hem fet altres vegades durant aquest mandat, no? Fa molt de vent, tanquem la Fira del Ram, s'ha acabat. Estem en pla Alfa 2, el territori natural de Tordera és evidentment molt important i ens l'estimem molt, s'han acabat les desbrossades. Anem un pas endavant, doncs amb el mateix criteri, davant de la salut pública. Si la setmana vinent pot haver-hi el risc que se'ns afegeixi un altre pou amb dades altes, jo ofereixo aigua per tothom, sigui apte o sigui no apte, i que sigui la gent que decideixi, doncs mira, com que no m'enfio, me'n vaig a la cisterna, o jo no tinc cap problema per beure aigua de l'aixeta, i em bec. Per tant, jo no sóc la competent per dir aquesta aigua d'aquí és apta o l'aigua de tot el poble no és apta. Això ens ho diu Salut. I Salut ens ha dit quines zones són d'aigua no apta per al consum. L'Ajuntament es cura amb Salut, i mai més ben dit, i ofereix aigua per tothom davant la incertesa de totes aquestes dades per això, per garantir sobretot la tranquil·litat de la gent.
1: Hi ha un cert buit, però, no?, pel que m'explica vostè, perquè aquí parlem de Generalitat, al final l'Ajuntament pot assumir certa responsabilitat, entenc, perquè, com diu vostè no pot prohibir que la gent begui aigua, però per sí que té la pressió de la Generalitat, que li està dient unes coses, no? Aquí,
0: la Generalitat,
1: la sensació és que hi ha com un buit. No,
0: no
1: sé si ho veu així vostè.
0: La Generalitat és la competent en dir si l'aigua, la competent en salut pública, és l'Agència de Salut Pública de la Generalitat. L'Ajuntament és l'organisme responsable de que l'aigua surti en condicions, per tant estem prenent totes les mesures, i l'altre és el que faci la gent. Vull dir, això sí que s'apel·la a la responsabilitat individual.
1: Vinga, anem acabant. També per internet ens arriba una pregunta que diu si es pot rentar els plats a mà amb aigua de l'aixeta.
0: Sense cap problema.
1: I en principi aquí hauríem acabat les preguntes de l'aigua, si no m'indiquen des de control que n'hi ha cap més que hagi arribat d'última hora, perquè anem també amb pantallassos que em van arribant. Per exemple, aquesta última de la Noelia diu, la gent que tenim animals de granja, què fem? Quines solucions donen?
0: Diria que també està dintre del fax. Els animals de granja, a veure, de memòria, consulteu el document que hi està posat, però diria que les granges tiren de pous propis. Per tant, estaríem fora d'aquesta, no?, d'aquesta recomanació, tenint en compte que cada particular es fa l'anàlisi dels seus pous. Per tant, les granges quedarien excloses sempre quan facin les seves analítiques. Però insisteixo, és molta informació la que hem anat coneixent a l'entorn dels pifes des de fa 15 dies, i no voldria dir una cosa per l'altra, eh? Jo crec que les granges, si tiren de pou, poden estar tranquil·les amb tots els animals.
1: Val, insistim en això que ens explicava. En la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un apartat de preguntes freqüents relacionades amb aquest i altres assumptes que puguin sortir. Ja saben també que poden consultar tot el que vostè ha vingut a dir aquí a la ràdio, però també allà ho trobaran per escrit.
0: Sí, perquè a més és un document viu que es va actualitzant en funció de totes les preguntes que ens arriben, si són noves i poden ser d'interès per a la resta de ciutadans. Nosaltres agafem les preguntes que ens arriben per xarxes o per correu electrònic, fem un paquet cada dia, el traslladem a Salut Pública i a la que ells ens contesten,

0: nosaltres actualitzem el document. Per tant, és un document que hi ha molta resposta a dubtes que es generen dia a dia.
1: Sí, com també els horaris. Jo ho apuntava també a nivell també de ràdio, d'anar recordant, insistint, els horaris i punts de recollida. El punt, entenc, principal seria aquí en el pavelló dels Països Catalans, com a centre potser
0: sí,
1: més accessible.
0: Tordera, sí, exacte, perquè hi ha, bueno, hi ha una mica de zona d'aparcament, hi ha zona d'ombra i no entorpeix tampoc la mobilitat.
1: Però que també va a urbanitzacions, per tant, doncs que tothom estigui...
0: A totes les urbanitzacions, insisteixo, abans, perquè és veritat que aquesta mesura d'aigua per tothom pot generar confusió, perquè deia, no, però si era aigua per tothom, a zones aptes i no aptes. La prioritat és garantir la tranquil·litat.
1: Anàlisis setmanals, per tant entenc que notícies setmanals anirem actualitzant tot això. Gràcies, com sempre, alcaldessa, per ser
0: moltes
1: cada
0: gràcies.
1: 15 dies d'aquesta setmana, especialment també per posar llum, no diria la foscor, però com a mínim esclarir tot aquest assumpte de l'aigua, que evidentment en el temps que estem, a l'estiu sobretot, és important.
0: I és que no, és a la feina que ens correspon informar a la ciutadania del que passa. Des de l'Ajuntament, i jo personalment no tinc cap intenció en amagar informació, perquè no tinc cap ganes, evidentment, d'anar-me'n a la presó. Vull dir, no tinc cap necessitat ni de dir mentides ni d'amagar informació. Això la gent penso que ho ha de tenir molt clar.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació aigua Múrcia, l'Alt Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'aigua Múrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents. El foc ha cremat 162 hectàrees.
4: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
3: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diu, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada, amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel...
5: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més. Això és la banqueta d'estiu d'avui divendres, 17 de juliol. Engeguem un altre programa, engeguem ja per posar punt i final en aquesta setmana, avui, amb un programa especial. I com us dic sempre, espero que us hagueu posat còmodes i si encara no ho heu fet, feu-ho de veritat, agafeu les vostres crispetes, agafeu la vostra birreta, el vostre refresc, perquè avui tenim un dia molt interessant. Vinga, va, acompanyeu-me, senteu-vos al meu costat d'aquesta banqueta d'estiu, que això ja comença!

Vinga, va, doncs anem a començar, ara sí que sí, el programa d'avui. Anem a entrar en sumari, anem a explicar-vos què hi haurà en la banqueta d'estiu d'avui divendres per acabar aquesta setmaneta. I és que avui divendres es sorteja els grups i sabrem tots els rivals del Club Petit Tordera per la propera temporada. Avui reaccionarem en directe a aquest sorteig. Ens acompanyarà en Pons, membre de l'equip de retransmissions de Ràdio Tordera de l'hoquei, i també dos jugadors del Club Petit Tordera d'aquest primer equip que desvetllarem més tard. Us aviso, des del principi, que serà un programa que no sé ben bé la durada que hi haurà, perquè iniciarem tan bon punt comenci el sorteig i acabarem quan sàpiguen els seus grups. Depenent del que tardi, pot ser que duri el programa avui duri molta estona, o bé que també acabi una miqueta abans, depenent del temps. I vinga, va, dit això, anem a començar amb l'actualitat esportiva tordarenca del dia d'avui.

0: Avui parlem d'un esport que no acostumem a parlar gaire aquí, ni en el show ni a la banqueta, i és que parlem de boxa, perquè arriba la primera vetllada de boxa organitzada per Power In a Tordera. L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. El proper 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, al pavelló parroquial de Tordera, es vestirà de gala per acollir una autèntica festa d'esports del contacte organitzada per l'entitat torderenca Power In, que promet omplir tota la tarda i fer gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yasir Chebli El Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. D'altra, l'experimentat Fran Amador, que pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Aquest enfrontament assegura un component emotiu d'alta intensitat que servirà com a tancament d'or per la jornada. Més enllà d'aquest combat estel·lat, l'organització ha preparat una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi hauran 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona en la categoria amateur. I Roberto Moreno, organitzador de la vetllada, ens detalla quines més disciplines podrem trobar a l'1 d'agost.
1: Serà una vetllada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de 2 boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió, 2 combats semiprofessionals que es disputaran el cinturó de Catalunya i també 12 combats amateurs amb joves promeses de la boxa. L'event també constarà d'una exhibició de defensa personal femenina on les noies demostraran les seves tècniques. Serà una vetllada espectacular.
0: Per aquells aficionats que no es vulguin perdre's aquesta cita, l'organització ja ha posat les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i 15 euros a taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. I si us preguntareu com puc comprar aquestes entrades anticipades amb 10 euros, doncs es podran obtenir en el propi local de Power In Tordera o bé en els diferents negocis de Barberia Studio Brown, Elisa Chuché Supermercat de Sant Pere i Barberia Style and Dream. Sobretot, la promotora vol subratllar que es tracta d'un esdeveniment familiar, basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu a dalt del ring.

0: I abans de passar amb aquests jugadors del Club Petit Tordera per repassar el sorteig, que encara no ha començat, anem a posar-vos una mica d'actualitat més general, d'àmbit general, i també una mica d'aquesta prèvia del Mundial. Primer de tot, parlarem de la resposta infinita i un contundent Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez, perquè Miguel Ángel Gil, director general del club matalasser, es mostra inamovible pel que fa a la situació del davanter argentí que vol fitxar al Barça. Apunta a culebrot d'estiu i, de moment, la postura inicial de l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut ni un centímetre, si més no, de cara a la galeria. Miguel Ángel Gil Marín, director general del club madrileny, ha defensat amb fermesa que no pretén transferir a Julián Álvarez per a qui ja han rebut una oferta oficial per part del Barça i que fa escassament 10 dies va dir que volia marxar. La voluntat del club és clara. L'hem manifestat el jugador i el seu agent i el president del Barça. No tinc cap dubte de que l'Atlètic és el lloc al món per Julián i que Julián és el davanter perfecte per l'Atlètic de Madrid. Gil Marín també ha anat més enllà i ha assegurat que, ni doblant l'oferta, el Barça aconseguirà el seu objectiu. Recentment vaig sentir les declaracions del president del Barça dient que la seva oferta no és infinita. La nostra resposta sí que és infinita. No el volem transferir i no acceptem l'oferta de 100 milions d'euros, ni tampoc n'acceptarem cap ni de 150 ni de 200 milions d'euros. Les declaracions de Gil Marín arriben un dia després de la del president del club, Enrique Cerezo, que es va pronunciar en el mateix sentit que amb algun lapsus inclòs. Joan Laporta, que és un gran amic, sap perfectament on jugarà Julián Álvarez, Julián Álvarez. Potser per la falta de contundència de Cerezo ha calgut que l'Atlètic de Madrid publiqués un altre vídeo institucional per deixar clar que no té cap intenció de desprendre's dels seus jugadors estrella. Anem a parlar ara del Mundial, i és que promet ser una final llegendària, perquè és el partit més esperat de l'any. Espanya i l'Argentina es troben en la final del Mundial 2026 a l'estadi MetLife de Nova York, amb el títol més desitjat en joc. L'equip de Luis de la Fuente arriba a la gran final en un gran estat de forma. La Roja va guanyar França 0-2 amb els gols d'Oyarzabal i Pedro Porro per aconseguir el bitllet cap a la semifinal. La selecció espanyola s'ha classificat per una nova final de Copa del Món 16 anys després i ara lluita per guanyar la seva segona estrella a l'escut, a Nova York. Mentrestant, l'Argentina de Leo Messi ha viscut un camí més èpic per arribar a la final. Els argentins van remuntar contra Anglaterra amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez dels últims minuts. Ara l'albiceleste vol fer història i guanyar el segon mundial consecutiu i sumar la quarta estrella que acabaria de convertir a Messi en una llegenda eterna. Ara sí, hem fet aquesta petita prèvia. És hora, ara sí que sí, de passar amb el contingut de dia avui, amb aquest sorteig dels grups i els equips del Club Petit Tordera. Des hi estaran situats a l'Hockey Lliga Plata Nord o Sud. Veurem com acaba tot.
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, i com us he comentat en aquest inici, avui hi ha aquest sorteig de la Lliga Hockey Lliga Plata per a l'hoquei d'aquí al poble, d'aquí Tordera, pel Club Patí Tordera. Doncs avui, a partir d'aquest vespre, sabrem doncs aquí estan, amb qui estan aparellats, amb quin grup estarà adjudicat i tots els seus rivals. I per saber-ho, doncs tinc aquí amb mi, estic amb en Pons. Pons, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, què tal?
0: Ostres, un dia on es decideix pràcticament la propera temporada.
1: Sí, perquè aquesta temporada ens pot tocar o la Nord, que són més viatges a Galícia, Bilbao o molts llocs més, o la Sur, que encara que sigui més a prop, entre cometes, és més difícil.
0: Has estat seguint tota la temporada del Club Patí Tordera i has estat seguint també tots els partits de Max i en Pau Muñoz. Max, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Preparat? Ostres, no sé si estàs nerviós o no.
2: No, no.
0: No? Estàs...
2: Estic tranquil. A veure, no crec que sigui el millor que ens toqui la Nord. Així intentarem evitar-ho.
0: També tenim amb nosaltres el Capi. Bona tarda, bon vespre, Pau.
3: Bon vespre, Jordi.
0: Com estàs? Tu estàs nerviós o també estàs igual que ell?
3: No, igual que en Max. Tranquil, a mirar aviam què ens toca i a competir els partits.
0: Uh-huh. Alguna preferència de Lliga Nord o Sud?
2: A veure, ja heu comentat que sí que és cert que a la Sud són menys viatges. Considero que és més complicada degut a que hi ha més equips catalans i més nivell. Però, bueno, a la Nord viatjar mai és fàcil, viatges llargs, molt de cansament. Així que crec que seran dues lligues igualades. I jo, preferència, la Sud, ja que fa molts anys que no es toca aquí a Tordera i per canviar una mica.
0: Pau?
3: Sí, jo crec que també em quedaria amb la Sud, més que res perquè sí que poden tocar més equips de Catalunya, però al final han hagut uns quants que han comprat plaça i en teoria, no haurien de tindre un gran equip, en teoria. Però clar, tothom pot sorprendre. I també perquè vull provar una mica el que és la part sud de la Lliga, a veure què tal.
0: Ja, te'n vols anar una mica a provar coses noves, eh?
3: Bueno,
0: sí,
3: tampoc.
0: Sí, ja ens coneixem. És veritat que a la Sud acostuma a ser un nivell inferior a l'Hockey Lliga Nord?
2: Clar, és que l'any passat almenys jo crec que sí. Sí, perquè hi havia dos equips que destacaven cap a baix de la resta i es va veure bastant que eren com punts més assegurats, encara que clar, els partits s'han de jugar. També depèn de quins equips catalans et toquin. Sabem que anar a jugar a les pistes locals de Catalunya és molt complicat, sigui on sigui, i és on t'has de fer fort, a casa, perquè a fora ja sabem que serà molt complicat guanyar, sigui on sigui, i a veure qui toca.
0: Pons, com els has vist aquesta temporada? Una temporada que potser no es va començar gaire bé, però amb paciència i també constància doncs es va veure resultats i al final, ostres, gairebé es lluita per alguna cosa més.
1: Sí, perquè aquesta temporada, si no m'equivoco, vam començar amb 3 derrotes, o menys. Al contrari totalment de la temporada anterior, que es va començar espectacular i va ser una de les millors temporades del Tordera en els últims anys.
3: Una de les millors primeres voltes.
2: Sí,
3: perquè
2: sí.
3: Després la segona és millor per oblidar.
0: En quin sentit, Pau?
3: Bueno, que crec que tu, Max, fa un temps m'ho vas dir, que a la segona volta que vam fer
2: 5 punts.
3: Clar, o sigui, vam salvar-nos bàsicament per la primera volta que vam fer. Per la resta, doncs, bueno, amb la comoditat ja de tindre un bon coixí i de saber que pràcticament ja estaríem salvats, doncs, entre una cosa i altra, doncs, potser vam baixar el ritme i es va notar amb els punts.
1: I a part que a la primera volta no vau perdre, només vau perdre un partit que va ser contra, o dos, un que va ser la penúltima jornada o l'última jornada de la primera volta contra el Sumacenet.
3: La penúltima i l'última contra el Sumacenet i després a Cerdanyola.
2: Sí.
3: Bueno, contra el Cerdanyola.
0: Tu, Max, com t'has vist aquesta temporada?
2: Bé.
0: En clau individual i equip, eh?
2: Jo crec que com a equip es veu que cada cop anem... Es veu la puntuació, que cada cop anem millor i... Jo crec que aquest any hem de fer això un altre pas més endavant. Hem tingut la sort que finalment en Beto s'ha quedat, per tant, com a equip també és molt important. I més els reforços que vindran de la base, hem d'intentar doncs, igualar o escalar posicions, a menys de puntuació, i a veure com va. I personalment, doncs, jo crec que estic anant a millor, crec que tots, tot l'equip, any rere any anem a millor, ens estem tancant cada cop més la categoria i ens hem assentat com jugadors plata, diguéssim, que tots els equips ens coneixen, jo crec, ja.
0: Comentes les incorporacions que hi hauran, sobretot de l'equip base. És perquè només hi hauran incorporacions de la base? Vindrà algú més?
2: Bueno, si... Jo crec que hauria de comentar més el capità, però bueno, jo si vols ho comento. El porter, com ja sabeu, Marc Josep va marxar a Lloret i s'ha fet la incorporació de Roger Aro, que bueno, és un excel·lent porter juvenil, ara que es passarà a ser júnior. I,
0: del club.
2: I passarà a ser jugador del primer equip. I després, bueno, ja comptem amb Marc Vila, l'Enric Gibert, que són jugadors que estaven al primer i també formaven part del nostre equip. I també se suma en dinàmica primer equip a l'Arnau Esteve, que era un júnior, que ara passa a ser júnior de segon any, i estarà també amb el nostre equip.
3: Sí, sí, no, res a afegir.
0: Ah, vale. No sé si volies comentar alguna cosa, perquè en aquests júniors que s'acaben, no sé si m'han comentat que s'acabaven molts aquesta etapa de júniors i que tindrien tots una mica del primer equip. Això és així? O hi ha algun que potser ho deixa o marxa?
3: Bueno, no, crec que no tots. Bueno, de fet, els que van arribar a campionats de Catalunya l'any passat, tots d'ells encara segueixen siguent júniors de segon any. I els que hi havia un parell de juniors de segon any, perdó, que alguns crec que sí que ho han deixat i altres que crec que formaran part de entre tercera catalana i primera catalana.
1: I jo sé d'algun cas que, no vull dir noms, òbviament, però han marxat mínim tres, que jo sàpiga, que forma, o dos que són de segon any aquest any i un de primer l'any que ve.
0: Pots dir noms, pots, si vols.
3: Sí.
1: Un que jo sé que marxa, no sé on és, Nils Gironell. L'altre, Roger Vancells. I el tercer, en Xavi... Colomer. I crec que no em deixo ningú, però...
3: Primícia, això.
0: Sí, sí, no? ens està donant. A banda d'aquestes incorporacions que heu dit de gent que puja de base, espereu alguna de fora, que vingui de fora?
2: No. Jo crec que per les alçades d'estiu que estem ja
3: els equips estan pràcticament tots tancats.
2: Sí.
0: Per tant, les incorporacions que hi haurà en el vostre equip ja seran només de la base, oi?
2: Sí.
0: I d'entrenador?
2: Porto un mes fora de Tordera i estic molt desconnectat de com està l'actualitat esportiva. He intentat anar preguntant, però la informació que el capità ha proporcionat cap a mi des de l'altra punta del món ha sigut negativa.
3: Ha sigut perfecte. T'he contestat al moment.
0: Capi, quina és la informació que li has donat al Max? No, perquè ha fet les vacances de la seva vida.
3: Joder, sí, de la seva vida. No, però vam tindre una reunió ara fa un parell de setmanes, però tampoc abans han confirmat res.
0: És a dir, de moment no hi ha notícies, plegava en Climent, però no hi ha notícies de qui pot ser el vostre entrenador encara.
3: Correcte.
0: Creieu que podrà ser algú de fora o també creieu que serà algú ja del propi club?
2: Jo això, sincerament, ni idea.
3: Sí.
2: Ni idea del que pot passar.
0: Què espereu de la propera temporada, nois?
3: Igual aquesta i superar-nos a nivell d'equip i buscar el més a dalt possible.
0: Per vosaltres, l'equip... dona per les mateixes coses que heu lluitat aquesta temporada o creieu que ara potser amb gent més jove que s'ha d'habituar a la categoria haurà d'haver-hi unes temporades també per acostumar-se a nivell i potser aquestes aspiracions que teniu no es poden fer realitat?
2: Bueno, clar, això està clar. Tots els que estem al primer equip hem passat per aquest procés d'adaptació i cert és que, per exemple, en Roger Aro, que és un grandíssim porter, no és el mateix jugar a juvenil o júnior que jugar a plata. Un lloc, una categoria que t'arriben moltes més pilotes, els xuts són molt més forts, la gent sap fer les coses bé i, per tant, s'haurà de veure, bueno, normal, no?, com tothom, en aquest procés d'adaptació. I pels altres, els altres jugadors, bueno, en Vila i l'Enric ja tenen més experiència a plata, a l'Arnau doncs sí que ha fet alguna amistosa amb nosaltres, però bueno, tot és adaptar-se al ritme, a la força, als xocs, als blocs, i tot això es va guanyant a base de jugar partits.
0: Pau, i tot això, bueno, tenint en compte això, realment voleu optar al mateix o fins i tot millorar la temporada, o potser sigui més realista doncs baixar una mica les aspiracions? No ho sé, com ho veieu des de la plantilla?
3: Home, tothom crec que al final aspira a intentar arribar el més alt possible i a donar el millor nivell i assolir la màxima posició possible. Sí que també tenim la sort que ja partim d'una base d'un equip de jugadors que ja hem estat moltes temporades junts, i crec que això al final també ajuda a l'equip en general. Sabem que tenim noves incorporacions i que potser no han tocat tant la categoria, però crec que amb entrenos i amb amistosos i tot, sobretot pretemporada, podem arribar a un bon nivell a l'inici de temporada.
0: Ja d'aquí a poc ja comença el vostre sorteig. Aquest any la categoria en baixaran 3 en principi. Creieu que serà una temporada per patir o podem estar tranquils?
2: No, jo crec que tranquils no estarem. Però bueno, jo crec que serà molt important l'inici. Que no se'ns escapi molt des de dalt ni tampoc quedar-nos molt despenjats, perquè si no sabrem que ens tocarà estar allà baix, i intentar sumar el màxim de punts possible al principi és el més important per després poder intentar doncs aspirar a estar més a dalt.
3: Sí, jo crec que sobretot els partits locals aquí a Tordera, doncs sí que és on hem de rascar més punts i hem de sumar tot el possible. I anar a jugar fora, doncs, com ho ha dit abans en Max, és molt difícil, i qualsevol cosa que sigui sumar fora serà benvingut.
0: Per tant, l'objectiu en principi serà mantenir-se, però ja potser si mirem més amunt seria doncs igualar o superar aquesta temporada, no?
2: Sí, jo crec que ens hem de fixar això, superar la temporada que vam fer l'any passat. A més, comptem que hi ha més equips, per tant, en teoria és més fàcil, perquè hi ha més punts a aconseguir, així que jo crec que pot ser un objectiu bastant ambiciós i que pot tenir, bueno, que es pot allargar, i per tant estar tota la temporada enxufats.
0: Tu vas comentar, Max, fa molt de temps, en una entrevista que vam fer, que tu et marcaves com objectius una mica temporals, no? Que primer et deies, vale, doncs d'aquí a aquí, doncs, primer marco aquest objectiu, després, quan si està assolit, em proposo un altre. Et planteges igual aquesta temporada?
2: Sí, totalment. L'any passat vam començar malament, doncs aquest any començar guanyant. Crec que seria l'ideal per l'equip. I anar fent així, primera volta, no sé quants punts vam fer, doncs intentar sumar més punts o sempre igualar el que vam fer l'any passat. Així que jo aniria fent petits objectius i al final, si vas assolint petits objectius, al final el gran sempre arriba.
0: Per tant, el primer serà guanyar aquests partits que aquesta temporada l'heu perdut. També creus que depèn molt del grup, no? Que us pugui tocar d'aquí uns minuts.
2: Sí. Això sempre és bastant rellevant, perquè jo, per exemple, poso en el cas els equips que són filials. A mi sempre m'agrada evitar-los, perquè són jugadors que, òbviament, són jugadors que normalment entrenen en Hockey Lliga, tenen una base molt estructurada, juguen molts partits junts, sí que és veritat que normalment són més petits, però, clar, anar a jugar a Mundet contra el Barça, doncs ningú vol. Anar a jugar contra l'Igualada, anar a jugar contra el Reus, són equips que són molt bons, i vulguis o no, sempre allà pateixes, són equips que a més... Bueno, ara hi ha la norma nova aquesta, que si queden primers, si... Però el cas, que l'Igualada queda primer i nosaltres quedem segons, nosaltres pujaríem directes. No s'hauria de vendre a la plaça ni aquestes tonteries que s'han fet aquest any. Així que, bueno, potser també pot ser bo que estiguin a la Lliga els filials, no sé.
0: Us pot beneficiar, per tant?
2: Sí.
3: Home, realment sí.
2: Sí, amb això sí.
0: Però els filials sempre acabaran estant cap amunt.
2: Sí.
0: No? Vull dir, no ho sé, heu dit
2: des de la defensa. Sí.
3: Al final entren en una dinàmica també de jugar amb una categoria inclús superior a la nostra, i el nivell també de ritme i tot que hi ha entre una i altra, doncs també al final es nota. I si arriben els entrenos i porten un ritme, doncs després també és... Home, és pujar el nivell.
0: Uh-huh. Heu patit aquesta temporada amb els filials?
2: Estan tingut els Reus.
0: Els Reus?
2: No, fàcil.
3: Fàcil.
2: Ha sigut...
3: Però
2: aquí a Tordera vam anar sobrats i allà a Reus ens va costar més, però no era un partit ja menys important i vam guanyar també 1-3.
0: Potser us podeu trobar una altra vegada amb el Manlleu, que no, ha acabat no pujant.
2: Bé, jo aquest és un equip que tinc apuntat d'intentar evitar.
0: I mira que he guanyat els dos.
2: Sí, però...
0: Per què?
2: Són bons, bons.
0: Però, home,
2: els heu guanyat. Sí, no, està clar, però... No sé, és que jo tinc equips a la meva llista del cap que em fan molta ràbia, i per tant, el Manlleu entra allà.
0: Quina, digue'm aquesta llista.
2: Manlleu, vull evitar, Sant Cugat, Congrés,
3: i el Congrés.
2: Aquests tres...
1: El Mollerussa no el voldries evitar per tema de llunyania?
2: Sí, però bueno, acaba de pujar, són jugadors que no tenen alguns experiència a categoria.
0: Per tema de llunyania t'estàs anant a Galícia i tot allò, per tant...
2: Sí. Aquests tres, Sant Cugat, Congrés i Manlleu...
3: Jo, Congrés i Igualada, eh?
2: Bueno, clar, sí, Igualada, sí, està clar.
0: Com heu viscut vosaltres tot aquest enrenou que hi ha hagut, o no sé si no li he donat importància, amb l'enrenou que hi ha hagut a Malloret i Manlleu? Déu-n'hi-do, perquè, ostres, es va jugar un partit de play-off que després es va aturar la tornada perquè ara sí, ara no... Ostres, molt d'enrenou, no? Per una regla que, en principi, tothom se la passa una mica per allà, bé, per alt, no?
3: Sí, sí, de fet, va afectar també al... com es diu allò de Hockey Lliga?
2: El play-off.
3: Reus Calafell, sí. Que també amb aquesta norma també va haver-hi enrenou perquè va haver-hi un partit que va guanyar un equip i després el van suspendre. Bueno,
0: si podeu recordar aquesta norma també, per la gent que no ho sàpiga.
3: És si un jugador inferior a la fitxa que té, o sigui, si, per exemple, fico el cas en Carbonell, té fitxa del Primera Catalana, si fa un màxim de 10 partits amb l'Hockey Plata, llavors s'ha de canviar la fitxa i fer només fitxa de
2: primer equip. Hockey Plata. Sí, sí.
0: Per tant, hi ha hagut gent que ha jugat i que no tenia fitxa, no, no tenia la fitxa bé, no?
2: Exacte.
3: Correcte.
0: Nois, ara sí que sí, ja comença aquest sorteig. Hem vist abans uns altres mentre anàvem comentant una mica la temporada i les vostres aspiracions per la propera. Anem a també a escoltar moments, a xerrar per sobre, deixarem els micros oberts per si voleu dir qualsevol cosa, però ara mateix comença el sorteig de l'Hockey Lliga Plata.
4: Deciros que en el curso anterior el Simar Igualada B, la Ametlleu Origen Club Patí Vilafranca i el Club Hockey Lloret Vilaesportiva fueron los equipos que consiguieron el ascenso a la Hockey Liga Masculina. Ya tenemos preparados, como os decíamos, en primer lugar separamos los filiales, movemos por favor las bolas de los filiales y pasad sin abrir... una bola al Grupo Sur.
0: Ara sortegen el primer filial que us agradaria evitar, que aniria cap a la Lliga Sud, eh?
4: La ponemos al Grupo Sur?
2: Dos filials a cada Lliga. Ah. Vale, vale, vale.
1: Dos filials.
4: La siguiente al Grupo Norte.
3: Hosti, quins Reus.
1: Esta Reus misma. Igualada.
4: Y Sergi hace lo mismo con la última. Y ahora haremos lo mismo con los grupos no catalanes, ¿vale? En el grupo norte, que es el que tenéis más cerca de allí, tenemos que poner seis bolas. Así que removemos la bola de los catalanes, por favor, y pasad seis bolas.
0: Ara separen els equips catalans i no catalans per tenir equitat en els respectius grups.
4: Teníamos que cerrarla correctamente. Pedimos que nos ayude alguien de la federación a cerrar bien esta bola a presión, que
2: bolas,
4: se pueda ver.
2: Bolas calientes.
0: ¿Bolas calientes? Abierto. ¿Crees que hi ha bolas calientes, Max?
2: Equip que vull que ens toqui, Olot.
0: Sí, t'agradaria anar a Olot?
2: Sí, perquè mai he jugat contra ells a Plata i hi ha molt d'ambient allà. A la grada sempre està pavelló ple i sí que és un equip que és una merda jugar contra ells.
3: És molt dur, jugar contra ells.
2: Però l'ambient, sí, tot això... Vam fer un amistós i vam acabar, hòsties...
0: Que estrany amb tu, eh?
2: No, no, jo no...
3: No
2: vaig fer res, jo.
4: Ari nos pone la quinta y Sergi Ponset la última, que será la sexta en este grupo norte. Y ahora tendremos que poner el resto. Sería más fácil hacerlo al revés, pero para hacerlo centrado, si no os importa, pondremos las 10 bolas que faltan en esta zona de aquí.
0: Sis catalans, si no m'equivoco, a la Lliga Nord... i la resta a la sud.
4: Sí, sí,
0: per tant, a la Lliga Nord hi haurien menys catalans, més desplaçaments, com comentàvem al principi.
3: Sí, són, crec que 10 catalans, no.
0: A la Nord, 6 catalans,
3: 6 catalans i l'altre 10.
0: I la resta, tots espanyols. I a la sud hi haurien 10 equips catalans i la resta...
3: I dos. Dos.
4: Vamos a pedir que nos acompañen ahora Biel Nadal, jugador del Xum Massanet, i Carlita Castro, jugadora del Benvibre Hockey Club.
0: Doncs jugadors de l'Hockey Lliga, que seran els encarregats. Gràcies, algun veí, teniu per aquí.
1: Biel Nadal, que sí. Ha fitxat aquest any del Barça Atlètic, el Massanet. Un fitxatge per mi molt bo, que reforça molt bé aquest equip que lluitarà per no descendre.
2: Sí.
4: Del mismo mes también hay Copa de la Princesa Masculina prevista para el fin de semana del 6 y 7 de marzo. Vamos a empezar.
0: El 13 seria la segona volta, no, han dit?
1: I el 13 i el 6 i 7 farà la Copa de la Princesa que...
2: Que jugarem.
4: Empezamos con el norte. Empezaremos a descubrir también qué equipos...
0: Anem a veure, va.
4: Ai, ahí.
1: Ara de la nord.
4: El GEC.
0: El GEC.
4: Primer equipo del equipo norte.
0: Se'n va directament a la Lliga Nord.
4: Grupos que antes no
1: ha perdut bastants jugadors importants.
2: Sí, en Churi, per exemple.
4: En el grupo norte están Olaseta, sí. Ordes,
2: Vilaseca.
4: Oviedo Roller, Vilaseca. Julians, Compañía de María y Dominicos, y en el sur, Sporting Alcoy y Alcobendas. Club UK Vilaseca. Pues esa primera jornada en la plata masculina. Grupo norte, GEC, Vilaseca.
0: Se está haciendo primero el norte.
4: Equipo gerundense y el equipo tarragonés en este caso.
0: Al Reus.
4: Reus Deportivo Brasilia, el primero de los filiales. Que jugarà la primera.
0: El Reus se'n va cap a la Lliga Nord.
4: El Sant Cugat.
0: I el Sant Cugat també.
3: Hòstia, Max, com està? Tu quins havies dit que no volies?
2: El Sant Cugat.
4: Seguimos.
2: Congrés i el... Hòstia, l'Espanyol tampoc, eh? I el Espanyol tampoc. Hòstia.
4: Ordes. Ahí está el equipo gallego.
0: Sí, és com la Champions, m'estic posant nerviós.
2: Joder, ja aquí ens va la Lliga...
0: Ordes, també. Ordes, també.
1: L'Oviedo.
0: L'Oviedo.
4: Ese duelo también de la primera jornada en la Hockey Liga Plata masculina. En ese grupo norte.
0: Pots parlar, eh?
2: Ah, vale. Jo a la Nord l'estic veient amb ullets.
4: El Olot.
0: Olot.
2: La Nord. Rato la Nord.
3: Ara mateix, sí.
0: O sigui, si us toca la Nord, nois...
2: Jo, sincerament, eh? Sí, ara mateix.
0: Mira, mira, doncs Olot-Tordera. Olot-Tordera. El Tordera estarà a la Lliga Nord, estarà amb el Reus, estarà amb el Sant Cugat, estarà amb l'Olot.
4: Club Patí Congrés.
2: Perfecte.
0: I el Congrés. Vinga, Max, els que volies evitar.
2: Vinga.
3: Espera que encara sortirem en lleu.
4: L'escola Lubians.
2: Tu. Un moment.
3: Aviam què dius, Max.
1: Tocarà en lleu, sí o sí, jo crec.
4: El siguiente equipo local es el Compañía de María.
0: Compañía de María, també en la Nord.
4: Que recibirá la primera jornada.
3: Me lo quedo la seta.
4: A Dominicos.
0: Dominicos.
2: Quedan dos catalans. No, queda un català.
4: Entre Ordes y Oviedo Roller, entre los no catalanes, digamos, de este grupo.
2: Queda un català.
4: Y nos faltan por saber los
0: últimos. Y es treuen las dos bolas, las dos bolas restants.
3: Crec que
4: el filial del Barça.
0: Són pel Barça Atlètic.
4: Ya teníamos claro que los dos filiales, Reus B y Barça B...
0: Doncs tenim gairebé i el Jola Z, que es va mantenir aquesta temporada. Nois, el GEC, el Vilaseca, perdó, el Reus Deportiu, el filial, el Sant Cugat, l'Ordes, l'Ovideo, l'Olot, el Tordera, el Club Petit Congrés, el Lubians... El Barça Atlètic, ostres, déu-n'hi-do.
4: El primer equipo local es el Club d'Esports Vendrell.
1: Una lliga per mi molt, molt difícil i... però ens ha tocat tot el que no volia Max i en Pau, però...
0: Pau, com ho veus?
3: Jo crec, veient l'altre com serà, jo crec que ens ha tocat la lliga... Max, corregeix-me, però jo crec que ha sigut bona lliga la que ens ha tocat.
2: Sí, jo considero que els catalans s'han tocat. No són, no són les potències que ens podien tocar, no? Com no. Cerdanyola, Vendrell, Espanyol...
1: Manlleu.
2: Vull dir, són equips que aquest any, per exemple, el Vilaseca acaba de pujar...
3: El
2: Sant Cugat ha patit per això, el GEC ha patit per no... O sigui, hi ha tres equips de la nostra lliga que han estat per baix nostra.
1: Els Reus els heu guanyat les dues vegades.
2: Sí, jo crec que hem d'estar contents. El Mataró, el Vic... O sigui, tots estan a l'altra lliga. Ah, hi ha tres equips que han baixat, que són el Sant Just.
3: Sant Just.
2: Qui més ha baixat?
3: Sant Just, la Cerdanyola...
2: Cerdanyola, bueno, i el Caldes ha comprat la plaça, però el Sant Just i el Cerdanyola estan en teoria, que han baixat. Ostres, jo crec que hem d'estar bastant contents.
0: El Mataró, que ara els patrocinarà The Tallets.
3: Sí.
0: Ho vaig veure l'altre dia.
2: Sí, és veritat. No. Sí, han guanyat molta pasta, eh?
0: Sí, sí. Per tant, ostres, esteu contents amb el grup que us ha tocat? Més desplaçaments, això sí?
3: Sí. Pel club és una putada, però crec que a nivell de la Lliga crec que és més assequible que l'altre.
0: Sí, creieu?
2: Sí, sí, sí.
3: Més.
2: Jo, sincerament... Com
0: mira, doncs per les vostres cares pensava que al revés.
2: No, jo és que jo estic content. El club segurament no estarà gens content ara mateix, però jo estic bastant satisfet del... Joder, és que ens podria haver tocat un grup d'equips molt millors, jo crec. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
0: Pau, com ho veus tu, aquest grup?
3: Doncs jo crec que la Lliga Sud és bastant més difícil que la Nord, però el que ha dit en Max, que tot s'ha de jugar encara i està per veure, però, home, amb il·lusions començarem la temporada, crec. A més, almenys a mi, em fa la gràcia aquesta de jugar contra el Barça, que crec que mai hem coincidit a Lliga com professional, per dir-ho d'alguna manera, i amb ganes, la veritat.
0: Doncs, nois, manteniu les aspiracions, no?
3: És una locura.
2: L'altre grup, sí, sincerament, a mi... Jo tinc algun company amic d'allà de la Uni, que he fet un viatge amb ell ara, i coincidíem amb equips que no volien que ens toquéssim, i li ha tocat a tots els equips.
0: On juga?
2: Al Palafrugell.
1: I a l'Andreu Muñoz, que...
2: Clar, sí, també a l'Andreu. Hòstia, és que l'altre grup, ojo,
3: Espanyol, Mataró...
0: Nois, la primera jornada us tocarà contra l'Olot, i a més, en allà, en aquest duel que has dit que us agradaria, hi ha molt bon ambient, sisplau, no comencem a... amb picabaralles ni res,
3: no,
0: eh,
3: Max?
0: recordem, nois, anem a fer una repassada. Jaiec, Vilaseca, Reus Deportiva, el seu filial, el Sant Cugat, l'Ordes, l'Oviedo, l'Olot, Club Petit Tordera, el Congrés, l'Ubians, Companyia de Maria, el Dominicos, Barça Atlètic i Jolaseta. D'aquests rivals, el més complicat?
2: Sense comptar filials?
0: No, comptant tots.
2: Comptant tot, jo crec...
1: Barça, no?
2: Comptant tot, a veure, és que... Jo dic el més complicat, Dominicos, o Sant Cugat.
0: Comptant filians, eh?
2: Sí, sí, perquè és que el Barça...
3: Jo crec que Dominicos, sobretot pel tema desplaçament. I és una pista que sempre, sí, almenys...
2: Han fitxat en Cancela, han fitxat...
3: No, tenen bon equip, realment.
2: Serà bastant guapo, m'agrada.
3: I a mi, Congrés, eh?
2: Congrés
3: a mi no... No m'agrada gent jugant allà.
2: Bueno, serà un... Però...
0: Quin creieu que pot ser els tres punts una mica fàcils? Sabem que no, res serà fàcil, eh? Però el que direu, potser amb una mica més de calma m'enfrontaré amb ells.
2: A veure, jo crec que... Jo no he de jugar allà, eh? Però no sé si Ordes i Lubians estan al nivell de...
3: Sí.
2: Perquè, per exemple, he jugat a Jolaseta, aquest any vaig anar un cop, ja ho veieu també, i són pistes que, ostres, o sigui, apreten molt, estan molt a prop, i no sé l'ambient que hi ha allà a Ordes i a Lubians.
3: Jo coincideixo amb el Max, crec que els dos més assequibles són Ordes i Lubians.
0: Per tant, nois, ho deixem aquí, us ha tocat, creieu que el grup bo, tot i que hi hagi més desplaçaments, que el club no, heu dit que no, potser no li agrada, però vosaltres, per rivals, heu evitat a molts peixos gordos, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Totalment.
0: Doncs, nois, moltíssimes gràcies. Pons, perdó, que no t'he preguntat, com ho veus tu?
1: Jo pensava que seria molt més difícil la Nord, però ara veient així tot els rivals, sort que ens ha tocat la Nord, perquè si no, a la Sur l'haguéssim patit molt més.
2: Si hem de pensar... Què pensen els altres equips de nosaltres, també?
3: Yeah.
2: Vull dir, clar, d'aquí som els que hem quedat millor l'any passat de la Lliga.
3: Sí.
2: Hem de pensar això.
0: Nois, la sort ja està tirada a l'Ejecta Est, per tant, esperem que tot vagi bé. Ens anirem veient ara a mesura que vagi avançant quan comencem la pretemporada, també la Lliga Catalana, doncs, per anar coneixent les sensacions, amb l'equip ja tancat, esperem que hagi amb entrenador i també... per iniciar aquesta lliga, que ja l'afronteu amb ganes, oi?
2: Sí, tinc ganes ja.
3: Amb moltes ganes de començar.
0: Pons, moltíssimes gràcies. Ens anem veient per aquí a la ràdio. Pau, Max, moltíssimes gràcies per venir aquí a la banqueta d'estiu per analitzar aquest sorteig dels vostres grups. Ens veiem ben aviat.
2: Molt bé, merci.
3: Merci.

Doncs vinga, és moment d'acabar aquí la setmana, d'acabar aquesta edició de la banqueta d'estiu del 17 de juliol, d'avui divendres. Hem tancat aquesta setmana sabent el grup i que el Tordera tornarà a jugar a l'Hockey Lliga Plata Nord amb un grup que al principi semblava complicat per noms, però que ja hem vist en Max i en Pau, que bé, que estan prou satisfets d'aquest grup, d'aquests rivals, que podria haver sigut molt pitjor, i que confien en una temporada plena d'èxits. Això, només queda esperar. A esperar a que comenci aquesta temporada i compte que la setmana vinent potser sabem també el grup de segona catalana del Club Futbol Tordera. Ja us ho explicarem aquí a Ràdio Tordera. Nosaltres, que ho deixem, m'acomiado. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un dia més, per sentar-vos amb mi a la banqueta, que acabeu de gaudir d'una magnífica nit, gaudiu d'un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a més i millor. Bon vespre, que vagi molt bé!

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, l'endemà, justament de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest divendres amb els seus grups parlamentaris, el Congrés i el Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant els creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura. El líder republicà, a més, ha instat a Junts i a la resta de partits que van facilitar la investidura no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
2: L'Espai Natural de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, estrena aquest cap de setmana un nou sistema de regulació d'accés. L'objectiu és limitar la massificació a la zona. Tot plegat després d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones i en algunes ocasions n'ha arribat a 400. Per tant, l'accés continua sent lliure, però l'aparcament només es pot utilitzar amb reserva prèvia. Xavi Ortuño és alcalde d'Horta i Núria Molet és alcaldessa de Bot.
4: Com a molt no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
5: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per estar aplicatiu.
2: I el Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. La informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara la base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària, s'ha presentat avui, que fa precisament 90 anys que va començar la Guerra Civil, el que s'ha fet a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I els Mossos van detenir el dia 13 dues dones de 41 i 36 anys per un delicte de robatori amb força a domicilis i 6 furts a una d'elles, a més de 2 delictes de recaptació. El total de les joies sostretes arriba a 390.000 euros. Una d'elles era treballadora de la llar d'aquestes cases on es van sostreure les joies.

0: Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Amb tu, Maritrini Hernández i bones vibres.

Bon vespre, benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Ja hi som aquí un altre cop, un altre divendres, com passa el temps. Iniciem des d'ara mateix i fins a les 11 de la nit el programa de Ràdio Fórmula Bones Vibres. A veure, que m'estic posant bé el micro, m'estic posant bé els cascos, perquè deia que aquesta veu no és meva, no sé d'on ha sortit l'equalitzador aquest. Normalment no utilitzo equalitzador, no sé què ha passat. Ara, estic posant bé el micròfon, els potenciòmetres en directe. Un, dos, sí? Sí, ara sóc jo. Així comencem, així som nosaltres, de forma natural, de forma espontània. Com és aquest programa? Posant el nostre granet de sorra perquè aquest divendres, aquest inici de cap de setmana, sigui de lo bo, lo millor. Perquè la teva freqüència, la meva, la nostra, la de tothom, sigui cada vegada més elevada. Número especial 17 de juliol. El 17 és un número fantàstic. És el número de l'estrella, el número de la innovació, de l'alegria, de la bondat. El juliol, mes d'estiu, estem a ple estiu, i el setè mes de l'any, el 7, número de Déu. El 2026, ja t'ho he dit alguna que altra vegada, però t'ho recordo. El 2026 suma 10. El 10 és, doncs, en alguns missatges, així en plan més esotèric, més misteriós, més místic. És el número que correspon als viatges, a la comunicació, a fer coses, al moviment. I si li traiem el 0, tenim l'1 i tenim una figura importantíssima, el mag. És a dir, nosaltres som els mags de la nostra vida, del nostre present i del nostre futur. Posem atenció plena a gaudir al màxim d'aquest nou cap de setmana. L'atenció en gaudir al màxim d'aquest cap de setmana pot ser, i de fet ho és, una eina fantàstica per poder transformar les nostres experiències. Aquesta frase no és meva, aquesta frase és d'un científic, un psicòleg mexicà. De fet, la frase diu el següent. Diu: l'atenció és l'instrument per excel·lència per poder transformar les experiències.

Ho he dit de memòria, ho he dit de memòria. El que he tingut que anar a buscar corrents és el cognom, perquè sempre m'equivoco del cognom d'aquest senyor. De fet, aquesta frase, aquest autor, l'autor es diu Jacobo Grinberg, que normalment sempre m'equivoco una miqueta amb el cognom. Doncs anem a transformar, anem a transformar, anem a fer les coses millor. Nosaltres som els mags, i els mags necessitem eines, moltes eines, i en tenim una: la disposició, la bona vibra, les ganes, la freqüència elevada i, com no, l'atenció plena a fer-ho bé. Ai, transformem, transformem. Per això aquest programa es diu Bona Vibra. Ai, transformem, transformem allò que possiblement no saps en el coneixement. Sabies que possiblement t'estima més d'una persona i ella a tu també? Ah, sí, comencem el Bones Vibres d'avui. Bon vespre, bon divendres, el meu nom és Mari Trini Hernández i, com sempre, posem bon rotllo. Vine, vine, t'ho he de dir. Segurament t'estimo. I segurament m'estimes.

Fes-me un petit senyal. I jo ja te l'estic fent, aquest senyal. Fes-me un petit senyal, fes-me un petit senyal. Saps que ho puc veure? Saps que ho puc captar? Segurament t'estimo. Aquesta cançó és fantàstica, eh, pel karaoke?

0: Aquesta cançó és una cançó actual del pop rock català. Saps que en el Bones Vibres posem molt de pop rock català. Aproximadament seria el 70-80% de la música que hi posem aquí. I aquesta és una de les cançons d'aquest estiu 2026. Aquesta cançó diu molt, perquè el 2026-2027 es belluguen moltes cosetes de l'amor. Aquesta cançó és com la vida mateixa. Segurament hi penses, segurament l'enyores, segurament l'estimes, però ni tu ni l'altra persona en feu res. Ai, amb lo fàcil que els convida. Convidar a un cafè ara no, ni a un tallat tampoc. Ara que és estiu, doncs mira, convidem amb una mica de pa de pagès, amb una mica de tomaca, oli i sal.
1: Un, dos...
0: Veus tu que bé? En un tres i no res ja hem fet una quedada.

les coses senzilles són les que funcionen. Fem una quedada. Fem una quedada, mirem l'espectacle de l'univers. La companyia i una miqueta de pa amb oli i sal. Tot i que la cançó diu pa amb oli i sal, jo li posaria, evidentment, l'olioli, el tomàquet, sí, ben rascat, eh? Una miqueta d'all, una miqueta d'oli, una miqueta de pebre, una miqueta de sal gruixuda. I a sobre el que vulguem, i la fem petar. 17 de juliol del 2026, avui és el 198è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Avui és un dia molt xulo, molt xulo, molt xulo, molt xulo, molt xulo. Avui és el Dia Internacional de la Justícia. I quan vulgui sonar la cançó, sonarà. Vinga, Madonna, anem a celebrar la versió que va fer en el seu dia la Madonna, el Celebration. Però si no vols reproduir-la, tu tranquil·la, perquè en tinc la versió original i també la teva. Celebration, doncs, hi ha per celebrar moltes coses. Avui és Sant Aleix. Sant Aleix era un ric Celebration. Mira, doncs, el Cool and the Game, fem la versió original. Volia posar la Madonna, però per algun motiu no ha funcionat. No sé com ho he fet, però pim-pam-pum, ja la tinc. Doncs avui és Sant Aleix. Sant Aleix era una persona molt rica de Roma, i va dir, mira, saps què? Ara em dedicaré a ajudar altres persones, i va deixar la riquesa per anar justament a ajudar les persones sense llar, sense futur, sense família, sense arrels, sense esperança. Sant Aleix també, doncs, d'alguna manera se'l vincula, amb els viatgers, amb els viatges, amb el moviment, amb persones també que, doncs, que vol ajudar que les seves malalties puguin tenir una solució. Sant Aleix, que era una persona que volia ajudar a molta, molta gent. Doncs avui és Sant Aleix en tantes alturals. Avui també és Santa Justa i Santa Rufina. Mira, Santa Justa, justícia. Avui Santa Justa... No, jo m'estic inventant noms, eh? Santa Justa, Santa Rufina i Santa Marcelina. I aquest 17 de juliol, el Dia Internacional, o el Dia Mundial de la Justícia Internacional. I això, cal celebrar-ho. El més important és practicar bé la justícia, perquè sigui efectiva, perquè sigui útil.

Celebration, celebration, el que, bé, la traducció és molt senzilla, anem a celebrar moltes coses. En aquesta ocasió, celebrem el nou cap de setmana. Farà uns 4 minuts 57 segons, et deia, vaig a posar la cançó Celebration de la Madonna, que va molt bé pel dia d'avui, ja que celebrem un divendres, un nou cap de setmana, celebrem la vida, celebrem avui que es commemora el Dia de la Justícia Internacional. Doncs bé, la cançó de la Madonna, el Celebration de l'any 2009, no havia manera de posar-ho, no havia manera. Em sembla que no volia sortir. I al cap diu, plim, hi ha una cançó, que no és una versió, una cançó també d'aquest títol, Celebration, i més o menys amb aquest ritme tan de celebració. I he pensat automàticament amb els Cool and the Gang, doncs aquí tens la cançó Celebration dels Cool and the Gang. Abans he dit la versió original perquè, de fet, és la cançó més coneguda parlant amb aquest ritme de celebració. Aquesta cançó és de l'any 1980. Però mira tu, la providència, mira tu que les coses no són casualitat. Sempre hi ha una causa. I dic, per què m'haurà fallat la cançó de la Madonna? Ara ho entenc. Si fa no res que va treure el seu darrer disc. El dia 3 de juliol del 2026, Madonna va llançar el seu 7è àlbum d'estudi. Molt esperat. Doncs anem a posar una cançó perquè el divendres passat no ho vam fer. Quin descuit per part meva, eh? Confessions 2, la continuació d'aquell disc anomenat Confessions a la pista de ball. Madonna i una de les cançons de màxima actualitat internacional. El tema que he triat és Everything.

Sembla mentida, sembla mentida, aquesta dona que cada vegada sorprèn més, més, més i més. L'admiro, l'admiro molt. És admirable. Madonna. Doncs mira, al teu costat he escoltat per primera vegada una de les cançons del seu darrer àlbum. He escollit aquesta, no em diguis el per què. Perquè mira, m'ha agradat el títol. Everything. Estic mirant el disc sencer i el formen, doncs, si sé comptar bé, 16 cançons, eh? El disc, el darrer disc de Madonna, que va sortir el passat dia 3 de juliol, compta amb 16 peces fantàstiques. Alguna l'he escoltat ara, així, mentre que s'estava sonant aquesta per antena. És increïble, Madonna. Torna un altre cop a destacar, a ser única, a ser la reina. Aquest àlbum, el qual te l'aconsello, com ja sabràs, és la segona part d'aquí Confessions a la pista de ball que va publicar l'any 2005 i que va ser un èxit rotund a tot el món amb música techno. Es va redescobrir a l'edat dels 50 anys. Doncs bé, 21 anys més tard, amb una edat fantàstica, torna a descobrir-se a si mateixa i que nosaltres la tornem a descobrir d'una altra manera, la transformació. Ella posa atenció i l'experiència es transforma sempre. El títol d'aquest darrer àlbum, Confessions 2, ja ho va anunciar-ho a finals de l'any passat, i dins d'aquestes 16 cançons noves, totes noves, amb aquest ritme tan tecno, tan especial, tan electrònic, va barrejant el tecno, electrònic, dance, i alguna cançoneta amb l'Acid House, eh? Te'n recordes de l'Acid House? Doncs bé, amb aquest disc podrem trobar col·laboracions destacades. Per exemple, l'artista Sabrina Carpenter col·labora. I també la filla de l'artista, Lola León, entre d'altres sorpreses.

Difícil, difícil posar una nova cançó després d'escoltar aquesta peça amb aquest ritme tan únic d'aquesta gran artista única, única, Madonna. Sempre, sempre cal admirar el sol, la llum, i ella ho és. Ella ho era i ho serà, ho serà. Clar, i ara que poso? Doncs mira, me'n vaig al tecno, aquest tecno tan potent que va començar a sonar a finals dels 80. Pam, pam, pam, pam. Te'n recordes? Si tens una mica més de 40 anys, això ho has ballat a pistes de ball.

Quin bon ritme, eh? Doncs d'aquesta manera comencem el cap de setmana amb bones vibracions, bones vibes. Bones vibes. Jo pronuncio l'anglès, que sóc única, eh? Good vibes. Ai, ai, ai. La màgia de la bona música, de la teva companyia, de la felicitat, de l'alegria, de les ganes, de vibrar. De vibrar, com vivirem tu i jo, com vivirem alt, molt alt.

Amb bona vibra tenim l'energia que ens cal per iniciar un nou cap de setmana. Saps que ens vol dir aquesta cançoneta? Doncs mira, aquesta cançó literalment ens diu més o menys: puja el volum de la música i anima la festa. Dona-li ritme al ritme.

Camí, camí cap a les 10 de la nit. Avui divendres, tot el cap de setmana i durant els següents mesos, moltes són les festes majors de moltíssimes poblacions de Catalunya. Mica en mica us aniré dient algunes. De moment es prepara una de les festes més brutals de la Costa Brava, que per cert hi visquen allà, a Blanes comencen els focs d'artifici el dia 23, 24, 25, 26 i prou. Fins al dia 26, el dia de Santa Anna, el dia de la patrona, focs artificials a Blanes. Comencen el 23. Ho sé perquè avui he vist un cartell, perquè si no ni me n'entero, però bé, jo t'ho comunico. A veure, anem a posar més música. Que te volia dir una cosa. Ja que vas a les festes de Blanes, intenta anar amb temps perquè no hi ha aparcaments. Hi ha pocs, no entris a dins de Blanes perquè tot està tallat, cada any és el mateix. Cap a la Nacional 2 hi ha aparcaments, també cap a la Plantera hi ha aparcaments. I que gaudeixis de moltes de les festes que celebren arreu de Catalunya.

anem força aquest divendres 17 de juliol, 11 minuts i les 10 de la nit. M'he anat directament a una pàgina web que te la recomano al 100% per si vols sortir de casa per animar-te a sortir de la monotonia. Mira, la pàgina web es diu surtdecasa.cat. Ja et vaig parlar d'ella la setmana passada i de tant en quant et parlo d'aquesta pàgina. A més, és una pàgina de la Generalitat de Catalunya amb una proposta a que surtis de casa. Doncs navegant per aquesta pàgina m'he anat directament a festes que tenim present aquest cap de setmana. Anem a veure. Entre les festes que ens comunica aquesta pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya, trobem les festes del Carme a l'Ampolla. Estaran amb nosaltres fins demà dissabte 18 de juliol. També tenim les festes majors de Jesús fins al 18 a Jesús, fires i festes. A Cambrils, vinga, abans anem a la banda de Tarragona, Cambrils. Fins al 19, la festa de Déu del Carme de Cambrils. Tenim les festes majors de Toses a Toses, també fins aquest cap de setmana. La festa de Toses, la festa major de Toses, fins al diumenge. Dic Toses, no Tossa de Mar, I una miqueta més cap avall ens anem a l'Hospitalet de l'Infant i a Vandellòs. Tenim la festa de Sant Jaume a l'Almadrava. I la festa major de Calafell Poble fins al diumenge 19 de juliol a Calafell. Vinga, més festes majors. Festa major de Castellserà fins al diumenge. I també fins al diumenge la festa major de Torres de Sanui. Hi ha moltes més, moltes. Mica a mica et vaig dient algunes. Dolce Vita, Dolce Vita, oi, aquesta cançó recorda l'estiu.

Ai, dolce vita, una vida dolça, dolça, dolça. Amb aquesta dolçó continuem informant i continuem parlant una miqueta de les festes majors que tenim aquest cap de setmana. Doncs mira, aquest cap de setmana que comença ja avui, dia 17, el dissabte 18 i diumenge, dia 19, tenim la festa major de Canet de Mar, al Maresme, Barcelona. Continuen les festes fins al dia 20 de juliol a Palafrugell. També tenim festes majors a Santa Margarida de Montbui i al Poble Sec de Barcelona. Més música, més cançons. Vinga, anem a recórrer els somnis. Anem a fer somnis. Aquesta cançó l'escoltava, no sé tu, però te parlo ara d'una experiència. Quan era adolescent. Bé, de fet encara ho soc. La meva preadolescència, perquè ara estic en posa poder... Ara que estic? Vinga, va, adolescents tots. Doncs aquesta cançó parlava de somiar, parlava d'anar fent cosetes que podem somiar i que podem projectar cap al futur. No sé tu, però jo he complert molts dels meus somnis, quasi tots. T'animo a que comparteixis aquesta energia, que projectis la teva vida, els teus somnis, els teus desitjos i que ho puguis aconseguir. La transformació amb bona vibració.

El Raw My Dream al voltant dels meus somnis amb aquesta música espagueti disco, com li vulguis dir. Espagueti perquè ve d'Itàlia, eh? Ens anem quasi ja al punt de les 10 de la nit. A les 10 les notícies i tornem amb més música, amb més bon rotllo i amb molta més informació perquè gaudeixis a la fresca d'aquest cap de setmana.

Mira, en queden 25 segons. És just, eh? El cantant es diu Silvio Pozzoli. Ens arriba de la Itàlia i aquest va ser un número 1

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns a bona part del territori amb l'entrada de la tramuntana. Hi ha condicions extremes a 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. La previsió del Meteocat també és de calor intensa, no tan elevada com els darrers dies, però es manté l'avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, sobretot als extrems nord i sud del territori, principalment al Baix Empordà, i al Gironès. Mentre creix la preocupació a Aiguamúrcia, al Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana, des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles d'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida avui a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que ara és el moment de convèncer la resta de grups parlamentaris de que la proposta amb Esquerra del nou govern de finançament és bona per Catalunya. Paneque ho ha dit en una entrevista amb els companys de Canal 21 Ebre, on també ha assegurat que un cop aprovats els pressupostos, ara el govern té el deure d'executar-los amb la màxima celeritat.
2: Catalunya necessita un finançament major del que té en aquests moments. La proposta pactada amb Esquerra Republicana és una bona proposta per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, perquè en realitat ajuda a totes o a reduir aquesta diferència de finançaments que hi havia entre comunitats. I per tant ara és el moment de convèncer aquells grups parlamentaris que han de facilitar la seva aprovació i tramitació al Consell al Govern de Madrid i al Congrés de Diputats.
1: Precisament avui el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un acte a Madrid ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura i fer possibles reptes com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. Darrer punt, el Festival Grec commemora el 50è aniversari de la Sagrada Família amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI. Les veus del Cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb Lídia Pujol i Maria Arnal. Es pot veure des d'ara a les 10 en directe per BTV i a la plataforma d'aquesta casa, La Xarxa Més.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Ja som aquí. El Bones Llibres, la segona hora, són les... Anava a dir les dues, no? Perquè anava a dir 2204, les 22.04. Són les 10 i 4 minuts a la nit. Avui és un dia guai, avui és divendres, nou cap de setmana, avui és número 17, un número fantàstic. Aquells que hem nascut el dia 17 tenim una estrella ben bonica en el nostre cor. Avui estem a dins del mes de juliol. El juliol és el mes del sol, de l'alegria, de l'estiu. El número 7 és el setè mes de l'any. El número 7, un número màgic, un número de sort, el número de Déu. Més cosetes sobre el dia d'avui. Avui és Sant Aleix. Sant Aleix era una persona molt, molt rica de Roma i tenia conscienciació i va decidir deixar un món fantàstic per anar directament a ajudar els més necessitats. I avui, doncs, Sant Aleix se li diu que d'alguna manera ajuda a tenir consciència sobre l'equilibri de la riquesa i de la pobresa. Sant Aleix és patró dels captaires, dels malalts i dels viatgers, perquè sempre intentava ajudar-los. Avui és Santa Justa, Santa Justa, Santa Justa. Ai, les coses justes. Avui, 17 de juliol, vine cap aquí. Dia Internacional de la Justícia. Avui també és el Dia Mundial de l'Emoji. Oi, l'emoji. Hi ha un emoji per mi que ho significa tot, no sé el teu. Avui és el Dia Mundial de l'Emoji. A veure, digue'm el teu emoji. Vinga, va, que jo t'escolto amb les freqüències de l'univers. Et confessaré que el meu emoji per excel·lència és l'esmall, el somriure, aquest emoji de color groc amb dos ulls i un somriure. De sempre, eh? De sempre. De fet, per casa meva, a les llibretes, a tot arreu, eh? A les portes, sempre veuràs un emoji. D'aquest, del somriure, de l'esmall.

A més, més coses, aquest 17 de juliol que ens preparem per la final. Per la final de què? Per què ens preparem? Per quina final? Tot el món està pendent d'aquesta final, jo me n'entero. Jo encara que no posi notícies, no posi la tele, no vulgui saber res del món, me n'entero. Què serà que tindrà el futbol? Què serà, què serà? Doncs mira, acabo de dir que serà, i ara me'n recordo d'una cançó que es deia que serà, no me'n recordo ben bé de què anava. Ai, Dios. Doncs vinga, vaig a posar-la. Bon rotllo, bona vibra i ens animem. I per què no? Ens atrevim? Què serà, què serà, què serà? Aquesta era del Feliciano, si no m'equivoco. Feliciano cantava això, crec que sí. Què serà, què serà? Com acabarà, com acabarà, com acabarà el Mundial? Com acabarà? Vinga, va. Què serà mi vida? Doncs aquesta la canta els Jimsons Brothers. Què serà de la nostra vida sense el Mundial? Què seria de la teva vida sense aquest partit del diumenge? Bona pregunta, eh? Què seria de tu si no poguessis veure o escoltar la final del Mundial? Espanya-Argentina.

Té ritme, té essència, té elevació, té energia positiva. Aquesta cançó ho té tot, eh? I té una pregunta que la deixa en l'aire. Què serà de la teva vida o de la meva? Què seria de la nostra vida si féssim o no féssim tal cosa? També la podem fer com una pregunta d'aquelles que fem un interrogant, no? Allò, fem una pregunta en el món esotèric, en el món del misteri. Què serà de la meva vida? Què serà? Què serà? I clar, aquest cap de setmana hi ha un espectacle mundial. Jo diria que l'espectacle més important de tots els espectacles. Era com si a l'època antiga, doncs aquells esdeveniments de Roma que, no sé, doncs mira, ara és el futbol, no? Hi ha quelcom més important que un partit de futbol d'una mundial, d'un partit de la final? Seria una bona pregunta d'enquesta, eh? A mi que m'agrada molt així investigar moltes coses, doncs seria una bona pregunta. Així, una pregunta però a nivell mundial, que contestés tothom. Ara m'agafaran la idea, però bé, és igual, ja la regalo. Per tu seria l'esdeveniment més important la final d'una Copa del Món? A veure, faig aquesta pregunta tipus enquesta, tal com ho fem quan fem investigacions, tant siguin quantitatives com qualitatives, perquè m'he trobat Plash, una informació a internet que diu la Copa del Món de futbol és la competició oficial més important a nivell mundial. Bé, ja ho afirma, eh? Alguna cosa tindrà de cert, alguna cosa tindrà de cert. Copa Mundial de la FIFA 2026, aquest diumenge, dia 19. Mira, el dia del sol. Ai, madre, el sol. Uau! Qui té un sol a la bandera? A veure, qui té el sol a la bandera? El dia 19, el 19, astrològicament, pertany a una carta esotèrica representada amb el sol. Bé. Jo no dic res, ho deixo caure, eh? Dia 19, diumenge, a les 9... Les 21... 21... Bé, una bona hora. A les 21 hores, a les 9 del vespre, Espanya-Argentina. Final de la Copa del Món 2026. I encara que no vulgui veure futbol, perquè de veritat que no he vist ni un punyetero partit de futbol, m'he assabentat cada vegada que ha marcat Espanya. També m'he assabentat de molts insults i paraules maldites que desconeixia, eh? Clar, vas al carrer, escoltes. Entres a una pàgina de xarxa social, veus el vídeo i escoltes. Vulgui o no, t'assabentes. Doncs mira, aquest diumenge faré tot el possible per veure aquest partit. Sobretot la mitja part, promet. Mira, veniu. La mitja part apoteòsica. Saps qui actuarà a la mitja part de la Copa del Món de futbol? A la mitja part, grans estrelles mundials amb cultures diferents però que s'uneixen a través de la música, a través del ritme i a través dels seus fans. Per una banda tenim a Shakira. A veure si toques aquest tema, Shakira. Amb aquest Waka Waka, Espanya va guanyar la primera copa mundial de futbol.

Aquesta cançó pertany a l'àlbum anomenat Surt el Sol, de Shakira. I dins l'àlbum Surt el Sol hi ha aquesta cançó, el Waka Waka, la cançó que representaria musicalment el festival de futbol, volia dir, Doncs sí, mira, el festival de futbol, ja m'agrada aquest nom, festival de futbol. La Copa Mundial de la FIFA de fa uns quants anys, del 2010. I en aquell any, Shakira, cantant aquesta cançó, a l'Àfrica, també, Espanya es va proclamar campiona del món de futbol masculí. Cal recordar que les jugadores d'Espanya femenit ja tenen una Copa del Món, eh? Sí, quedem en empat. Copa del Món masculí té una Copa del Món des del 2010. Les femenines, el club femení, també té una Copa del Món, que s'ha de dir. Si Espanya guanya el diumenge, serà la segona Copa del Món d'Espanya, de la selecció espanyola masculina. Set anys després, Shakira ho torna a fer, fa un nou himne, una nova cançó, i aconsegueix ser la reina novament. Doncs bé, a la mitja part Shakira actuarà de nou a la mitja part. De nou vol dir que va actuar a la inauguració de la Copa del Món de Futbol 2026, ara farà un mes. I qui més estaran a la mitja part? Aquest grup de Corea del Sud, superestimadíssims per la gent de Mèxic. Són fanàtics d'aquesta banda. Són els BTS, i la cançó que possiblement entrarà una d'elles és aquesta, Body to Body. Shakira, BTS i altres artistes convidats a la mitja part de la final de futbol.

Camí a 2:15 de la nit d'aquest divendres 17 de juliol. Un dia com avui va néixer un cantant espanyol, va néixer a Madrid i té moltes cançons que van triomfar fa unes dècades, però que hi ha temes que mai passaran de moda. Si et dic la cançó Fotonovela, tu qui em diries qui la canta? Avui fa anys aquest cantant. Ivan va néixer un 17 de juliol, ara fa 64 anys. Canviem d'estil, canviem de ritme i al costat de la música ens anem directament a una fotonovel·la, recordant un dels ritmes mítics dels 80-90 i que recuperem el 2026.

64 anyets fa avui Ivan, el protagonista, el cantant d'aquesta cançó del record, Fotonovela. 30 minuts, 30 minuts i arribem ja a les 11 de la nit, on posarem punt final en aquest espai del Bones Vibres. Abans, però, anirem directament a recordar i a informar alguna de les poblacions que estan celebrant en aquests moments les seves festes majors.

Ben a prop d'aquí, ben a prop de la població on s'està fent en directe el Bones Vibres, ben a prop de la ràdio de Ràdio Tordera. Ens anem cap avall, direcció Barcelona. Anem directament a una població que em fascina, que m'agrada, que m'encanta, que fa no res van celebrar un festival de música que du per títol, o du per lema, no? Veurem sortir el sol. Festa Major a on? Ja t'he donat molta pista. A Canet de Mar. Festa Major fins al dia de Santa Anna, 26 de juliol. Més festes majors. Tenim la Festa Major a Palafrugell, Girona, fins al 20 de juliol. Hem anat al Maresme, Barcelona, hem pujat cap a Girona i ara què fem? Vinga, tornem a baixar a Barcelona. Ens anem a Santa Margarida de Montbui. I diràs, per què? Doncs perquè sí, perquè vine. Sabies que Santa Margarida de Montbui ahir va començar la Festa Major? I estarem nosaltres fins al diumenge dia 19? No t'ho has de perdre. Ai, continuem a Barcelona, la meva estimadíssima ciutat. Sempre ho he dit, sempre ho he dit. Anem a Poble Sec. Ai, allà va aparèixer una orquestra fantàstica. Ai, l'orquestra de Poble Sec. Fa uns mesos vam acomiadar el seu vocalista. La salseta del Poble Sec. Doncs mira, vaig a buscar una cançó directament en honor a la salseta, al vocalista i a tot el que ens ha donat a través de la música, perquè la salseta del Poble Sec va sortir precisament del Poble Sec i, tot i que no era la seva intenció de fer festes majors, sí que van aprofitar el trobar-se en fer doncs xerinola per altres esdeveniments de l'època, més aviat política que de festa, i van dir, mira, amb la nostra xerinola anirem a amenitzar totes les festes majors. Ai, la salseta del Poble Sec. Quantes vegades hem vist en veu i en directe, tant sigui a Barcelona com a altres poblacions de Catalunya, a la salseta del Poble Sec i la seva veu, no? També un dels seus cofundadors, en Salvador. Ai, Salvador. Espero que estiguis bé, ja no estiguis. Vinga, vaig a buscar una cançó de la salseta.

Veus tu que bé? Doncs, cercant informació sobre festes majors, m'adono compte que és la festa major de Poble Sec i com no seria... Tenim molta caladura, eh? Si no posem una cançó de la Salseta del Poble Sec. De fet, cada estiu ho fem, aquest any encara no havia gossat posar cap cançó d'aquesta fantàstica formació. El ritme de la Salseta de Poble Sec, el ritme de Festa Major. T'anuncio també que tenim Festa Major de la Riera de Gaià, fins al 20. La Riera de Gaià es troba a Tarragona i de Tarragona continuem perquè et recordo que tenim la Festa Major de Jesús, fins al 18. I ens anem amb molt de frenesí. Quiero

Una de les mítiques cançons dels embalats, els embalats de la Festa Major, el Frenesí. De fet, tant el Frenesí com moltes, moltes cançons són cançons de Festa Major a càrrec de la Salseta del Poble Sec. Quantes coses n'ha fet la Salseta, eh? Per la Gresca, per la Xerinora, cançons que acompanyen a la Festa Major. No sé, et faig una pregunta. Has gaudit alguna vegada en viu i en directe d'aquesta formació tan xula? Una formació que va néixer a Barcelona, s'anomena la Salseta del Poble Sec, i fins fa molt poquet estava encara a un dels seus... Ai, ai, és que me'n recordo d'en Salvador. Tinc moltes anècdotes, amb en Salvador. Algun dia, possiblement, algun dia explicaré alguna. Un dels seus cofundadors, doncs, ens va deixar per a uns mesets, que de fet és la veu que sona en Salvador. Ja feia un temps que anava cantant altres persones, l'anaven ajudant, perquè en Salvador deia, ai, em vull jubilar, però mai se jubilava, no podia. Doncs vinga, amb el ritme de la Salseta. Continuem informant de festes majors que estan aquí, a Catalunya. T'he fet una pregunta, t'he dit, alguna vegada has vist aquesta formació en viu i en directe en un embalat, en una plaça de l'Ajuntament, en una plaça de poble, o en una plaça de barri de Barcelona? Doncs mira, jo et contesto la pregunta. Ja que pregunto a l'aire, doncs, servidora, ha tingut la gran sort de veure la Salseta del Poble Sec actuant en directe a barris de Barcelona, al centre de Barcelona, a poblacions de Catalunya diverses i també on visc jo ara, que és a Blanes. Fa molts anys ara que no actuen a Blanes, però vam tenir la gran sort de gaudir de la Salseta del Poble Sec fa molts anys durant diverses festes majors consecutives. Déu meu, quins records. Doncs la Salseta del Poble Sec que ha voltat per tot Catalunya i ho continuen fent encara que no estigui en Salvador. Moltes són les bandes que actuen i amenitzen i posen alegria a les festes majors. Doncs vinga, parlant de festa major, ens anem cap a Girona. Girona, ens plantem a la població de Quart, que tenim la festa major des del dia 11 de juliol i estaran fins al dia 20. També a Girona, la població de Llançà, hi ha la festa de la Verge del Carme a Llançà. Anem cap a Lleida perquè s'està celebrant en aquests moments la festa major de Castellserà. Hem anat a Barcelona, a Girona, a Lleida i recordem la festa de Sant Jaume de la Madrava a Tarragona. Ai, que no puc, Salseta del Poble Sec, és que vull una altra cançó teva, és que no puc, sense la Salseta no seria el mateix. Te'n recordes allò de ei, company? Doncs vinga. Ei, company. Són la Salseta, eh? La Salseta del Poble Sec.

0: si vols que soni.
1: Què?
0: Un friscaleto.
1: Com
0: sona? Un friscaleto. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Ei, company, si vols que soni.
1: Què sona?
0: Un saxofone.
1: Com sona?
0: Un saxofone, cubata. Un saxofone. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Si vols que soni.

Ei, company, una altra de les cançons més representatives de la salseta del poble sec. Doncs fent un homenatge també al seu cantant i a un dels seus fundadors, a l'estimadíssim per tots nosaltres, Salvador Escrivà i Reñer. Ens va deixar un 8 de gener, sorpresa, és a dir, va ser tot molt, molt de pressa, d'aquest 2026. Salvador, allà on estiguis, feia temps que no ens veiem, no ens veiem ni per xarxes socials perquè estava jo molt amagada per un petonet. Tenim moltes anècdotes de fa molts anys, eh? La salseta del Poble Sec continuarà sonant a moltes festes majors i també hem de recordar a altres bandes que han fet molt per amenitzar, per donar alegria a les festes majors. Una de les mítiques, també igual que la salseta del Poble Sec, és la Trinca. La Trinca ha sonat molt al Bones Vibres. Vaig fer el mateix quan em vaig assabentar de que va marxar un dels seus components per algun motiu o per respecte. Vaig deixar una miqueta aparta de la seva música. Ara crec que és moment de que torni a sonar. Va ser també de forma molt repentina, als pocs dies de finalitzar el Canet Rock de l'any passat. I ara quasi bé fa un any i sis dies que ens va deixar Toni Cruz, un dels fundadors de la banda i també de la formació La Trinca. Recordem a Toni Cruz, recordem a la seva banda i recordem el tema Festa Major de La Trinca. Que tinguis bona Festa Major, que tinguis molta alegria, que tinguis molt de tot.

0: estimats germans. Baixa aquest micro, nano. Estimats germans, els que veniu cada diumenge i aquest grapat de menjapans que se'm despenja per aquí només de tant en tant, bé perquè és costum de la diada o per convèncer el sant que els apugi d'un cop la setmanada.
1: Ben, vine aquí. Què digui jo?
0: Us conec des del dia del bateig, com qui diu, des de l'any de la picó. I ja sé que us ve mareig quan vos faig un sermó. Però conformitat i que Déu em perdó, que segons m'han dit el poble del costat, la cosa va molt pitjor.
1: És això, que és una rodilla. És això.
0: De què us serveix, males bruixes? Anar hivern i estiu tot ensenyant les cuixes, però perdoneu-me. I el que corre al darrere a l'estrangera per donar-li de sopar, no es busca un feix de garrotada seca? Penseu que som carronya, que no teniu, que no tenim vergonya i no vulgueu matar tot el que és gras. Val més menjar poc i pair bé. Noies, perquè heu de fotre el nas, no us convé. Apa, doncs, felices festes i aneu sempre amb el cap dret, les donzelles sempre honestes i els xicots el clatell net. I com que és festa major i en teníeu moltes ganes, ja no us foto més sermó. Aneu-vos-en a ballar sardanes!

0: La cançó que estàs escoltant en aquests moments es titula Festa Major, una de les cançons mítiques, mítiques de la banda La Trinca. Aquí nosaltres també fem un nostre petit homenatge a Toni Cruz, un dels fundadors i una de les veus d'aquesta cançó. Ja fa quasi... No, quasi no, ja fa un any i sis dies que ens va deixar. El temps passa molt, molt ràpid, eh? Doncs record també en Antoni. En Antoni Cruz, membre de La Trinca, però La Trinca i les seves cançons estaran per sempre amb nosaltres. I aquesta de Festa Major no pot faltar en èpoques de Festa Major. El Bones Vibres sempre posa moltes cançons que tenen molt a veure amb la temporada o amb l'episodi de vida que estem visquent. Cançons de La Trinca, cançons de La Salseta de Poble Sec i cançons que parlen d'alegria, de festa, d'estiu. Sempre han estat protagonistes els 5 anys que portem en el Bones Vibres.
1: Content vengues tu els bitllets i et compraré...
0: Clar, ara diré, clar, fa 7 anys el Bones Vibres... A Bones Vibres estava en el pensament, però fa 7 anys, i té molt a veure amb l'època que estem visquent, sonava aquesta cançó. No eren cantants, però van posar, van posar molt, molt bona voluntat. Eren jugadors de futbol. A veure si recordes aquesta cançó.

0: Aquesta cançó no va ser la del Mundial que es va celebrar fa 7 anys, perquè la gran cançó del Mundial va ser el Waka Waka de Shakira, i Espanya va obtenir la primera Copa del Món de futbol masculí. Aquesta cançó la va interpretar, doncs, els jugadors d'Espanya. I el tema es diu La Roja Baila, l'himne oficial de la selecció espanyola. El videoclip va sortir el 10 de juny del 2017. Doncs vinga, amb aquesta cançó ens acomiadem, que queden segons. Que passis un bon cap de setmana. Molt en compte amb la carretera, no hi ha pressa de veritat. Sigues prudent, sigues prudenta, s'arriba exactament igual. I si arribes tard, arribes tard. Molta prudència amb els focs, a la carretera, amb l'alcohol, a la platja, a tot arreu. Cal passar-ho bé. Prevenir és sanar. Prevenir val la pena per passar-ho bé. La setmana vinent, festes majors també a moltes poblacions de la Costa Brava. La gran festa a Blanes. S'inicien els focs de pirotècnica del 54è concurs. Bueno, m'he embolicat amb la lletra. Comencen el 23, també a Lloret de Mar i amb focs. Un petó, muac, salutacions de Maritrini Hernández.
1: Paraules del dia són enquesta gegants saliva. Enquesta, la restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera. I diumenge, darrer dia

0: per votar en els pressupostos participats 2026. Gegants, dissabte arriba la 39a trobada de gegants a Tordera i la Cobla Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers. Soliva, l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic torderenc Salvador Soliva Romaguera en un acte a l'Arxiu Històric a les 11 del matí. I arriba la primera vetllada de boxa a Tordera. L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. Cap de setmana on destaquem la 39a trobada de gegants de Tordera començarà a 6:45 de la tarda amb la plantada i seguirà a 7:00 amb la cercavila pels carrers del poble. Hi haurà la participació de 10 colles participants, la de Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. Escoltem Caral Lametller, cap de colla.
1: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a 7:00 començarà la cercavila.
0: Avui, 17 de juliol, és el Dia Mundial de la Justícia. També és el Dia Mundial de l'Emoji. Avui és Sant Aleix. Falten 2 dies per la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Falten 38 dies per Sant Bartomeu per el 24 d'agost. Esperem un divendres amb cel radiant i assolellat amb màxima que pot arribar als 34 graus, amb bastanta xafogor, cap de setmana on es manté el sol sense treva i les temperatures pujaran una mica més. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys, informar de la mort de la senyora Carmen Garrido Cardona, als 73 anys, i del senyor Enric Herrero Barranchina, als 70 anys. Fa un any explicàvem que els equips de teràpia intravenosa de la Corporació de Salut del Maresme i de les Selves consolidaven com a referents en eficiència i seguretat. Fa 5 anys s'instal·laven càmeres a les illes de contenidors de Sant Daniel, Àgora Parc, Terra Brava i Masmora, i fa 10 anys Tordera celebrava la cloenda de la campanya Voluntariat per la Llengua, que aquell curs havia comptat amb una 12a de participants.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Cabrera. Serveis informatius.
1: El saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui divendres. La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important dels torderencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera.
2: Un 90,8% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. Ens ho diu Santiago López, monitor del casal d'estiu.
3: Sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal podem superar aquesta situació.
1: Diumenge, darrer dia per votar els pressupostos participats 2026.
2: Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. Ens ho explica Pere García.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera.
2: Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a 7:00 amb la cercavila pels carrers del poble. En zona de talls, la cap de colla Tordera, Caral Maller.

0: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila.
1: La cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça.
2: Dissabte tindrem ball folk amb el grup Presseguers.
1: I l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic Salvador Soliva Romaguera.
2: Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Mercè Torrelles és la responsable de l'arxiu.
3: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
1: I arriba una ballada de boxa a Tordera.
2: L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost i comptarà amb 15 combats i 3 títols en joc. Roberto Moreno, organització de la ballada, ens ho detalla.
4: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de dos boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió.
1: Anem a conèixer quin és el temps que ens depara aquest divendres, també aquest cap de setmana, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
5: De moment, temps tranquil, temps estable i ambient assolellat, el que hem de tenir avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes i les màximes faran més o menys el mateix, unes màximes que arribaran als 32, entre valors d'entre 32 i 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a la franja costanera. Vents fluixos que bufaran del sector sud aquesta tarda i situació marítima tranquil·la. De cara a aquest cap de setmana, tant demà com demà passat, ha de continuar l'estabilitat, el domini del sol i unes temperatures que demà pugen una mica i diumenge podrien pujar una miqueta més, sense arribar a tenir uns valors exagerats, però temperatures plenament estiuenques i una xafugó que també continuarà molt marcada a tot el Maresme.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La restricció temporal de l'aigua pel consum de boca preocupa un percentatge important de tordarencs, segons una enquesta de Ràdio Tordera. L'estudi realitzat sobre un mostreig de 185 enquestes revela que el 90% de la població compra aigua embotellada en comptes d'utilitzar el servei de subministrament gratuït via camió cisterna. La confirmació de la presència de PFAS a diversos pous de captació de Tordera ha obligat a l'Ajuntament a declarar l'aigua no apta per al consum de boca de manera preventiva en diversos sectors del municipi. Davant d'aquesta situació temporal, Ràdio Tordera ha dut a terme una enquesta ciutadana amb un mostreig de 185 enquestes que posa de manifest la preocupació col·lectiva. L'estudi elaborat per aquesta emissora mostra que la incidència de l'aigua genera una gran inquietud entre els tordarencs i tordarenques. Concretament, un 38,9% dels enquestats afirma sentir molta preocupació, mentre que un 34% en té una mica. Pel que fa a les vies d'informació, el 39% va rebre la notícia a través de canals oficials de l'Ajuntament, un 34% per mitjà de familiars o veïns i un 25% a través de Ràdio Tordera. Malgrat els esforços del consistori per desplaçar camions cisterna gratuïts per diferents barris i urbanitzacions, la logística d'omplir garrafes no està funcionant per la gran majoria de la ciutadania. Un 90% dels enquestats utilitza l'aigua embotellada de supermercat com a font principal per beure i cuinar. De fet, el 76% dels enquestats assegura no tenir pensat anar a la cuba municipal. Entre els motius al·legats al formulari destaquen l'horari del servei, la incompatibilitat laboral, la comoditat i la impossibilitat física de carregar garrafes pesants en cas de persones grans, malaltes o amb problemes de mobilitat. Sectors com el de la restauració pateix amb especial duresa la conseqüència d'aquesta restricció. Diversos propietaris denuncien a l'enquesta una manca de suport i asseguren que l'horari de la cuba és incompatible amb l'activitat comercial. En aquest sentit, Mati Cubero, cambrera del bar La Sardana, ha confirmat que el negoci ha d'assumir el cost d'utilitzar aigua envasada per tota l'activitat diària.
1: És embotellada tot, sí, i la comprem nosaltres, tant de cuina com a la cafetària. O sigui, per cuinar, per fer cafès, és tot aigua embotellada.
0: A l'altra cara de la moneda, la distribució d'aigua envasada per part de l'Ajuntament als col·lectius atesos pels serveis socials municipals està ajudant a mitigar l'impacte en els serveis i equipaments públics del municipi. Santiago López, monitor del casal d'estiu, valora positivament aquesta col·laboració.
2: Doncs sí, la veritat que és una situació força complicada per el nostre dia, ja que adaptar-nos a aquesta situació doncs s'està sent força complicat, però gràcies a l'Ajuntament, amb totes les garrafes i tota l'ajuda que ens està donant, doncs l'estem superant, la veritat. Sí, sí, amb el tema de les garrafes l'estem repartint força bé quan ho demanen i quan s'acaben les ampolles, però sí que tot el tema de refrescar-se, tot el sigui pel consum, doncs l'eliminem, però sí que per refrescar-nos amb els jocs d'aigua i tal, podem suportar aquesta situació.
0: El consistori ja ha definit la solució per posar fi a la crisi, la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'ETAP, unes obres que seran finançades íntegrament per l'Ajuntament per evitar qualsevol impacte a les tarifes dels usuaris.
3: Arriben els darrers dies per votar en els pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al diumenge 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor dels pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
3: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica adjuntant fotocòpia del DNI o de la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica, i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Pots participar-hi a través de tordera.cat.

0: La colla de geganters i grallers de Tordera organitza dissabte la 39a cercavila i plantada de gegants. Començarà a 6:45 amb la plantada a la plaça Lluís Companys. A les 7 s'iniciarà la cercavila, que recorrerà el carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans i arribarà a la plaça de l'Església. En dona detalls la cap de colla de Tordera, Caral Ametller.
1: Aquest dissabte 18 de juliol celebrem la 39a trobada de gegants amb el format que portem fent els darrers anys. Sí que és cert que, degut a aquest episodi de calor extrema, hem decidit retrasar una mica l'hora de la plantada i també escurçar-la. Per tant, ens trobarem a 6:45 del vespre a la plaça Lluís Companys i a les 7 començarà la cercavila. Una vegada comencem la trobada a les 7 del vespre, sortirem de la plaça Lluís Companys, passarem pel carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans i plaça de l'Església, on cada colla farà el seu ball, i acabarem entrant doncs, a la plaça de l'Ajuntament, on des de la colla de Tordera farem el nostre ball, de la terra a l'infern. Es faran els parlaments protocolaris i s'entregarà l'obsequi a les colles participants.
0: Hi haurà una desena de colles participants que seran Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. En acabar el recorregut a la plaça, cada colla farà el seu ball davant l'escalinata o avança Caral Ametller.
1: Les colles que aquest any ens acompanyaran són la colla de Lloret de Mar, Caldes de Malavella, Malgrat de Mar, Sant Pol de Mar, Abrera, Cabrils, Salt i Sant Celoni. Un total d'uns 300 geganters rondaran pels carrers de Tordera i tenim moltes ganes de rebre'ls i de poder fer festa. Esperem que la calor afluixi una mica i que puguem gaudir d'aquesta trobada. En acabar la trobada i un cop ja haguem fet la ballada final de totes les colles, ens dirigirem cap a la pista de l'Amistat per fer el sopar de germanor amb totes les persones que ens han acompanyat. Des d'aquí animem a tota la gent de Tordera, petits i grans, a sortir al carrer, a acompanyar-nos, a fer festa i a viure l'estiu, no? D'aquesta manera tan xula que tenim a Tordera amb tantes activitats.
0: La cercavila de gegants és una de les activitats tradicionals de l'estiu que compten amb la participació de petits i grans.
2: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui actuarà la cobla principal de Banyoles, que oferirà les següents sardanes: Cantant per les muntanyes de Josep Vicenç, Els ben trobats de Joan Lluís Moraleda, La nineta dels ulls blaus de Siegfried Galbany, els rossinyolets de l'àvia de Lluís Pujals, Un drac ben panxut de Mercè Navarro, Amé a plec nocturn de Francesc Camps, Noies de Vegas de Ramon Vilà, Muralles al vent d'Aniol Masdeu, Regal de Reis, Obligada de Cobla de Martirià Font i La puntaire de Lluís Badosa. Dissabte serà el torn dels balls folk amb l'actuació del grup Presseguers. Les dues propostes seran a la plaça de l'Església a les 10 de la nit.
3: Un tordarenc que...
0: I aquest dissabte l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric acollirà una xerrada divulgativa per posar en valor la trajectòria de Salvador Soliva Romaguera, un tordarenc il·lustre que va tenir un paper destacat a la cort reial espanyola durant el segle XVIII. Tot i ser una figura poc coneguda per al gran públic, Salvador Soliva va ser una personalitat clau en el seu temps. Metge de formació i doctorat, va destacar també pels seus coneixements en botànica, habilitats que el van portar a treballar directament per als reis Carles III i Carles IV. Als 29 anys va publicar l'obra Dissertacions sobre el sanet, un estudi científic sobre aquesta planta purgant. Tanmateix, un dels seus llegats més rellevants va ser l'estudi en profunditat de diverses plantes remeieres, entre les quals destaca la Maria Lluïsa. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
3: Un tordarenc que doncs no és massa conegut. Ell va néixer el 1745, o sigui que ens hem de remuntar al segle XVIII, i va ser una persona destacada que fins i tot doncs va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV. Us puc dir doncs que quan tenia 28 anys ell es va desplaçar a Madrid. Ell ja era metge, doctorat, i a més també tenia coneixements de botànica. Per això, doncs, va poder treballar a la cort reial. Ell va publicar als 29 anys una obra anomenada Dissertacions sobre el sen, que és el senet, que és una planta purgant, i llavors, doncs, va fer diferents estudis d'altres plantes remeieres. Entre elles, doncs, va estudiar la Maria Lluïsa.
0: La ponència anirà a càrrec de Joan Carles Barrera Noguera, president del Cercle d'Història i Biòleg, que oferirà una visió rigorosa i amena sobre la vida i l'obra d'aquest il·lustre personatge tordarenc. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Durant la xerrada, els assistents podran tastar xarrups freds de Maria Lluïsa. En finalitzar la conferència, s'oferirà una degustació d'una crema elaborada amb la mateixa herba. Ens ho avança Mercè Torralles.
3: La persona que farà la xerrada, en Joan Carles, doncs ens oferirà doncs uns petits xarrups freds de Maria Lluïsa, i després també, a l'acabar la seva xerrada, ens oferirà una crema també feta amb aquesta herba. Bé, vull dir, tothom que vulgui, és una xerrada oberta, amb entrada lliure, per tant, doncs tothom que vulgui venir aquí en l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric farem aquesta xerrada.
0: L'acte tindrà lloc demà a partir de les 11 de la nit del matí a l'Arxiu Històric de Tordera. L'entrada és lliure, oberta a tota la ciutadania, consolidant així l'aposta de l'arxiu per realitzar xerrades periòdiques en caràcter històric i cultural sobre figures rellevants del municipi.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: El pròxim 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial de Tordera es vestirà de gala per acollir un esdeveniment esportiu sense precedents al municipi. L'entitat torderenca Power Gym ha organitzat una autèntica festa dels esports de contacte que promet omplir tota la tarda i fer gaudir de diferents disciplines. L'atracció principal de la vetllada serà el gran combat professional que enfrontarà dues generacions de boxejadors. D'una banda, Yassir Chebli El Yalowi, conegut com la jove promesa, buscarà consolidar el seu nom al panorama actual. De l'altra banda, l'experimentat Fran Amador pujarà al ring per disputar l'últim combat de la seva carrera abans de penjar els guants. Aquest enfrontament assegura un component emotiu i d'alta intensitat que servirà com a tancament d'or per la jornada. Més enllà del combat estel·lar, l'organització ha preparat una extensa cartellera pensada per mantenir l'adrenalina durant hores. Hi haurà 12 combats amateurs, 2 combats semiprofessionals i 3 títols en joc, incloent 2 cinturons de la World Kickboxing League Girona, en categoria amateur. Roberto Moreno, organitzador de la ballada, ens ho detalla.
2: Serà una ballada espectacular que constarà de 15 combats, un combat professional de 2 boxejadors amb trajectòria internacional que es disputaran el cinturó de campió, 2 combats semiprofessionals que es disputaran el cinturó de Catalunya i també 12 combats amateurs amb joves promeses de la boxa. L'event també constarà d'una exhibició de defensa personal femenina on les noies demostraran les seves tècniques. Serà una vetllada espectacular.
1: Per a aquells aficionats que no vulguin perdre's la cita, l'organització ja ha posat les entrades a la venda amb un preu de 10 euros de forma anticipada i 15 euros a la taquilla el mateix dia de l'esdeveniment. Les entrades es poden obtenir al propi local de Power Gym Tordera o bé a Barberia Studio Brown, Elisa Xutxes, Supermercat de Sant Pere i Barberia Style and Dream. La promotora subratlla que es tracta d'un esdeveniment familiar basat en els valors de la passió, la superació i el respecte mutu dalt del ring.

0: Obrim plana comarcal i d'interès de la jornada per explicar que la Diputació de Barcelona inverteix 65 milions d'euros en la millora de la xarxa viària local. Són actuacions dins el pla zonal, com la transformació de camins en carreteres, assumint-ne la titularitat i, per tant, el manteniment. També eixamplaments de vies o millores en la seguretat viària. Ens amplia informació Esther Minguell.
1: La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 65 milions d'euros en 120 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori.
2: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a Diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder transformar tot això, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, i acaba arribant en un itinerari, o sigui, el complement que porta tot això no només és que imaginar-nos dir no, només fem la carretera, no. Un cop sigui de la Diputació, després hi poden posar la fibra, podem posar itineraris ciclables.
1: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
3: La Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància que compta amb la tasca de prevenció d'agents cívics com a paper clau. Aquests informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc, avisaran a la ciutadania sobre com actuar en cas d'incendi i detectaran i desmantellaran aquells petits abocaments incontrolats als entorns naturals que poden ser un perill. Catalunya ha patit més de 150 incendis que aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc.
4: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
5: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans. Per tant, som nosaltres mateixos a qui ens hem de dirigir.
4: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos. Igualment, Fàbrega ha indicat que s'han de reduir les activitats a la muntanya com fumar o fer barbacoes i també ha asseverat la responsabilitat dels ciutadans per avisar les autoritats en cas de veure persones que incompleixin aquestes mesures.
0: Anem a ampliar la informació del temps, la previsió per aquest divendres, per aquest cap de setmana, tots els detalls.
6: D'aquest matí comença amb alguns núvols cap al Maresme Sud, però esperem que ràpidament el sol s'acabi imposant a tota la comarca. Un sol que ens acompanyarà durant tot el dia, tant aquest matí com aquesta tarda, potser aquesta tarda amb alguns núvols prims, però en general amb ambient assolellat i una mica menys càlid. Han baixat les temperatures nocturnes entre 2 i 3 graus en relació a la nit anterior. Ha continuat sent una nit plenament estiuenca, però almenys amb una calor menys intensa. El mateix faran les màximes, també recularan una mica en relació a la jornada d'ahir, i les màximes se situaran entre els 33 i els 34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. D'entrada, s'espera una jornada en la qual els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima estarà tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca. Aquest cap de setmana, demà dissabte, ha de continuar la tranquil·litat meteorològica, l'ambient assolellat amb alguns núvols poc importants, i el mateix diumenge, una situació en la qual, de moment, el temps no vol canviar, amb unes temperatures que demà, en relació a les d'avui, pujaran un palet a les hores centrals del dia i de cara a demà passat podran pujar una miqueta més, sense arribar a valors extrems, exagerats, però sí que amb una calor ben intensa al llarg de tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge. També durant els dos dies continuarem amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa de la comarca.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: ворота.
1: Как нет.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, un minut que passa de 2:15 del matí. Comencem nova edició, com cada 15 dies, del programa L'Alcaldessa Respon. Avui una edició de rècord, podríem dir-ho així, perquè tenim ara mateix 71 preguntes i encara no les hem acabat d'apuntar totes, les que hem anat rebent. Moltes d'elles, com es poden imaginar, parlant de l'aigua, però no totes, ni molt menys. Agraïm, com sempre, però l'alcaldessa Tordera, aquestes setmanes la tenim gairebé cada dia aquí a la ràdio parlant de l'aigua, per tant... Moltes preguntes que ens han formulat l'alcaldessa les ha respost aquí en directe, però ja saben que aquest és un programa de participació, un programa que vol posar en contacte la ciutadania i l'alcaldia Tordera, i tornarem a formular les preguntes a l'alcaldessa perquè ens les torni a respondre, per tornar a insistir en aquest missatge a la ciutadania. Per tant, alcaldessa, doncs, avui dubto molt que pugui respondre les 70 preguntes.
1: No, cap problema. I, de fet, ja plantejàvem la possibilitat que avui fos un monogràfic de l'aigua, perquè entenc la preocupació i que hi hagi molts dubtes al respecte.
0: Per tant, doncs, si li sembla, intentaríem agrupar la majoria de preguntes de l'aigua, que algunes, insisteixo, encara les estem rebent per xarxes socials i que les anirem traslladant. Són preguntes que, com insisteixo, he dit, ja les ha respost vostè i les hem explicat pels serveis informatius, però que avui tornarem a recalcar el que la ciutadania ha de saber. Si li sembla, doncs, comencem.
1: Sí.
0: Doncs vinga, en Jordi diu: amb el problema recent de l'aigua i tenint en compte que Qualy és l'empresa gestora del servei, com pot garantir que una situació així no es tornarà a repetir?
1: Mireu, ho hem explicat moltes vegades. La situació dels PFAS és molt nova. En els PFAS ens adverteix la Unió Europea que hem de començar a controlar-los a partir del el 2023. Controlar-los, que no vol dir limitar-los. La limitació dels PFAS arriba al gener d'aquest any. El 2023 ens diuen: comenceu a conèixer com es comporten aquests PFAS en els vostres aqüífers, i és el que hem anat fent. 007, 008, 009, 005, 007, durant tots aquests, des del 2023 fins ara, fins aquest mes de juliol, els paràmetres s'han anat movent en aquest entorn. Per tant, vèiem que estàvem al límit d'aquest 0100 que ens marca la llei a partir de 2026. Què ens ha passat aquest juliol? Que es detecta el positiu del
0: 107, si no m'haig equivocat.
1: Aquesta va ser la contramostra. El primer era el 040. De veritat que no ho recordo. En tot cas, la contramostra és el 0107 i és el que aixeca l'alarma de salut, que ens diu: ei, tot i estar a prop de superar per poc el límit, se supera. I, per tant, la declaració s'ha de fer d'aigua, de qualificació d'aigua no apta. Però, així com altres paràmetres de l'aigua, el clor, el manganès, el ferro, es controla des de fa 30 anys, des que Qualia Forma s'encarrega de la concessió, els PFAS es controlen des de 2023, i és ara el juny quan salta l'alarma.
0: Per tant, la pregunta diu si es pot repetir, es pot tornar a repetir.
1: Es pot tornar a repetir fins que instal·lem els filtres de carbó actiu, que és la solució tècnica més idònia per la que estem treballant i que s'ha determinat fa 4 dies.
0: Ens pregunta també en Jordi: quines responsabilitats ha d'assumir Qualia?
1: Mira, la responsabilitat que ha d'assumir Qualia és la de posar els filtres, que és l'única manera que tenim d'atacar els PFAS ara tècnicament possible, perquè és que no hi ha altra. Aleshores, els controls es fan justament per aplicar les solucions tècniques i la responsabilitat que ens toca perquè aquestes coses no passin. I en aquesta línia és en la que estem treballant.
0: I una tercera...
1: Més que responsabilitzar l'empresa Qualia, que no hi tinc cap interès particular, vagi per davant, més enllà de que és l'empresa gestora de l'aigua a la màxima zona de Tordera, perquè amb Esmora i Sant Daniel se'n cuida bastaments, la responsabilitat de tot plegat em sembla que ens l'hauríem de projectar a l'origen d'aquests els PFAS, que és el que comentava ahir o abans d'ahir aquí a la ràdio. Detectar d'on venen aquests PFAS i quin és el causant d'aquests PFAS. Jo em sembla que hauríem d'adreçar més la mirada en la causa, en l'origen, que no pas en la feina que està fent Qualia, que al final és controlar l'aigua i subministrar l'aigua a Tordera.
0: L'última d'en Jordi diu: hi ha un pla d'inversions concret o només mesures d'urgència?
1: Mira, sí, hi havia un pla d'inversions concret que estava damunt la taula des de fa més d'un any. La concessió de Qualia finalitza d'aquí 4 anys i s'han de fer obres importants, començant per la connexió amb l'ITAM, que era una de les inversions importants que hem de fer abans d'aquests 4 anys.
0: Expliqui'ns què és la connexió.
1: Sí, la connexió a l'ITAM és la connexió de la xarxa d'aigua de Tordera amb la dessaladora de Blanes, val? Això, aquest fet, ens permetria dissoldre en casos com els que toc, com els que estem vivint, l'aigua de la desaladora amb l'aigua de Tordera. Per tant, això serà la solució definitiva.
0: I això és el que explicava vostè que fan altres municipis propers com Palafolls o Hostalric, no?
1: Palafolls, Hostalric o Blanes i molts tots els pobles de l'Alt Maresme, excepte Tordera, estan connectats en l'ITAM. Per tant, amb ells no tenen aquest problema perquè es pot fer dissolució amb l'aigua desalada i, per tant, es rebaixa el nivell de PFAS. Una de les inversions que hi ha previstes en el termini de 4 anys d'aquesta, l'altra era la instal·lació dels filtres de carbó actiu per no arribar a aquesta situació que ens hem trobat ara. L'altra és l'estació de bombament des de l'ETAP fins a Agora Park, perquè Agora Park té pou propi i en qualsevol moment ens dona també un positiu. Esperem que no, però existeix la possibilitat, per tant s'ha de connectar a Qualia. I l'altra inversió que tenim és la de la renovació del dipòsit de Sant Andreu, d'aigua de Sant Andreu, que hi ha el cementiri, perquè d'aquesta manera també milloraríem els problemes de pressió que existeixen a Sant Andreu. Totes aquestes quatre inversions, que és molta, la teníem prevista al llarg de 4 anys. Què ens passa ara? Que hem d'actuar d'urgència i, per tant, el primer que hem de fer és atendre l'urgència i treballar per la instal·lació dels filtres de carbó actiu i, sobretot, de l'estació de bombament de l'aigua des d'aquí fins als pous d'Àgora, perquè amb els filtres de carbó actiu resolem el pou de captació Tordera-Marreixac, però deixem desatès la zona d'Àgora. Per tant, intentem connectar també, no farem una cosa i després farem el pedaç per una altra. Vull dir que fem-ho tot de la mateixa manera. S'ha de fer la inversió, abastaments, ells també han de ser uns filtres de menys capacitat, perquè l'abastament que es dona és amb menor abast, amb menors ciutadans, però s'ha de fer la mateixa inversió allà. Però sí, hi havia prevista tota aquesta inversió a llarg termini, que fa un any que està damunt la taula.
0: Avancem, Lluís.
1: Que hi hem anat treballant, eh?
0: Sí.
1: S'havien plantejat diverses fórmules, però ara sí que ens ha tocat. L'espasa de Damocles que teníem a sobre ens ha travessat a ple.
0: El Lluís diu que detectin d'on prové l'abocament, li fotin, diu, un puro a l'empresa que ho ha fet de Tordera o Sant Celoni. Diu, cap inspecció empreses d'aquestes zones havia detectat res?
1: Això és el que justament vaig reclamar a l'ACA des del primer moment, perquè des de l'Agència de Salut Pública també ens diuen que els PFAS, evidentment, no són components naturals, que són resultats de processos industrials molt relacionats amb les tintures, les pintures, els poliuretans, i que l'ACA està treballant en la zona de mitja Tordera, recordem que nosaltres estem a la baixa, per detectar d'on surten aquests PFAS. Ens diuen que la resposta, no?, que la solució la tindran a mig-llarg termini. Jo el que exigeixo és que sigui de manera immediata, de la mateixa manera que nosaltres ens fan aplicar a mesures immediates i, a més, amb una declaració imminent d'aigua no apta. És el que reclamo, que facin zones de mostreig, que perimetrin les zones i que treballin amb agilitat per saber d'on surten aquests PFAS. I, evidentment, si a nosaltres ens toca pagar a qui correspongui, evidentment també.
0: Entenc, per tant, pel que ens diu, que si s'arriba a detectar l'origen, hi haurà una multa sobre aquesta empresa.
1: És l'ACA, qui és el competent en treballar aquesta qüestió.
0: I aquesta multa revertiria la despesa extra que està fent l'Ajuntament?
1: Depèn dels temes de responsabilitat patrimonial que engeguem des de l'Ajuntament, que no tingueu cap dubte que engegarem.
0: Per tant, entenc que sí, o que s'intentarà que sí. Vinga, avancem a més preguntes que ens fa arribar. La Dolores, parlant de compensacions, diu, hi haurà alguna compensació pels ciutadans amb el problema de l'aigua?
1: D'entrada, que aquesta inversió que es farà ara amb els filtres de carbó actiu l'assumirà directament l'Ajuntament i, per tant, no s'aplicarà en tarifa de l'aigua.
0: L'Emilio diu, per què ens enganyen i no ens diuen la veritat? Diu, fa 3 mesos que se sabia tot això.
1: Tornem-hi. La primera mostra que surt positiva és al maig i el procediment que fa Salut Pública és prendre una contramostra al mes següent. És el procediment net i clar que marca Salut. Quan comuniquem? En el mateix moment que Salut ens diu, hem fet una primera mostra positiva el mes de maig, el 12 de maig. Hem fet una segona contramostra el 17 de juny. És el procediment habitual. I ens comuniquen al cap de 15 dies, 3 setmanes, que és el que triguen els laboratoris a detectar els PFAS, com que supera el paràmetre encara que tocant el límit, declarem no apte.
0: Per tant,
1: hi ha sempre mostra i contramostra abans de fer una qualificació. Fan el maig, juny i juliol. És el procediment que fa l'ACA. Insisteixo, les analítiques tant d'abastaments com d'Aqualia sempre han estat dintre dels paràmetres. per què uns surten d'una manera i en surten de l'altra? La mateixa Agència de Salut Pública indica que el nivell d'incertesa en les mostres, en l'anàlisi de les mostres, és del 50%.
0: Que es pot equivocar en un 50%.
1: Es pot equivocar en un 50%, tots els laboratoris. Per tant, davant aquest nivell d'incertesa, d'uns 0,08, l'altre 1,07, 1,1, hi ha un 50% d'incertesa. Què vol dir això? Que estem declarant l'aigua no apta i poder ho és o poder no ho és. Davant d'això i davant d'aquesta incertesa, què ens toca? Protegir la salut de les persones, posar les mesures a les zones aptes i no aptes fins que aquesta qüestió estigui definitivament resolta amb la instal·lació dels filtres de carbó actiu o fins que, efectivament, es demostrin que les analítiques que ens fem ara setmanalment, que abans es feien mensualment, es detecti una clara tendència a la baixa. A través de 3, 4, 6 mostres. Això ens ho dirà Salut Pública. La solució definitiva, perquè no ens passi, perquè no haguem de patir, serà la instal·lació dels filtres, però sí que és evident que si hi ha una tendència a la baixa amb les mostres que ens faci prendre l'Agència de Salut i amb els que prenguin ells, si es detecta la baixa, es declararà l'aigua apta.
0: La Carol diu, què penseu fer amb els afectats per l'aigua? És una pregunta genèrica.
1: Doncs el que estem fent amb els afectats per l'aigua sobretot és advertir-los del que ens demana l'agència, que és reduir el consum de boca, ni per beure ni per cuinar, i posar i oferir l'aigua potable amb els sistemes que es poden. Ara mateix, l'aigua que és, no es pot consumir de l'aixeta s'ha de portar d'altres bandes i d'altres aqüífers, perquè, evidentment, el que no estaria bé és que la mateix camió de cisterna traiés l'aigua de l'ETAP. Per tant, és portar l'aigua de fora, que sigui potable, i posar-la a disposició de la ciutadania.
0: En Xavier parla del repartiment de l'aigua potable, demana més franges horàries i més llocs.
1: Sí, això es fa d'acord amb les empreses de cubes. Recordeu que Tordera és un municipi molt gran i que en cas de que no es pugui anar en aquell horari que hi ha a la cuba, per exemple, a Països Catalans, es pot anar tranquil·lament a una zona que no sigui de les afectades, com per exemple Sant Daniel, a buscar aigua de les fonts públiques.
0: L'Anna.
1: Vull dir que hi ha zones que són aptes l'aigua, per tant, tot aquell que no pugui adreçar-se en els serveis que oferim de recollida pot consultar quines són les zones de consum apte i en allà hi ha fonts públiques que també es poden carregar les garrafes en qualsevol moment.
0: L'Anna diu, quan estarà resolt el tema de l'aigua?
1: A mi m'agradaria que el més aviat possible. Els filtres de carbó encara trigarem unes setmanes a tenir-los instal·lats i a més ens trobem a sobre que tenim a l'agost pel mig i és molt, molt difícil mobilitzar les empreses amb... sí que es fa, i pagant el doble i sobretot per tenir allò el projecte enllestit. Jo crec que amb els filtres anirem passat l'estiu i veurem la tendència de
0: tendència
1: de les anàlisis, exacte. No sabem si ara ens arribés alguna bona ploguda i fes que deixessin tots els pifes, però com que no en sabem els comportaments, no sabem si pugen per sequera, perquè fa molt temps que no plou, o si en cas de pluja ens en baixaran més de dalt, veurem. Haurem d'esperar que unes setmanes, encara estarem així unes setmanes. No puc dir que estarà resolt en dies perquè estaria enganyant a la ciutadania. Per tant, estarem ben bé unes setmanes. A mi m'agradaria arribar a la festa major, amb això resolt. Però, hores d'ara, amb el nivell d'incertesa que tenim damunt la taula, no puc garantir que estigui resolt de manera immediata.
0: Ens va parlant de les analítiques, es fan setmanalment o cada quan es fan aquestes analítiques?
1: Fins ara es feien mensualment i ara es fan setmanalment, perquè el que ens interessa és conèixer, no?, el comportament setmana a setmana i sobretot tenir molta informació, perquè és que no hi havia informació, massa informació sobre els pifes.
0: Seguim, encara tenim preguntes d'aigua. La Carme en fa vàries, diu, l'Ajuntament s'ha plantejat fer una reclamació conjunta amb altres municipis afectats?
1: Mira, de municipis afectats em consta que hi havia fa temps, ho va passar algun poble de l'Empordà, que també ho han resolt amb la instal·lació de filtres de carbó actiu. Crec que és l'Empordà i algun poble molt, molt petit de Lleida. Altres pobles de la zona que estiguin afectats no em consta, justament perquè ells tenen una alternativa de subministre, que és la connexió a la desaladora, i nosaltres el problema és que tenim... Bueno, al final, un problema o un avantatge és que no tenim alternativa. Nosaltres tirem d'aqüífer i som sobirans en l'aigua. Els riscos, això, que algun dia ens surti un paràmetre alterat i, per tant, no tenim connexió. L'avantatge, que l'aigua que tenim a Tordera és molt més barata que la resta de pobles que estan connectats a la dessaladora, perquè no vaig enganyar ningú. La connexió a l'AITAM, que és la solució definitiva als PIFAS i a qualsevol altre sistema de contaminació que ens puguem trobar al llarg dels anys, que no ens passi, però ens hi podem trobar, farà que l'aigua sigui molt més cara, com està passant a la resta de pobles. Deixar-ho clar, eh? L'aigua, el preu de l'aigua anirà pujant, i sobretot quan ens connectem a la dessaladora, eh? Tots els pobles de l'Alt Maresme estan pagant l'aigua molt més cara que nosaltres. Nosaltres, de moment, ens abastem de l'aqüífer i ens va molt bé i no era necessari. Però sí que hem de poder oferir una alternativa a la ciutadania quan ens passa això.
0: No ha mencionat, però Palafolls, en principis, també estaria afectat, amb un grau, Marreixac, evidentment, molt diferent per Marreixac. Banda Bracet, també sí. Palafolls se suma a les reclamacions que vostè fa, a l'ACA. Quina és la relació, com està anant?
1: Home, l'alcalde de Palafolls entenc que ha d'estar tan preocupat com una servidora per la salut pública dels seus ciutadans. Per tant, jo li vaig informant de les mesures que anem prenent. Són 80 veïns de Palafolls que viuen a la zona de Marreixac que compartim, i per tant ell comparteix de la mateixa manera que jo el tema de salut pública, malgrat nosaltres siguem, des de Tordera som els que subministrem l'aigua a Marreixac, però sí, anem de la mà. I justament era l'alcalde el que deia, no? De dir, nosaltres estem connectats a tot el nucli de Palafolls, a l'AITAM, i diu, no paguem el mateix que paga Tordera, paguem molt més. Diu, però... ell ens ho explicava el dimecres passat, però sí, anem de la mà, i justament avui que considerem amb un acte que es fa a Marreixac, que li passaré tota la informació que tinc d'última hora.
0: Seguim amb preguntes.
1: Que bàsicament és la que dèiem ahir.
0: La Carme insistia en el fet dels horaris i diu que molts tenim per feina, per exemple, dificultat per arribar-hi, si hi hauria alguna solució.
1: Bueno, la més immediata és aquesta, poder carregar les garrafes a les fonts públiques de les zones aptes.
0: I l'última de la Carme diu, molts veïns es veuen sense possibilitat de baixar el punt establert amb les garrafes. Com ho podem fer? Ho parla des de l'urbanització Tordera Park. Diu, com ho podem fer? Diu, l'empatia dels veïns és immensa i ens ajudem, però si s'ha pensat en això.
1: Mireu, totes les persones que tenen mobilitat reduïda o incapacitat de mobilitat, les persones que són dependents, les que estan ateses per al SAT, es gestiona des de serveis socials, i l'aigua es porta a domicili a través de Protecció Civil. Alerta amb això, eh? Perquè quan hi ha emergències sempre sorgeix la picaresca. També avui voldria donar el missatge de ull amb qui reparteix aigua a les cases. L'aigua a domicili només es reparteix a través de Protecció Civil. Per tant, a través de persones que van identificades, de Protecció Civil de Tordera. Ull amb això, perquè sembla ser que hi havia algú que ja començava a repartir aigua a domicili. Per tant, ull amb la picaresca en casos d'emergència. La persona que feia la pregunta, en cas de que tingui un problema greu de mobilitat, hauria de posar-se en contacte amb els serveis socials per entrar a llista de la distribució d'aigua a domicili. I apunta una cosa molt important, que és el bon veïnatge. És imprescindible ajudar-nos entre veïns, entre comunitats de veïns, quan passen coses d'aquestes. Va passar durant el Covid, que la gent no podia sortir de casa, i aquell que comprava per ell comprava per als veïns. Doncs està bé que en casos com aquests també el veïnatge i la col·laboració ciutadana ajudin a que tot sigui una mica més fàcil.
0: Parlava vostè de la picaresca, per tant, insistir en el missatge de que si l'aigua és de l'Ajuntament, és gratuïta.
1: Evidentment.
0: Per si algú arriba i ofereix aigua per pagament, no és aigua de l'Ajuntament que estigui oferint.
1: Exacte, això d'entrada, sí. I que, bueno, quan obrim la porta hem de saber a qui l'obrim i fins on te'l deixem entrar de casa.
0: Molt bé, aprofitem això.
1: Un missatge de tranquil·litat, que no ha de passar, però sí que existeix certa picaresca en casos d'emergències.
0: La Nativitat diu... Tenia un aparell d'osmosis, el puc tornar a fer servir?
1: Sí, i tant, sempre que em faci el manteniment dels filtres, que els particulars sabeu que s'han de netejar i s'han de tenir al dia, sempre que els filtres de l'osmosi particular estiguin al dia, cap problema.
0: Anem acabant amb les preguntes que tenim per l'aigua. Avui al començament del programa no ho he dit, però evidentment és un programa que estem fent en directe. Si algú vol trucar al 93-764-2893, 93-764-2893, i fer-nos arribar una pregunta... preferiblement d'aigua, perquè de la resta en tenim moltíssimes avui que no ens donarà temps de respondre-les totes. Ho poden fer o també a través de les nostres xarxes socials o el nostre WhatsApp. Anem avançant amb més preguntes, que ara veig que en tenim algunes que ens han arribat en directe. En tot cas, l'Alba, amb el tema de l'aigua, que s'expliqui també si es pot regar l'hort particular o no, si us plau.
1: Es pot regar l'hort particular i és una de les preguntes que s'inclouen en el document de preguntes freqüents que hi ha al web tordera.cat.
0: En Cristian diu, veient el tema de l'aigua que no és potable, la factura de l'aigua serà igual o hi ha alguna reducció prevista?
1: D'entrada, no hi ha cap augment previst. Reducció, home, si redueixes el consum, és evident que tindràs una reducció. El que no hi haurà segur és un augment previst per aquest motiu.
0: A veure, preguntes que ens han arribat en directe per la Instagram, entenc, o TikTok. Diu, se sap cada quan es canvia el carbó actiu de l'etap de Tordera, un carbó acolmatat no atrapa les partícules de PFAS.
1: Aquesta pregunta la vaig veure que ens la feien ahir l'Ajuntament i tenia previst saber cada quan s'ha de canviar el carbó actiu, que és evident que s'haurà de canviar. És una dada que no recordo, però està previst de fer-se. A més, el carbó actiu és car, això també ho sabem. Però sí, evidentment el carbó actiu s'ha d'anar renovant. No puc dir-te si cada 6 mesos, cada any o cada 2 anys, perquè no recordo aquesta dada, però sí que està previst que evidentment s'ha de renovar la matèria que filtra.
0: És una pregunta molt tècnica que ens fa aquest perfil i de fet ens diu que ha treballat ell 15 anys en una etapa i que si necessiten qualsevol consell poden consultar-lo.
1: Doncs moltes gràcies i molt agraïts. Però sí, està previst, evidentment els filtres també es fan, no? La matèria del que filtra es fa malbé i s'ha colmata i per tant s'ha de renovar i està previst.
0: Més preguntes. Bon dia. Voldria saber si aquest problema de l'aigua també afecta els pous que tenim molta gent dels veïnats.
1: Els pous han de passar les seves analítiques i per tant seria interessant que es posessin en contacte amb els laboratoris que la mateixa web de l'Agència de Salut Pública té com a acreditats. Aleshores seria interessant que quan fan els seus, que s'adrecessin a fer qualsevol tipus d'analítica d'aquests laboratoris, sempre quan els laboratoris analitzin els PFAS, perquè no tots els laboratoris que hi ha disponibles i acreditats analitzen aquests components, perquè és que són molt nous. I l'Agència de Salut diu que si el pou s'abasteix del mateix aqüífer, tenint en compte que tots els propietaris de pous fan o haurien de fer els anàlisis, no està de més que comprovessin aquestes dades.
0: Des de Sant Daniel diu, fa 2 dies que es va dir que la prohibició de beure aigua de boca s'ampliava tot Tordera. Diu, ara diu que anem a buscar aigua a les fonts públiques de Sant Daniel. Diu, en què quedem?
1: Mireu, vàrem dir, o sigui, fa 2 dies no vam dir que l'extensió de la prohibició de l'aigua es fes a tot el municipi, perquè nosaltres no som qui per dir que no beguis de l'aigua a la teva zona, si és apte. Vull dir, això ho ha de dir l'Agència de Salut Pública. Què vam dir? Que hem vist el nivell d'incertesa que existeixen quan analitzem, no?, les analítiques de cada setmana, que ara és Tordera. Ahir va ser, o abans d'ahir, va ser Masmora. Qui et diu que la setmana que ve no és Àgora o és el Pou de Sant Daniel? Què pot pensar la gent, no? Si ara dic, demà, doncs, Àgora, ostres, i per què no ens ho dèieu abans? No, escolta'm, t'ho diem quan tenim les analítiques, que per això es fan. Per tant, per evitar aquesta preocupació, aquesta angoixa que pot generar la situació, no?, de incertesa, d'ostres, i si nosaltres també estem bevent aigua que ens diuen que és apta i la setmana que ve és que és no apta. Davant d'aquesta situació d'incertesa, què ens toca? O què em correspon? Donar un missatge de tranquil·litat i, escolteu, veient com ha anat la situació, aigua per tothom i garantim com a mínim la tranquil·litat de tothom. Una altra cosa, evidentment, és la salut, però garantim la tranquil·litat de tothom, tots aquells, perquè jo sóc la primera que davant d'aquest nivell d'incertesa el que em prima és la prudència, com hem fet altres vegades durant aquest mandat, no? Fa molt de vent, tanquem la Fira del Ram, s'ha acabat. Estem en pla Alfa 2, el territori natural de Tordera és evidentment molt important i ens l'estimem molt, s'han acabat les desbrossades. Anem un pas endavant, doncs amb el mateix criteri, davant de la salut pública. Si la setmana vinent pot haver-hi el risc que se'ns afegeixi un altre pou amb dades altes, jo ofereixo aigua per tothom, sigui apte o sigui no apte, i que sigui la gent que decideixi, doncs mira, com que no me'n fio, me'n vaig a la cisterna, o jo no tinc cap problema per beure d'aigua de l'aixeta, i en bec. Per tant, jo no sóc la competent per dir aquesta aigua d'aquí és apta o l'aigua de tot el poble no és apta. Això ens ho diu Salut. I Salut ens ha dit quines zones són d'aigua no apta per al consum. L'Ajuntament es cura amb Salut, i mai més ben dit, i ofereix aigua per tothom davant la incertesa de totes aquestes dades per això, per garantir sobretot la tranquil·litat de la gent.
0: Hi ha un cert buit, però, no, pel que m'explica vostè, perquè aquí parlem de Generalitat, al final l'Ajuntament pot assumir certa responsabilitat, entenc, perquè, com diu vostè, vostè no pot prohibir que la gent begui aigua, però per sí que té la pressió de la Generalitat que li està dient unes coses, no? Aquí
1: la, Generalitat
0: la sensació
1: és
0: que hi ha com un buit. No,
1: no
0: sé si ho
1: la
0: veu
1: Generalitat
0: així, vostè.
1: És la competent en dir si l'aigua, la competent en Salut Pública, és l'Agència de Salut Pública de la Generalitat. L'Ajuntament

0: Per exemple, aquesta última de la Noelia diu: la gent que tenim animals de granja, què fem? Quines solucions donen?
1: Diria que també està dintre del fax. Els animals de granja, a veure, de memòria, consulteu el document que hi està posat, però diria que les granges tiren de pous propis. Per tant, estaríem fora d'aquesta, no?, d'aquesta recomanació, tenint en compte que cada particular es fa l'anàlisi dels seus pous. Per tant, les granges quedarien excloses sempre quan facin les seves analítiques. Però insisteixo, és molta informació la que hem anat coneixent a l'entorn dels pifes des de fa 15 dies i no voldria dir una cosa per l'altra, eh? Jo crec que les granges, si tiren de pou, poden estar tranquils amb tots els animals.
0: Val, insistim en això que ens explicava. En la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un apartat de preguntes freqüents relacionades amb aquest i altres assumptes que puguin sortir. Ja saben també que poden consultar tot el que vostè ha vingut a dir aquí a la ràdio, però també allà ho trobaran per escrit.
1: Sí, perquè a més és un document viu que es va actualitzant en funció de totes les preguntes que ens arriben, si són noves i poden ser d'interès per a la resta de ciutadans. Nosaltres agafem les preguntes que ens arriben per xarxes o per correu electrònic, fem un paquet cada dia, el traslladem a Salut Pública i a la que ells ens contesten, nosaltres actualitzem el document. Per tant, és un document que hi ha molta resposta a dubtes que es generen dia a dia.
0: Així com també els horaris, jo ho apuntava també a nivell també de ràdio, d'anar recordant i insistint els horaris i punts de recollida. El punt, entenc, principal seria aquí, en el pavelló dels Països Catalans, com a centre potser
1: sí,
0: més accessible.
1: Tordera, sí, exacte, perquè hi ha una mica de zona d'aparcament, hi ha zona d'ombra i no entorpeix tampoc la mobilitat.
0: Però que també va a urbanitzacions, per tant, doncs que tothom estigui...
1: A totes les urbanitzacions, insisteixo, abans, perquè és veritat que aquesta mesura d'aigua per tothom pot generar confusió, perquè deia, no, però si era aigua per tothom, a zones aptes i no aptes. La prioritat és garantir la tranquil·litat.
0: Anàlisis setmanals, per tant, entenc que notícies setmanals anirem actualitzant tot això. Gràcies, com sempre, alcaldessa, per ser
1: moltes
0: cada 15
1: gràcies.
0: Dies d'aquesta setmana, especialment també per posar llum, no diria la foscor, però com a mínim esclarir tot aquest assumpte de l'aigua, que evidentment, en el temps que estem, a l'estiu sobretot, és important.
1: I és que no, és a la feina que ens correspon informar a la ciutadania del que passa. Des de l'Ajuntament, i jo personalment no tinc cap intenció en amagar informació, perquè no tinc cap ganes, evidentment, d'anar-me'n a anar a la presó. Vull dir, no tinc cap necessitat ni de dir mentides ni d'amagar informació. Això la gent penso que ho ha de tenir molt clar, que aquest govern estem treballant per solucionar-ho. És un problema nou que ens hem trobat i, per tant, sí que demano confiança i paciència. A les alçades que estem i amb aquestes calors, sé que el que estic demanant és complicat. Però sí, i tranquil·litat, perquè insisteixo, i no ho hem dit avui, el risc del que passi amb aquests, no?, del risc.
2: Entrem a l'apartat d'efemèrides. Com sempre, els dijous fem memòria, recordem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem aquesta setmana del 13 al 19 de juliol. Fa un any explicàvem que la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia executava tasques de manteniment en zones verdes i camins per a la prevenció d'incendis. S'havia actuat en àrees com Sant Pons, Afogàs, Sant Pere de Riba i Mas Mora per garantir la viabilitat de les vies. Així ho explicava el que és el regidor de Més Tordera, regidor de Pagesia, Xavier Pla.
3: En els darrers mesos, la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia de l'Ajuntament de Tordera ha dut a terme diferents tasques de manteniment dels camins. Cal destacar que s'ha actuat desbossant les vores principalment i en alguns casos també repassant el ferm amb una màquina anivelladora, quan ha sigut necessari. Les zones d'actuació han estat diverses en tot el municipi, per exemple, Mas Mora, Sant Tou, Sant Jaume, Gelpí, Niagara Park, per anomenar unes quantes. Aquestes activitats s'han dut a terme amb mitjans propis i també amb empreses externes que ens donen servei, amb l'objectiu de mantenir la viabilitat de les nostres vies. També cal destacar que aquesta primavera ha estat especialment plujosa i això ha obligat a treballar de valent per intentar mantenir-ho al màxim de bon estat possible, i també destacar que aquestes tasques de manteniment seguiran passat l'estiu, quan s'inicia de nou el període de pluges de la tardor.
2: Fa un any també era notícia que els equips de teràpia intravenosa de la Corporació de